0: sé com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: ICAT Weekend.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Per ser una evil guineta. Li tires hate, però l'enveges. Ella real, yeah, no fake. No.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT. Just

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: I Cat Weekend.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: el programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Escolta, Zicat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les seves últimes passes durant el seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb els republicans i comuns per als pressupostos, però en declaracions a la premsa assegura estar tranquil. I seguim amb més acció de govern, que invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i optatives per a 120.000 més, sent el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem un nou dissabte aquí a Catalunya amb un matí que serà molt tranquil al conjunt del país, amb alguna nuvolada, alguna boira, sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però a les immediates hores es presenta un matí molt assolellat al conjunt del país, amb una tarda que tornarem a tenir l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algun núvol despistat també a les Terres de l'Ebre. I algun plogim que es deixarà veure, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que estaran igualment per sota del que tocaria per l'època de l'any, màximes que amb prou feines passarem dels 22 a 24 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
2: I parlem ara de successos. 14 persones han resultat afectades per un incendi en un edifici de 3 pisos aquest divendres a la tarda a Roda de Ter, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Hi ha hagut 9 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital de Vic i 3 ferits lleus derivats al Centre d'Atenció Primària Municipal, on un d'ells ha rebut l'alta. A banda, 2 persones més no han requerit trasllat. I més successos, perquè el jurat popular ha declarat culpable l'home acusat de matar una dona el 22 de març de l'any 2023 a Móra la Nova, la qual va propinar 50 ganivetades. Així ho han indicat els membres del jurat en la lectura del veredicte fet aquest vespre, aquest passat vespre, com diem, a l'Audiència de Tarragona. Fiscalia ha mantingut la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. I en els esports, avui el Barça, recordem que juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: A mi, Laia, saps què em meravella de la Flama del Canigó?
2: Digue'm.
1: I és una cosa que és molt, molt personal, eh? Que cada any, sense grans organitzacions, sense grans institucions, la Flama del Canigó arriba a la nit de Sant Joan i com una cosa màgica s'escampa per tot el país, per tot el país, per tot el país, i arriba a encendre quasi bé totes les fogueres que encara es fan als Països Catalans. Què et sembla?
2: Sí, sí. És de les nits més maques de l'any.
1: Ep, ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 15 de maig de 2026, diada de Sant Isidre Llaurador, patró de la pagesia i de moltes de les nostres viles i ciutats. I atenció, perquè aquest és el programa número 845 de la nostra etapa digital i el 2634 de tota la nostra història, que es diu aviat, però anem sumant setmanes des del setembre de 1989.
1: Doncs mira, felicitem a tots els Isidres i a totes les Isidretes, que també n'hi ha, eh? I a tota la gent de la Terra, perquè ens fan molta falta. La pagesia sempre, sempre, sempre amb nosaltres, sempre, sempre amb la pagesia. Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.com. i encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè aquest cap de setmana que va del 15 al 16 i el 17 de maig tenim cites imprescindibles a la Vall de Bianya, a Bellcaire d'Urgell, als Gimenells, a Masquefa, entre moltes poblacions que estan de festa. I encarem l'estiu, ja se sap, a l'estiu tota cuca viu, i vinga festes, i vinga festes.
2: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens apropa a una tradició ben viva a casa nostra i que forma part de la nostra identitat. Us explicarem com anirà el 50è Congrés de la Flama del Canigó celebrat a Arenys de Mar.
1: 50 congressos ja, això ja en són una pila. Doncs sí, tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona, de la bona, de la bona, de veritat. Veniu, ens acompanyeu?
2: Ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X, pel nostre canal de Telegram i, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona en la seva secció de Cultura Popular.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des de les ràdios locals, que setmana rere setmana ens feu confiança per arribar a tot el territori.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol i les seccions de luxe, que com sempre, els nostres col·laboradors i col·laboradores que ens aporten el seu coneixement, en Víctor Pàmies amb les dites i refranys, el Ramon Vilar amb les sons de la tradició, l'Helena Mayor amb les sardanes del Pau Casal i en Gustau Moles amb els secrets de l'etnològic.
1: Però ara és el moment del reportatge central i ens traslladem fins al Maresme per conèixer tots els detalls del 50è Congrés de la Flama del Canigó.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: La Flama del Canigó és molt més que un ritual de pas. És una xarxa humana que cada mes de juny connecta els cims de la muntanya amb les places de tot el territori. A Arenys de Mar aquesta tradició té unes arrels profundes que es remunten a l'any 1974, però la història real va començar en realitat una dècada abans. En temps de clandestinitat, grups d'excursionistes havien d'esquivar la Guàrdia Civil per portar el foc des de Perpinyà. Una aventura de compromís que persones com la Xesca van mantenir viva fins i tot en moments personals difícils. Aquest esperit de resistència ha anat evolucionant cap a una organització cada vegada més sòlida. L'any 2024 va marcar un punt d'inflexió amb la creació de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó. Amb seu a Igualada, aquesta entitat neix per posar ordre, donar cobertura jurídica i assegurar els equips de foc que reparteixen la guspira arreu del país. Des de la seva presentació a Montserrat fins a la consolidació de la seva primera junta a finals del 2025, la coordinadora vetlla perquè el símbol d'unitat dels territoris de parla catalana es mantingui intacte i protegit. Aquest 2026, Arenys de Mar es converteix en el centre neuràlgic d'aquesta tradició en acollir el 50è Congrés de la Flama del Canigó. És una edició històrica que celebra mig segle de camí compartit i que s'ha acompanyat de la publicació d'un conte sobre la tradició presentat aquest darrer Sant Jordi. En parlem amb Cesc Avila, membre de la Comissió de la Flama del Canigó d'Arenys de Mar. Darrere de cada foguera de Sant Joan s'amaga el simbolisme de la flama com a element que cus i que vertebra la identitat de tots els territoris de parla catalana.
1: El país català és una realitat històrica. El sentit que té és la unitat històrica comuna i més enllà de tots els països, com la Catalunya Nord, etc. El simbolisme és el mateix del primer dia, ja que continuem colonitzats pels nostres veïns, França i Espanya. Només cal veure què fan amb la llengua i la cultura al País Valencià, les Illes i al nord de Catalunya, i també aquí al Principat.

0: Aquest 50è congrés, Arenys, no és només una celebració de mig segle de vida, sinó que també és una oportunitat per fixar els nous objectius de la tradició en l'etapa actual.
1: L'objectiu del congrés, pues, és el retobrament de tots aquells equips de foc dels Països Catalans i la Provença per donar a conèixer tot el treball que fan, així com les rutes i els pobles que al llarg dels anys s'hi van incorporant. Els materials per la seva difusió en definitiu, la part humanista de la flama del Canigó.
0: Des de les primeres incursions d'Amagat als anys 50 fins a la creació de l'actual coordinadora, el creixement d'aquesta xarxa ha estat constant.
1: Ha evolucionat tant i tant que les autoritats franceses posen quantitat de dificultats per pujar al cim, però amb la voluntat dels equips fa que l'esperit reivindicatiu sigui el mateix de sempre. Ja sabeu que el govern francès ens posa molts problemes per anar.
0: La força de la flama resideix en el teixit associatiu local i en la col·laboració d'entitats que, com Òmnium Cultural, fan possible que el foc arribi a cada plaça.
1: Les entitats locals i el voluntariat de la transmissió de la flama i a l'organització de tots aquests actes, pues, són els que han mantingut encesa la flama i que farem que la flama perduri per sempre.
0: Ara el repte és aconseguir que el llegat del Canigó segueixi sent una expressió viva que interpel·li també els més joves per poder-ne garantir el seu futur.
1: Futur, jo crec que mentre hi hagi gent que cregui que la seva llengua, la seva cultura i les seves tradicions tenen els mateixos drets que totes les cultures del món i continuem estiguin colonitzats, pues la flama serà la llum que ens portarà a no perdre la memòria per assolir l'objectiu de la nostra llibertat.
0: Moltes gràcies, Cesca, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
0: I ara escoltem el primer tema musical, una cançó que ja és un himne de les nostres places, i és que es diu La Foguera, del grup Charango.

0: Donen ganes de fer fogueres. A mi m'agrada molt fer fogueres. I per Sant Joan he de dir que disfruto molt, tot i que encara ens queda, encara ens queda per arribar a Sant Joan. Però ens encomanarem sempre a aquesta foguera del Charango i ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens du les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Portugal serà la seu de la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets el cap de setmana del 29 al 31 de maig. Uns 300 membres de 15 colles de Catalunya ompliran les places i els carrers de Viana do Castelo, al nord del país, per fer una demostració d'una dansa tradicional catalana molt antiga i molt estesa al territori. Per què s'escull Portugal, però? Ho explica Ramon Parés, president de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, l'entitat organitzadora.
4: Per proximitat, per similituds, cultura, tenien coneixement de que Portugal tenia també ball de bastons o alguna cosa similar a ball de bastons, i per això vam dir Portugal.
3: La trobada tindrà el format de festa oberta i participativa, amb 3 dies d'activitats als carrers i a diversos espais del municipi. Arrencarà divendres 29 de maig al vespre amb l'acte inaugural, la presentació dels grups participants i parlaments. Durant el cap de setmana hi haurà actuacions de bastons i pastorets, cercaviles, espectacles, ball folk i una gran festa bastonera la nit de dissabte. Tant el ball de bastons com el de pastorets són excel·lents exemples de patrimoni immaterial viu, preservat i actualitzat gràcies a l'esforç de grups i comunitats de tots els països catalans, sempre oberts a l'intercanvi i al diàleg amb altres cultures. L'agrupació de colles geganteres de Catalunya té entre mans un retorn ben esperat, el del concurs nacional de balls de gegants. Sant Feliu de Llobregat serà la seu de la tercera edició, que tindrà lloc el 23 de maig a les 6:30 de la tarda. Aquesta cita és especialment significativa, ja que la capital del Baix Llobregat commemora els 25 anys de la seva proclamació com a ciutat gegantera de Catalunya, fita que recorden amb molt d'orgull. Si bé és cert que la pandèmia va frenar aquesta gran celebració, amb la restitució del concurs també se'n recupera l'objectiu, com explica Robert Quirantes, el president de l'agrupació.
5: Voler premiar o incentivar les colles mitjançant el concurs de la importància que també tenim dintre la cultura gegantera, doncs de tenir els nostres veïns propis, d'aquesta pedagogia i aquest treball que importa tenir doncs, un ball que els gegants ballin bé.
3: En aquesta edició seran 3 les modalitats en què les colles hauran de demostrar tot el seu potencial. El ball improvisat individual, l'improvisat en parella i el ball coreografiat original de cada colla. Totes aquestes danses harmonitzades per la mateixa banda que tocarà en directe. Es valorarà la complexitat del ball, de la música escollida o com s'adapta el ball a la cançó en directe, però també com és el gegant que l'està executant. S'espera d'aquest concurs que a la llarga incentivi la innovació i la recerca de nous llenguatges dins del món geganter.
6: Gràcies, Emma, per posar-nos al dia una setmana més. I de les notícies del teixit associatiu, passem a l'actualitat de les camises i les faixes. La Sara Soriol ens porta el baròmetre casteller d'aquesta setmana.
7: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
7: Amb Sara Soriol. Comença la temporada dels grans castells.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 3 de 9 a les Cabanyes, al costat de Vilafranca, municipi que ha esdevingut nova plaça de 9 del món casteller. Per la seva banda, la Vella de Valls ha estrenat el 4 de 9 a Lleida. La jove de Tarragona ha protagonitzat una doble estrena, el 4 de 8 amb l'Agulla i el 2 de 8. Els Minyons de Terrassa han presentat el 5 de 8 i els Borinots de Sants i els de Gràcia han tret el 2 de 8. Els Castellers de Sabadell han estrenat el 3 de 8. Els de Sant Cugat i els Xiquets de Reus han presentat el 4 de 8. Els Xiquets de Tarragona han completat el Carro Gros i els Segals d'Osona han coronat el 3 de 8. Per la seva banda, les Joves de Valls, els Castellers de Lleida, Capgrossos de Mataró i Marrecs de Salt han tret el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera han estrenat el 5 de 7 i, per la seva part, els Castellers de Mediona han estrenat el 3 de 7 i el 4 de 7 i els Carallots de Sant Vicenç han tret el 3 de 7, mentre que els Xerrics d'Olot han estrenat el Pilar de 5, els Alots de Llevant el 2 de 6 i els Castellers del Foix el 5 de 6. Finalment, els Malfargats de Pallars han sumat el 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Soriol, i t'esperem la setmana vinent amb més actualitat castellera.
9: Festa, festa!
0: I seguim ara amb música de qualitat i compromís. Escoltem Maclamet, un tema del Vicent Andrés Estellés, que en el seu moment va popularitzar i molt l'Ovidi Montllor, i que ara l'escoltarem, però versionat en una col·laboració del Feliu Ventura, del Xerrameco i els...

0: I hem escoltat aquesta versió d'un dels textos més bonics de Vicent Andrés Estellés.
1: Festa, festa!
0: I de la poesia passarem a la saviesa popular, que s'obre pas amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies, que avui ens recorda que cal ser prudents amb allò que diem que no farem mai.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: No diguis mai d'aquesta aigua no em beuré per tèrbola que sigui. No es pot dir que mai farem una cosa determinada perquè les circumstàncies i les persones canvien. Per tant, vol dir que moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. També recomana moderació en els comentaris. Això que sembla prou obvi, però, no justifica el canvi de jaquetes indiscriminat, que hi ha polítics que deuen tenir un fons d'armari que competeix amb la col·lecció de sabates d'Imelda Marcos. I no hem d'oblidar que allò promès sigui atès i les promeses electorals no se les hauria d'endur al vent.
0: Moltes gràcies, Víctor, per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement relacionat amb les dites i els refranys. I ara, una mica més de música, escoltarem Pau Alabajos i Cesc Freixes, que s'uneixen per cantar-nos La pell de brau 38.

0: Hem escoltat Alabajos i Freixes i continuem amb el programa i és el moment de parar l'orella als sons més nostres. Benvingut Ramon Vilar. Avui, a Sons de la Tradició, escoltarem les campanes de bateig.
1: I a capell de conill.
2: Ves de festa.
3: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
4: Especialment en els pobles, la celebració del bateig d'un infant havia estat un motiu d'una certa festa col·lectiva. Toc de campanes específic que diferenciava si el batejat era nen o nena, i especialment en sortir del temple i finalitzat el bateig, els infants del poble anaven darrere la comitiva fent una capta de plegalles i confits. Una cantarella molt simple reclamava aquestes dàdives. Amb l'amenaça que si eren garrepes i no donaven res, la criatura es morirà. Davant d'aquest reclam, tant els pares com els padrins eren generosos i llançaven abastament caramels, confits i llepolies amb gran festa de la canalla. Era també una manera de celebrar el bateig. Avui, el document sonor que escoltarem té una doble procedència. Un toc de campanes de bateig de Castellterçol, Vallès Oriental, tocat pel campaner Francesc Codina i recollit per Joan Tintó l'any 1985. I un captiri de bateig cantat per infants de la Fatarella, Terra Alta, i recollit per Josep Cribiller i Ramon Vilar.

0: Moltes gràcies, Ramon Vilar. I de les campanes passarem a la dansa. L'Helena Mayor ens porta les sardanes de Pau Casals, en aquesta ocasió amb la sardana de la Festa Major de Vilafranca.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Festa Major a Vilafranca. Festa Major a Vilafranca, o Sardana for Cello Orchestra, que és el nom amb el que va ser estrenada en la seva versió original, és una de les obres de Pau Casals més admirades per crítics i músics d'arreu del món. El gran director britànic John Babiroli, al davant de l'orquestra de violoncels de la London Cello School, a qui estava dedicada, la va estrenar el 24 de març de 1928 a la Wigmore Hall de Londres. Des d'aleshores s'ha interpretat a Barcelona, 1929, París, 1930, Brussel·les, 1932, Lieja, 1932, Rotterdam, 1935, Zúric, 1946, Los Angeles, 1957, Nova York, 1967, Chicago, 1968 o Vancouver, 1972. Segons sembla, Pau Casals va inspirar-se en les festes de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. La seva intenció era representar musicalment el tumult i el bullici d'una festa major catalana. Casals va compondre diferents tonades per als elements que participen en una festa major, excepte la tonada popular del toc de castells. Crítics, directors i compositors, entre els quals el músic francès Vincent d'Indy, van reconèixer l'originalitat i l'habilitat amb què Casals havia usat la politonalitat en l'obra, concretament el compàs 93, on se superposen tres temes: el toc de castells, escrit en re major, un cant gregorià, escrit en fa major, i una marxa de processó, escrita en si bemoll major. Les anotacions sobre les parts d'orquestra dels diferents intèrprets que van actuar sota la batuta de Casals revelen detalls tècnics i interpretatius de l'obra. Gregorian Chant, Bande Militaire, Clairs et Joli, Pour moi c'est facile, je suis catalan, va anotar la violoncel·lista Germaine Grothendieck a les seves particelles. El 22 de setembre de 1980, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Salvador Mas, va estrenar la versió per a orquestra sinfònica d'Enric Casals al Gran Teatre del Liceu, ocasió en la que Enric Casals va canviar el títol original pel de Festa Major a Vilafranca. A l'agost de 2006, a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell, la Copla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, va estrenar-ne la instrumentació per a copla feta per Josep Maria Sarracant.

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet. Fiquem la festa en
1: pau. I ara tancarem la ronda de col·laboracions i de col·laboradors d'aquest programa d'aquesta setmana amb els secrets de l'etnològic i en Gustau Moles. Ja ho veureu, avui ens porta un dels seus secrets, que sempre, sempre són interessants.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
3: En aquest món traïdor, res no és veritat ni és mentida. Tot depèn del color del vidre amb què es mira. La frase, sovint atribuïda a Ramon de Campoamor, poeta romàntic asturià, em va de meravella per introduir-vos al secret d'avui. Perquè potser, només potser, us imagineu del que avui vull parlar-vos. Sí, és clar, de les ungles, de les que sabem que són aquesta part còrnia que protegeix la part final dels dits de molts vertebrats terrestres, inclosos els humans. I sabem que tenim 20 ungles, una al final de cada dit, tant de les mans com dels peus, i que l'ungle d'una mà humana es renova en un període d'entre 3 i 6 mesos, i les dels peus, entre 12 i 18 mesos. Però avui us comentaré una feina i unes ungles postisses, sí, no gaire luxoses, gràcies a les quals moltes de les nostres àvies o besàvies i les famílies van subsistir. Segons la periodista Laia Beltrán, a l'antic Egipte les ungles es llimaven i acolorien amb henna. Així les portava cap al 1300 abans de Crist el faraó Akhenaton. I a l'antiga Grècia i Roma també van adoptar l'hàbit de pintar-se-les com un senyal del seu estatus social. Les dones procuraven tallar-se les ungles els dies de mercat, en silenci i sempre començant amb el dit índex. Si no, creien que els donava mala sort, així com viatjar pel mar amb les ungles i els cabells tallats. A la tragicomèdia de Calisto i Melibea, també coneguda com La Celestina, escrita per Fernando de Rojas al segle XV, diu: «Las manos de dulce carne acompañadas, los dedos luengos, las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas». La qual cosa mostraria que les dones es pintaven les ungles vermelles o roges, i mai blanques. En canvi, a la resta d'Europa era diferent. Al segle XIII, a França, el costum era de pintar-se-les de vermell, negre i blau, però a Itàlia el costum era dur-les ben blanques. A Orient, cuidar-se les ungles significa noblesa, ja que les persones que poden tenir les ungles molt llargues vol dir que no treballen amb les mans. Joan Amades, al Folklore de Catalunya, entre d'altres coses, diu que a la Terra Alta creuen que perquè de grans no tinguin mal de queixal, cal tallar les ungles dels infants precisament en dilluns, i també els guarda d'ésser peresosos. Esparreguera diuen que no és bo de tallar-los-les en divendres, perquè de grans els cauen les dents i són perjudicats de mal de queixal i de migranya. A Occident, les ungles llargues i pintades eren i són un atribut tradicional de feminitat, però actualment, i ja veieu que no és cap cosa nova, s'està estenent també als homes. Actualment, i de no fa massa anys, els llocs on tenen cura de les nostres ungles, què us haig de dir, a casa nostra s'ha multiplicat fins a l'infinit. En els àmbits urbans, sobretot, és gairebé aclaparador trobar-se en molts locals on es cuiden de les nostres, això sí, en anglès, nails, que queda més modern. Però a casa nostra hi ha o hi havia una altra cara d'aquestes ungles, que eren postisses. I el Diccionari Català, Valencià i Balear

les defineix com una llauneta corbada que les plegadores d'olives s'ajusten als caps dels dits, índex i gros, per a plegar les olives. Una feina que realitzaven dones que es cuidaven les ungles per no fer-se mal als dits.

Antigament, les olives es feien caure de l'arbre amb les mans, amb canyes o rascletes, i després es recollien del terra a mà. Aquesta era una tasca feta per les anomenades plegadores d'olives i era bàsicament femenina, tot i que els xiquets i els homes també hi ajudaven.

Els homes es dedicaven més aviat a arrencar i collir, mentre que les dones i els nens plegaven les olives. Les dones, vestides amb roba de camp, justament per cuidar-se les seves pròpies, duien unes ungles postisses de llautó o de llauna per facilitar la labor. I ara ja hem arribat al secret d'avui. Al museu hi ha tot un joc de quatre ungles de llauna per a una mà, perquè al polze no calia dur-ne, per plegar olives adquirides a Tortosa i que l'any 1948 van costar al conservador Ramon Violant una pesseta. Tot i la duresa d'aquesta feina, que el lloretenc Manuel Boadas i Noalart explica en un dels seus articles, dient del treball de les plegadores que era poc agradable el treball de recollir les olives de terra. Acostumava a ésser repartit a parts iguals i devia fer-se tot a la gatzoneta, o sigui, arronsades les cames de manera que les natges tocaven els talons. Griselda. Joan Amades, el seu costumari, diu que a la Terra Alta la jornada de collir olives començava amb el cant del gall en rompre l'alba i acabava a entrada de fosc en sentir cantar el primer mussol. Tot i això, les dones ho feien amb alegria. Tant és així que hi ha recollit un extens repertori de cançons del que s'anomena cançons de collir olives. Que en voleu, gentil galà. Com sigui que la feina no era rítmica, no existeixen cançons de tonada especial que mesurin la marxa del treball. Solien cantar tot el vast repertori cançonístic, amb preferència les cançons més llargues i, sobretot, les cavalleresques, generalment de tonades poc airoses i placèboles, com l'aire de la feina. Per l'Urgell hi ha nombroses cançons típiques de collir olives. D'entre elles, se'n solen cantar les que marquen moments determinats de la feina. Punteta de sol, que es canta en començar el dia, la dels vuit dolors, que es canta en reprendre el treball en havent dinat, i la de mossèn Joan de Vic en acabar el jornal del dia.

0: de la guerra!
1: I les ungles, que no faltin.
2: Moltes gràcies, Gustau Moles, per apropar-nos a aquest patrimoni tan proper i sovint també tan desconegut. I amb aquest secret de l'etnològic, el Festa Festa 2634 va arribant al seu final. Festa!

0: volem agrair, com sempre, la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Els d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Ramon Vilar, l'Helena Mayor, el Gustau Moles, i recordeu, els col·laboradors, sou els motors d'aquest programa.
1: I per descomptat també a tot l'equip que fa que cada setmana el Fes de Festa sigui possible, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. I abans de marxar, una recomanació d'agenda, d'aquelles que fan goig, ja que arriben les dues primeres gales dels Premis Preludi a les millors sardanes del 2025.
1: Serà al Teatre Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona els propers 18 i 20 de maig a les 7 de la tarda. Aquestes gales formen part del cicle de cobla a Barcelona que organitzen els Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. És una cita ineludible per als amants de la nostra dansa.
0: I marxem, però ho fem amb harmonia, per dir-ho d'alguna manera, perquè us deixem amb una sardana, com sempre, com és tradició en aquest programa. L'acabem amb una sardana. I avui us deixem amb una peça molt especial. Col·legues, una peça de Jesús Ventura interpretada per la cobla Mediterrània. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu.

0: L'equip de so.
1: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Aquesta hora i aquest dia de la setmana arriba a la teva sintonia un nou espai de ball matinal.

Primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert. I tancarem el nostre espai amb el nostre fi de festa i la dedicatòria del programa de la setmana. Un espai dedicat als músics de casa nostra. Esperem, amics i amigues, i desitgem que disfrutin tant o més que nosaltres amb la selecció que tenim preparada per avui. I et farà costat en aquests 59 minuts de ràdio el meu nom, Josep Maria Pla. A tots benvinguts i benvingudes, comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Un agraïment especial a tots els que ens recomaneu el nostre programa. Amb els balladors i balladores del nostre poble, de la nostra comarca i també la gent que també escolten a través de l'FM el nostre programa. Gràcies per la confiança. Comença el teu concert. Des de l'FM i des d'internet. Viatjant per les comarques, per les nostres viles i ciutats, amb la música de ball, amb la música de concert. I comencem, doncs, i arrenquem el nostre programa d'avui i ho farem amb la formació Cafè Trio. Avui ens gronxem a ritme de manera per escoltar i gaudir dels sons mariners i d'aquest tema que porta com a nom El llop de mar.

Doble final i se'n va la música dels Café Trio. En aquests 20 anys de música hem pogut gaudir també d'aquest repertori musical per molts anys, Café Trio, amb aquesta bonica peça amb la que hem obert el nostre programa d'avui, El llop de mar.

Una setmana més, amics, viatjant per les emissores de l'FM. I si volen, també ens poden descobrir a través d'internet. Compartint amb vosaltres belles melodies brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país i els seus cantants. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que ens fa rejuvenir, que escoltem ara a través de l'emissora. Aquesta passió per la ràdio que ens ve sempre de petits i ens manté joves i ben atents. I cada setmana tanquem el nostre programa amb una dedicatòria, dedicant el programa de la setmana i l'arrodonim amb un tema musical que de ben segur serà del teu agrat. Ens pots escriure a través del nostre correu electrònic o a través del nostre WhatsApp.

gaudint de la música amb els nostres músics. No deixem encara la música en català, hem començat, com dèiem, amb la música d'habanera i ara és el temps d'escoltar la música de la principal de la Bisbal. Ara canviem de gènere i de la música de l'habanera, ara tens per ballar la música de les sardanes. Gaudint de les sardanes amb aquesta bonica selecció que porta com a nom Sardanes al vent. Amb vosaltres, aquests 120 anys de la principal de la Bisbal.

0: Se'n va la música de la Cobla Orquestra, la principal de la Bisbal. Hem escoltat aquesta selecció de Sardanes al Vent, un també dels seus enregistraments, una d'aquestes seleccions boniques d'escoltar i de ballar sardanes en el nostre matí de Ball Matinal.
1: Ball Matinal és el teu concert.
0: I tancarem aquesta primera part i ho farem amb un tema que porta com a nom Així ets tu. La presentació de la Salvatana, original d'un tema de Mocedades.

Les veus de la Sabatana, Miquel Gili, Xavier Delbert, Nòlia Mora i la Victòria Huguet. Sota la direcció del mestre Eliseu Quintana, així hem tancat aquesta primera part de El Déu Ball, de la música del teu concert.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: A punt de moure els peus, a punt de moure el ritme i el nostre cos, doncs ho farem ballant amb els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Ja tenim a punt les orquestres, els conjunts, els duets i trios darrere l'escenari i ara m'he saltat i va la cortina perquè comença a sortir ja la primera de les orquestres que ens acompanyen en el dia d'avui en els nostres ballables. Avui, per començar, una orquestra de casa nostra, la música de l'orquestra Volcan. I amb ells comencem i arrenquem amb aquest Chic to Chic. Ens acompanyes a ballar-lo? Som-hi!

0: together.
1: Bon començament per omplir la vista de ball. Amb aquest Chic to Chic. Amb la Volcán Orquestra. Doncs amb ells hem començat el nostre programa d'avui, amb la música dels ballables, i ara tens per ballar un pas doble, que sempre va molt i molt bé a aquesta hora del matí. Ens acompanyen la formació que ens arriben des de Blanes, l'orquestra Nova Blanes. I posem ara un pas doble. Aquest tema que porta com a nom El Gallo. El Gallo.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Ball matinal, 20 anys en antena. I ara hi posem un ritme més mogut, una cúmbia. I sempre a la línia del programa amb les orquestres conjunts de casa nostra. Doncs ara és el moment d'escoltar i de ballar amb la formació Monte Carlo, que ja els tenim a l'escenari i que ens parla que l'amor no té edat. Doncs vinga, anem a escoltar aquesta peça i a ballar-la. Som-hi! Me enamoré de ti, i què? Som-hi, a ritme de cúmbia!

0: Se'n va la música que ens arriba des de Torelló, des de la comarca d'Osona, de la Gran Orquestra Venus. Hem escoltat aquesta selecció dedicada a la música del tango, un ampli repertori de música ben variada, i l'hem escoltat, com dèiem, a través d'aquesta formació. La Gran Orquestra Venus, que ens acompanyava en el dia d'avui amb la música del tango.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: I de la música més intimista, seguim amb el ritme en el nostre programa d'avui. Seguim amb el nostre show de ballables. I ara hi posem la música de la Salvatana, amb dos temes musicals dins del seu repertori. Grans clàssics de l'ahir en l'avui.

0: Amics, amigues, un brindis per la nostra música, per als nostres músics i cantants. Gaudint de la Salvatana. I amb aquesta última peça que surt directament d'aquesta selecció. Don't worry, be happy.
1: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

Ens ha vingut molt de gust ara escoltar ballar el ritme d'una formació de casa nostra, l'Orquestra Volcán, amb una de les seves veus. I el ritme de cha-cha-cha amb aquest Piensa en mi. El nostre Lluït Vall del Matí, des de Vall Matinal.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah!
1: Hem començat el nostre programa d'avui amb la música de concert dels Cafè Trio i ara també hi posem un ballable d'aquesta formació. Ara anem a ballar un country, un dels més clàssics i més coneguts de tots vosaltres. Sí. Aquest No rompas más.

en sintonia. A través de la FM, a través de la teva emissora, fins a casa teva arriba el nostre programa d'avui, Ball Matinal. I un agraïment especial també a totes les persones que recomaneu el nostre programa. Ah, i si ens has trobat per casualitat doncs, a través de la nostra emissora, gràcies per compartir-la i també doncs, fer saber doncs, que ens escoltes.

Canviem d'estil després de la música dels Café Trio amb la música d'aquest country. Ara hi posem la música d'un solista. Ens arriba des de la comarca del Bages i ho fem amb la música d'en Pere Rico, que ens té preparat ja una bonica selecció molt elegant de ballar i escoltar a càrrec del gran homenatge al gran Roberto Carlos. Des d'aquest últim treball d'en Pere Rico i que porta com a nom Selecció Roberto Carlos. Cançons que sempre van bé de recordar.

versions del gran Roberto Carlos, que sonen com el primer dia. Ara càrrec del solista Pere Rico. Amb la música dels nostres músics. Perquè Ball Matinal és la festa.

0: Ball Matinal, un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Presentat per Josep Maria Pla.
1: I tancarem ja aquesta segona part dels nostres ballables. Arrima Eurovisiu i ho farem amb una formació de casa nostra, com sempre. És la música dels germans Prunell, els Set Sons, celebrant aquest àlbum d'aniversari i dintre de l'àlbum d'aniversari tot un clàssic de la música eurovisiva. Ramala, ding dong, aquest Ramalama ding, ding dong Ramala, dels Rocky Sharp. Música de festa. Ramalama, ding, dong.

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

0: I ara és el moment de dedicar el programa de la setmana.
1: Doncs és el temps ara de dedicar el programa de la setmana, que també dediquem des de Llanars a la Paquita. Que la setmana passada ens feia una petició també des de Llanars, en Simó. Doncs ara també ens la fa la Paquita, que ens vol saludar, ens vol dedicar el programa d'aquesta setmana. I la redonim amb un tema musical. Doncs ho fem amb aquesta petició que ens havien demanat, amb aquesta versió d'aquest bonic tema que diu així: Resistiré. Des d'aquest àlbum del centenari. Avui compartint tres seleccions al nostre programa d'avui. La Salvatana, per tancar el nostre ball matinal d'avui.

0: Entrem ja a la recta final del nostre programa d'avui. Una setmana més gràcies als balladors, balladores del nostre poble, de la nostra vila, de la nostra comarca.
1: Això és la història de Juan Xupi.
0: Els nostres oients repartits per diversos punts que aquest dia, aquesta hora, escolten el nostre programa.
1: Es pensava un general.
0: Extensiva i cordial salutació també als músics, a les orquestres, als conjunts, als solistes.

Per favor, i una explotació extensiva també als casals Esplai i Sales de Vall. Per favor, també al teu ajuntament, no siguis... a la teva comissió de festes, perquè durant tot l'any sigui una festa. I ara més que mai, perquè arriben ja les primeres festes majors. La rumba catalana, senyora. I us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio el meu nom, Josep Maria Pla. Nosaltres hi tornem amb més ball, amb més concert, amb més música, amb més músics en el proper programa. No ens fallin, amics i amigues, que gaudeixin del dia i d'aquest ball. Salut, amics, que tingueu una molt bona setmana. A reveure!

0: Això és Ball Matinal. En nom de la humanitat, que la mala gent no es pot...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De cop i volta, en aquest estat de turbament, entre la parada d'un forner i la d'un sabater, el veus. Un aparador amb centenars de llibres, al costat d'una porta oberta milers de llibres més, i encara diversos centenars més en una vella lona estesa a la mateixa vorera. Ell està assegut al terra amb esquena recolzada a la paret, com si formés part de la façana. Amb el nas entaforat en un llibre, sembla un vestigi oblidat en una cantonada. Deu tenir una seixantena d'anys, 70 a tot estirar. És prim, té un aspecte fràgil i el seu cos sembla que ha estat erosionat pel temps, cisellat pels anys. Té el front ample i coronat de flocs de cabells grisos. La barba, retallada sense gaire cura, és grisenca. El cabell curt fa que tingui un aspecte seriós i indiferent alhora. Les espatlles, una mica caigudes, suggereixen la tranquil·la resignació que solen tenir els qui han vist massa coses i, malgrat això, continuen endavant. Té la pell lleugerament colrada pel sol, però no li brilla. Porta unes ulleres tortes, un vell parell adobat amb un tros de cel·lo i mig caigudes cap a un costat. Darrere les ulleres, sembla que tingui els ulls clucs, a causa de la intensa llum o perquè es passa tot el dia escudrinyant línies de text. L'home tomba una pàgina, l'olora, l'acaricia i tot seguit es torna a centrar en la lectura. Porta una senzilla camisa de màniga llarga, està tan descolorida que costa distingir-ne el color. Els pantalons, vells i grisos, estan plens de taques i de la pols dels carrers de Gaza. Sandàlies de cuiro, tan gastades com la resta de la indumentària. Sembla que el món s'hagi aturat al seu voltant. Els dits, llargs, una mica torts, taquen el paper. Acaricien les paraules. Té el do d'haver passat tota la vida passant pàgines. En aquesta escena hi és tot. Tot allò en què s'ha convertit Gaza. Un vell llibreter aferrat als seus llibres, llegint a quatre passes de les ruïnes, com si les paraules poguessin salvar-lo del soroll, del patiment, de la mort lenta de la ciutat.

0: Una habitació amb vistes. Una finestra oberta a la cultura.
1: Hi ha dies que semblen tenir una música pròpia. Dies que fan olor de carrer, de primavera, de tinta i de paper. I si n'hi ha un que a Catalunya sona com una cançó antiga i nova alhora, aquest és Sant Jordi. El 23 d'abril els carrers es transformen. Les places s'omplen de gent, les llibreries surten a fora, les floristes es converteixen en petits jardins improvisats i entre les mans de tothom apareixen dos objectes que, junts, expliquen qui som, un llibre i una rosa. La tradició ens diu que Sant Jordi va matar el drac. És una història antiga, plena de símbols. El cavaller, el monstre, la princesa, la por i el coratge. I allà on la sang del drac toca la terra, hi neix una rosa vermella. Però potser, si ho pensem bé, els dracs d'avui no tenen escates ni treuen foc per la boca. Els dracs d'avui poden ser la pressa, la indiferència, la solitud o la manca de paraules. I per això, encara ara, continuem necessitant cavallers, o més ben dit, lectors.
2: Perquè llegir també és una manera de lluitar. Obrir un llibre és travessar un pont. És entrar en una altra vida, en un altre temps, en una altra mirada. Per això Sant Jordi és una festa tan extraordinària, perquè no celebra una victòria militar, ni una frontera. Celebra una cosa molt més fràgil i molt més poderosa, la paraula. La paraula escrita, la que queda dins els llibres, la que ens consola, la que ens desperta, la que ens acompanya quan no sabem exactament què ens passa.
3: Hi ha llibres que ens canvien. Llibres que ens troben en un moment precís de la vida i ja no ens deixen ser exactament els mateixos. Hi ha pàgines que, de sobte, semblen parlar de nosaltres. I hi ha frases que es queden a viure dins nostre durant anys. Potser aquesta és la gran màgia de la literatura, que converteix una experiència íntima en una cosa compartida. Que algú, en algun lloc, fa molts anys, escriu unes paraules i avui, en obrir un llibre, tenim la sensació que ens està parlant directament a nosaltres. I mentre els carrers s'omplen de gent, de roses embolicades en paper transparent, de signatures d'autors, de nens que trien el seu primer conte i d'avis que busquen el llibre per regalar als nets, entenem que aquesta festa és molt més que una tradició. És una manera de dir-nos que encara creiem en la cultura, que encara creiem en la força de les històries, que encara creiem que un llibre pot salvar-nos una mica. Que tingueu una bona diada, que regaleu roses, que regaleu llibres i, sobretot, que no deixeu mai de buscar aquelles paraules capaces de dir-nos que ens estimem. Benvinguts a Una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: El mirador.
1: Sant Jordi va ser martiritzat per l'emperador romà Dioclecià al voltant de l'any 303 abans de Crist, prop de Lida, actualment Lot, al costat de Tel Aviv, a Israel. El seu culte va començar a expandir-se per tota la cristiandat des del segle VI i apareix a les històries de màrtirs de Beda el Venerable, un sant anglès del segle VIII. Però l'autèntic desenvolupament del culte a Europa va tenir lloc, sobretot, a l'edat mitjana. Molts autors atribueixen a les croades la llegenda de Sant Jordi i el drac. Es creu que pot estar basada en el mite grec de Perseu i Andròmeda, en què aquesta última era rescatada per Perseu de les mans d'un monstre marí. Els autors cristians relacionen la llegenda amb la lluita del bé i el mal. La llegenda presentava Sant Jordi com el cavaller salvador de la filla del rei de les mans d'un drac, a canvi de la cristianització de les gens. Això va fer del sant l'encarnació de la cavalleria cristiana a l'edat mitjana. Els cavallers lluïen els seus tabards, la creu vermella sobre fons blanc, que després apareix en tota la iconografia del sant.
2: Poc a poc va anar estenent-se el patronatge de Sant Jordi per tota Europa. Venècia, Gènova, Portugal, Rússia, Catalunya i Anglaterra el fan seu i van estenent-se les ordres de cavalleria dedicades al seu nom. Entre els segles XIV i XVI va aparèixer a Europa un nou gènere literari, les novel·les de cavalleries. Aquestes narracions se centraven en les aventures i gestes de cavallers errants que seguien un estricte codi d'honor. Les històries estaven plenes d'aventures èpiques, batalles contra monstres, duels amb altres cavallers i missions gairebé impossibles, incloent elements sobrenaturals, com dracs, mags i objectes màgics. L'amor cortès és un altre tema central. El cavaller dedica les seves lluites i triomfs a una dama noble, l'amor i favor de la qual busca, i la relació sovint és platònica, centrada en l'adoració i el servei del cavaller cap a la seva dama. Les aventures del cavaller estan motivades per la recerca d'honor, glòria i justícia, lluitant per causes justes i nobles, protegint els febles i defensant el bé. Les novel·les sovint inclouen lliçons morals i ètiques, reflectint els valors cristians de l'època, amb la lluita entre el bé i el mal, com un tema recurrent, amb el cavaller com a defensor de la justícia divina. Aquest període va veure la publicació d'algunes de les obres més importants i conegudes del gènere, com Amadís de Gaula, Curial e Güelfa o Tirant lo Blanc.
3: A la fi del segle XVI, el gènere va començar a declinar a causa de la saturació del mercat i l'aparició de noves formes literàries, com la novel·la picaresca i la novel·la moderna. El declivi es va accelerar amb la publicació de Don Quijote de la Mancha, un home que va llegir tants llibres de cavalleries que va acabar creient-se un cavaller i que la intenció del seu autor Miguel de Cervantes era parodiar i criticar les novel·les de cavalleries, destacant les seves exageracions i fantasies poc realistes. Llegirem uns fragments de Curial e Güelfa, d'autor anònim, i de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. En el fragment de Curial, que escoltareu ara, l'autor explica un dels grans temes literaris d'aquesta època, que és l'amor incondicional a una dama.

La güelfa, la qual jove i fresca era, i a la qual cosa alguna si no marit no fallia, trobant-se molt vella i molt lluada, rica, favorida i ociosa, requerida i per molt sol·licitada, veient que son frare no es curava de donar-li marit, ni a ella paria cosa honesta demanar-lo. No podem resistir als naturals apetits de la carn, que amb continus punyiments incessantment la combatien. Pensar que si per ventura ella amàs secretament algun valerós jove, puix que algun no se n'apercebés, no seria deshonestat, i que ja havia esdevingut a més de mil altres. I així donar llicència als ulls que mirassen bé tots aquells qui eren en casa de son frare, i no havent esguard a claredat de sang ni a multitud de riqueses, entre els altres li plegué molt curial, car veient-lo molt gentil de la persona, i assaig gentil de cor, i molt savi segons la seua edat, pensar que seria valent home si hagués ap què. Perquè imaginar avançar-lo, i d'aquí avant començar al s'acostar, i cridava el sovent i parlava amb ell molt volenterosament.

0: El fragment del Tirant lo Blanc, seguint la mateixa temàtica amorosa, ens situa en una escena en què Tirant entra a la cambra de la princesa Carmesina per tenir-hi una relació amorosa. Ella està acompanyada de les seves damiseles, Plaer de ma vida i Estefania. Entra Tirant coix i amb una crossa.
1: Senyora, com es troba la dama que jo més estimo?
2: Qui us ha donat permís per entrar aquí? Ni és convenient ni tens el dret d'entrar-hi sense el meu permís. Et prego que te'n vagis, que si l'emperador ho sap...
0: Per molt que Carmesina digui, Tirant lo Blanc no li fa cas. Se li acosta, l'agafa pels braços, la besa les mans, a la boca, als pits... És com un joc. Tirant li vol posar les mans sota la faldilla, Plaer de ma vida i Estefania ajuden Carmesina tot rient. Tot d'una entra l'emperadriu anunciada per un herald. Tots s'espanten. Tirant es llença a terra i les donzelles li llencen roba a sobre. Carmesina s'asseu sobre l'embolic de roba i es continua pentinant com aquell qui res. L'emperadriu s'asseu al costat de la seva filla. Va anar de poc que l'emperadriu no s'assegués sobre el cap de Tirant. L'emperadriu s'aixeca per anar a resar al fons de l'estança. Les donzelles la segueixen per poder tapar la fugida de Tirant, que s'aixeca de sota la roba, li fa un darrer petó a Carmesina i se'n va, però de seguida torna a entrar.
3: Ai, que ve l'emperador!
2: Ai, pobre de mi!
1: Com em podeu salvar, senyora?
2: Sempre veniu a hores indispostes, vos.
0: Carmesina comença a tapar Tirant amb la mateixa roba i les donzelles l'ajuden, corredisses. Finalment, Carmesina torna a seure's a la seva roba on hi ha Tirant. S'aixeca, deixa passar la seva mare i tots comencen a sortir. La princesa tira enrere i va buscar Tirant sota la roba. Ell fa un gran salt i agafa Carmesina pels braços, ballant per la cambra i besant-la.
1: Quanta bellesa! Tanta perfecció no l'havia vista mai en cap donzella.
2: Jo et donaré glòria, honor i fama, Tirant, però ara deixa'm anar.
0: Tirant no la deixa, sinó que reprèn els jocs amorosos. Les dues donzelles corren a ajudar Carmesina i agafen els braços de Tirant perquè no la pugui desvestir. I quan veia que ella se n'anava i que no la podia tocar amb les mans, allargà la cama, li posà sota les faldilles i amb la sabata tocà el lloc prohibit. Carmesina i les dames se'n van rient, oh, i Tirant es treu la sabata i la mitja amb què ha tocat el lloc prohibit i se'n va. Aquella mitja i aquella sabata que havien tocat sota la faldilla de la princesa al lloc prohibit les va fer brodar amb perles, rubins i diamants que es valoraren amb més de 25.000 ducats.

0: I arribem a la festa de Sant Jordi tal com la coneixem avui dia. La tradició de regalar un llibre es va consolidar a la dècada de 1920 per celebrar el Dia del Llibre, coincidint amb la data en què es diu que van morir Cervantes i Shakespeare. La UNESCO va declarar el 23 d'abril com a Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor l'any 1995.
1: I no podem deixar de parlar del Jordi més Jordi de tots els Jordis que es fan i es desfan. Jordi de Sant Jordi. Fill d'un esclau morisc, és a dir, fill d'un habitant d'ascendència musulmana i de creències islàmiques, que fou alliberat i afavorit per Alfons el Magnànim i Maria de Castella, com també ho va ser la seva germana, Isabel de Sant Jordi. Nascut al Regne de València cap al 1395, Jordi de Sant Jordi fou un poeta cortesà i militar que va participar en l'expedició naval del rei a Sardenya i Còrsega l'any 1420, com també ho feren altres poetes, com el mateix Ausiàs Marc. Acostumat al luxe i l'ostentació de la cort, quan va caure presoner a Nàpols per Francesco Sforza, duc de Milà, va escriure sobre la solitud i la captivitat. Deserts d'amics, de béns i de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, far de nuig i tristor, ma voluntat e pensa caitivada, me trob del tot amb mal poder sotmès. Ne veia algú que de més haja cura, i soi guardats, enclòs, ferrats i pres, de que em frau grat a ma trista aventura.
0: Jordi de Sant Jordi va ser un poeta sensacionalment amorós, encara amb trets de l'amor cortès de la poesia trobadoresca, però ja amb alguna influència de la nova poesia de l'italià Francesco Petrarca, pare de l'humanisme. De fet, es diu que Jordi de Sant Jordi va ser l'últim trobador. Els seus poemes parlen d'un amor que l'angoixa, d'elogis a la dama que estima, que és, evidentment, d'una classe social més alta i el nom de la qual amaguen el famós senyal trobadoresc, que era un nom fictici amb què els trobadors anomenaven la dona doble casada que estimaven. Escolteu un fragment d'un dels seus poemes que es considera una joia de la lírica catalana, que explica com és la cara de la dona que estima amb unes paraules d'un gran to poètic. La imatge de la dona quedarà gravada en la retina del poeta fins i tot quan hagi mort d'amor. I de fons, música interpretada per un altre Jordi, Jordi Savall.
2: Just al front, port vostra bella semblança. D'això el meu cos nit i jorn fa gran festa, que remirant la molt bella figura de vostre fas, més romasa l'empremta, i ni per mort no se'n perdrà la forma. Ans quan seré del tot fora del segle, els qui el cos portaran al sepulcre, sobre ma fas veuran el vostre signe. Així em té pres i així m'empresona l'amor ardent, com si fos dins d'un cofre tancat amb clau, i tot mon cor fos dintre, on no pogués moure'm de cap manera. Car tant és gran l'amor que us tinc i ferma, que el meu cor no el destorba l'angoixa, vella de vos. Ens resta com la torre i sols us ama vos, blanca coloma.
0: L'amor que us tenc a tot arreu m'estella. No ha estimat més coralment cap home. Tan fort amor com aquest que el cor m'obre no fou ja mai un cos d'home ni ànima. Oh, cos d'honors, net de frau i delicte, preneu de mi pietat, vella dona. No permeteu que d'amor jo paresca, ja que vos am més que cap home firma. I us suplica vos, el més bell arbre, de tots bons fruits on valors prenen ombra, que em retingueu amb vostra excel·lent cambra, que vostre sóc i seré tant com visqui.
2: Avui us portem un petit viatge sonor fins a Montserrat. Al segle XIV es va crear una joia musical única, el llibre vermell de Montserrat. Aquest manuscrit, conservat al monestir, recull cants destinats als pelegrins que hi arribaven, sovint després de llargues travesses. El seu nom prové de la coberta vermella amb què es va enquadernar al segle XIX, però el seu contingut és molt més antic. Entre les seves pàgines hi trobem peces tan religioses com profanes, com danses, pensades perquè els fidels poguessin cantar i moure's sense perdre el respecte pel lloc. De fons, si us hi fixeu, si us escolteu bé, sentim Estela Splendens, que és una de les cançons dansades que s'inclou dintre del llibre vermell. Està interpretat per Jordi Savall i el grup Esperion 21, sota la direcció del mateix Jordi Savall. Escoltem-ne uns minutets.

Avui dia, aquestes melodies continuen captivant músics i oients d'arreu del món, mantenint viu un llegat que ens connecta directament amb l'edat mitjana.

0: Matí al bar, de Francesc Parcerisses. S'han vist sovint al bar, a les hores de sol del migdia, quan l'enrenou del carrer desafia la piuladissa dels ocells i es fiten només amb un somrís que creua l'abisme de les taules. Oh, i si els acostessin ara, enderrocades les barreres que els separen! Oh, quin goig dels cossos, quin delit! Però tots són cabòries. No hi ha hagut mai res. Mai no han creuat una paraula. I encara seguiran així dies i dies, tot observant-se de lluny, indecisos, canviant només la timidesa del somrís per aquesta felicitat de la distància. Un fil a punt de trencar-se.
1: Per què has vingut? De Joan Salvat Papasseit. Per què has vingut enflorit als lilàs? I han dit llur joia envejosa a les roses. Mireu la noia que us guanya l'esclat, vella i pubilla, i és bruna de rostre. De tant que és jove enamora el seu pas, qui ho la sap? Quan la veu s'enamora. Perquè has vingut, ara torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.
2: Les roses recordades, de Salvador Espriu. Recordes com ens duien aquelles mans les roses de Sant Jordi, la vella claror d'abril? Plovia a poc. Nosaltres, amb gran tedi, darrere la finestra, miràvem, potser malalts, la vida del carrer. Aleshores ella venia, sempre olorosa, benigna, amb les flors, i tancava, fora, lluny, la sofrença del pobre drac, i deia, molt suaument, els nostres petits noms, i ens somreia. Avui, que dediquem el programa a la Diada de Sant Jordi, l'hem engegat amb un fragment del Llibreter de Gaza, una novel·la de Rashid Benzin, que era una mena d'avançament de les persones amb què parlarem avui en aquesta edició. Dos professionals del món del llibre, la que havia estat gerenta de publicacions de l'Abadia de Montserrat, Anna Maria Macià, i un dels llibreters de la llibreria Laie de Barcelona, Enric Aymerich. Bon dia.
3: Bon dia.
2: O bona tarda. Depèn de quan ens escoltin. Endavant.
1: Enric, comencem per tu. Treballes en una de les llibreries més importants de Barcelona, que té la seu al carrer Pau Claris, però que té un munt de botigues a la ciutat i també a altres llocs d'Espanya.
3: Sí.
1: I, de fet, el que ens agradaria és que ens expliquessis una mica en què consisteix la feina del llibreter.
3: Vols la versió romàntica o la real?
1: La real.
2: Sí, pot ser la real.
3: Dic la versió romàntica perquè és, crec, les poques professions que quan dius que ets llibreter, la majoria de la gent respon que bonic, a mi m'agradaria molt perquè m'agrada molt llegir, però els llibreters no ens paguen perquè llegim amb hores de feina i en canvi hem de llegir perquè si no podem fer les recomanacions i les tries. És una feina que a mi, gairebé 35 anys després de fer-la, em segueix apassionant, que té moltes coses fantàstiques i moltes coses que no ho són tant com totes les feines.
1: Com totes les feines.
3: En el fons, a mi m'agrada molt desmitificar la banda de producte cultural, de gestors culturals, i explicar que, en el fons, no som més que dependents de comerç, que no és poc dir, perquè un bon dependent de comerç fa una cosa molt bona, que és ajudar a cada persona a trobar allò que més li convé en aquell moment. Què és el que defineix la tasca del llibreter? És ajudar a trobar aquell llibre que en aquella persona, en aquell moment de la seva vida, és el que necessita. Això vol dir moltes hores, uns horaris comercials, uns sous comercials, el públic, que no sempre és fàcil, però que també és, perquè el món són contradiccions, el millor de la nostra feina, el tracte amb el públic.
2: I ja anem per Sant Jordi. Què representa per les llibreries la festa de Sant Jordi?
3: Molta feina, molta més de la que gent es pensa. Jo vaig començar a treballar per Sant Jordi el dia 1 de febrer. I cada any és així. De fet, ara, des de que es va acabar la Setmana Santa, el gros de la feina ja està fet. Ja són detalls, última cosa, acaba de tancar serrells que queden oberts, coses més de logística que no pas de la gestió pròpia dels llibres. Per moltes llibreries, per la immensa majoria, representa el tant per cent més elevat de la facturació. Per les llibreries, quan són més grans, no representa un tant per cent tan elevat, però totes necessitem que sigui una bona campanya, perquè si no els números no surten.
2: Perquè fora de la Diada de Sant Jordi, la gent acostuma a comprar llibres per regalar?
3: Sí, oh,
2: sí?
3: Moltíssim.
2: És un dels objectes que la gent té present a l'hora de fer un regal amb algú?
3: Sí, és un regal, pensem que econòmicament barat, que cobreix molts gustos molt diferents i que moltes vegades quan ve una persona i em diu és que jo vull regalar a una persona però no el conec, no sé el que li agrada, jo sempre dic regala-li alguna cosa que t'agrada a tu, que és com si et regalessis una mica tu mateix. No? I això no en totes les coses es pot fer. Amb el llibre és fàcil de fer.
1: Anna Maria,
2: ara
1: anem cap aquí. Tu treballaves a les publicacions de l'Abadia de Montserrat, que és una editorial antiquíssima, que a més de llibres també publica revistes tan importants com Cerdor, i que també té botiga, evidentment. Com està organitzada una editorial que és un monstre, diguéssim, no?, d'empresa.
4: Més que un monstre, que quan diem monstre pensem en una gran editorial, és una editorial molt particular. I sobretot era una editorial molt particular els anys en què jo hi vaig estar-hi. Perquè era, doncs, bueno, primera, és una editorial de l'Abadia de Montserrat. Una editorial religiosa que el que menys feia era llibre religiós. Perquè el pare Massot, que era l'ànima, i evidentment era el director, el tot. Tinguéssim els càrrecs que tinguéssim, ell era el tot. Una persona molt especial. I aleshores es feia molta filologia, molta història, etcètera. Literatura, estudis literaris, també infantil. Publicacions va ser molt important als inicis de la recuperació amb el llibre infantil i les revistes, tant el Serra d'Or, que encara hi és, com després el Tretze Vents, com ara en té una pels més petits, que es diu Piu Piu. Però és això, bàsicament una editorial molt especial. És una editorial de les poques editorials independents que ja queda, ja en queden poquíssimes, i que encara té una certa entitat. I que al contrari del que pugui semblar, l'Abadia no interferia absolutament per res. Era una editorial molt particular. I allà s'han editat els llibres més importants de història, de la Guerra Civil, sobretot, i d'aquest país els últims 50 anys.
1: El que és interessant és això que deies tu, de que s'havia publicat molta filologia.
4: Moltíssim.
1: Que, de fet, en català, perquè això també s'ha de dir, assaig.
4: Totalment.
1: No n'hi ha gaire. Per tant, quan costa de publicar.
4: I tant.
1: Pel volum de persones que l'ha llegit.
4: Sí. I assaig literari, que encara és més difícil. Biografies, en fi, tot. I molt, molt Guerra Civil, Vull dir, crec que era l'editorial que més ha publicat sobre aquest tema. Sempre, evidentment, en català.
2: Però digue'ns una mica com s'organitza tot això. Com organitzàveu les tasques, la feina, com una editorial... Com funciona una editorial?
4: La forma d'organitzar-lo, tot i que repeteixo que tenia les seves particularitats pel director, que era especial i absolutament dedicat a l'editorial, com qualsevol altre editorial. Entra en original, se'n llegeix una persona, es decideix si aquest llibre tirarà endavant o no, passa, si es decideix que sí, passa a correctors, va passar les diferents fases, que siguin galerades, que siguin paginades, fins que arriba la impressió, l'enquadernació, la distribució i arriba a les llibreries. La comercialització abans i arriba a les llibreries. És molt llarg, el camí del llibre.
2: Sí.
4: Perdona, l'Enric ha dit que el febrer preparava en Sant Jordi.
2: Sí.
4: Una editorial, Sant Jordi, comença a preparar abans de l'estiu.
3: Perquè quan comencem els llibreters, els editors ja tenen la feina feta i l'equip comercial, que a vegades és propi o a vegades és un altre, també. És a dir, el llibre té moltes baules.
4: Moltes. Molt llargues.
2: Seguit, és un camí llarg, no? Des de que arriba a les mans del lector.
4: Un camí molt llarg.
1: Perquè aquesta peça que diuen que és important, que són els distribuïdors...
4: Sí, molt important.
3: Moltíssim.
1: Que també em sembla que s'emporten bastant... Del cost que té la producció del llibre és una part, no?
4: Sí.
1: Jo recordo que fa un temps, o fa uns anys, hi va haver algun problema amb una distribuïdora molt important de Catalunya, que hi va haver, o es va traslladar de seu, i llavors es veu que hi va haver problemes, realment, de que els llibres arribessin a les botigues.
3: Sí, quan la distribució falla, pel motiu que sigui, les editorials, els autors, els llibreters, patim molt perquè la distribució és el que fa que arribin els llibres al punt de venda natural, que és la llibreria. Mm-hmm. Si la distribució falla, no arriben. I, per tant, tots hi perdem.
4: Exactament. Mm-hmm. Però fa un parell d'anys que hi ha hagut un altre. O sigui, el problema de la distribució a Catalunya és...
1: important.
3: Jo fa 30 i pico d'anys que ja sento parlar. L'Anna Maria dirà que sí.
4: De la distribució, eh?
1: Sí, que sempre estem en crisi de distribució.
4: Perquè és molt car tot aquest tema. O sigui, des de fora és possible que no s'entengui, però és molt car. És amagatzemar milers de llibres, centenars de milers de llibres, de diferents editorials, repartir-ho a tot arreu. No oblidem que el llibre és l'única cosa que s'admet retorn, la qual...
3: complica la gestió.
4: És complicadíssima la gestió. Trobar-los, o sigui, si veiéssiu una nau d'on estan els llibres posats, és impressionant. És molt complicat, distribuir i comercialitzar.
3: Molt, moltíssim.
4: I això, evidentment, és car. És car, molt car.
5: I ara ens agradaria parlar una mica dels drets d'autor. Com se gestiona això dels drets d'autor? Hi ha alguns autors, allò, alguns patums, alguns difícils de...
4: com a tot arreu.
3: Bueno, clar, sí, per això hi ha els agents literaris, que serien els representants dels autors. Llavors, a Catalunya van tenir una agent literària emblemàtica a nivell internacional, que era la Carme Balcells, que va fer molt per la dignificació del treball dels autors. I no podem oblidar la immensa tasca que es va fer als finals del franquisme, començaments de la democràcia, tota la banda dels il·lustradors, perquè penseu que els il·lustradors, fins llavors, perdien la propietat de la seva obra. És a dir, quan entregaven a un editor l'original, perdien la propietat. Cobraven aquella feina i no tornaven a cobrar mai més.
5: Venguessin el que venguessin.
3: Sí.
1: O sigui que tots els contes infantils en què tot és il·lustració, tot això...
3: Ara ja no, en aquell moment.
4: Però és bastant recent, que els il·lustradors... Ha sigut una lluita llarga. Passa que en aquest país tenim associacions de tot, autors, normalment per duplicat. Sí.
3: L'associacionisme a Catalunya ha mogut moltes coses.
4: Sí, però els il·lustradors, sí, va costar molt.
3: I una altra lluita és la dels traductors.
4: Exacte.
3: És a dir, fixeu-vos d'un llibre, no? Que la gent, el que pensem és que un senyor a casa seva es posa i escriu un llibre després de sopar, diguem, no? Que evidentment no és així, no? Però clar, aquell senyor ha de cobrar, però després d'ell intervenen tota una sèrie de professionals que tots han d'anar cobrant. Llavors, d'un import no gaire gran, anem repartint el pastís en molts percentatges.
4: Hi ha l'Enric Faura, que sempre diu que és el sector amb més mala salut. O sigui, és el negoci amb més mala salut, però...
3: Mala salut de ferro.
4: Això
5: com deia Salvador Espriu, tinc una mala salut de ferro. Doncs
4: Pues és això, perquè sempre està a la corda fluixa, però sempre va resistint.
3: Enric Faura és de la banda de la distribució.
4: Sí, exactament, de la distribució.
5: Per tant, doncs Sant Jordi és un gran impuls pel tema dels llibres.
4: Sí.
5: Si no hi hagués Sant Jordi...
3: Moltes llibreries no existirien. Moltes. Abans, ara perquè tot ha canviat molt, però abans una llibreria, diguem-ne, d'una capital de comarca, amb cara i ulls, generalista, necessitava, per poder sobreviure econòmicament, una bona campanya de llibre de text, un bon Nadal i un bon Sant Jordi. Amb això podia tirar tot l'any. Si alguna de les tres potes fallava... ja anava malament.
5: Perquè ara que has parlat de llibre de text, tema de llibre de text també és un suport? Ella ja bufa perquè sé que...
4: És un tema
5: que vosaltres heu treballat molt, la publicació de la Maria.
3: Jo, fa més de 30 anys que no el toco.
5: No?
3: No, perdó, més de 20 que no el toco.
5: Perquè si no deu ser pitjor. Una bogeria, no? Quan arriba el setembre.
4: És una bogeria. Sí. Passa que nosaltres només treballàvem i treballem un llibre de text, en aquest cas, música, que això, en aquests moments... Va haver-hi uns moments de molt auge, ara torna a anar a la baixa, perquè, en fi, el llibre de text s'ha complicat moltíssim, i l'altre ja és el català, que sí que el venem també a instituts i tal, però bàsicament ja està als consorcis, escoles d'idiomes, etcètera, etcètera, que és molt diferent, és diferent. Però el llibre de text és un... Bueno...
3: Imagina't, tu estàs obligat a comprar una cosa que no tries, que a més la suma del total són bastants diners, perquè poden ser 7, 8, 9 llibres, depèn de la, del nano, eren, no? Sí. I a més allà hi havies d'afegir tota la resta per començar l'escola, no? Bandes, uniformes, xandalls, bosses, plomiers, tot allò. Clar, la gent venia molt enfadada.
4: Sí.
3: I a sobre només faltava que no tinguessis algun dels llibres.
4: Sí, sí, sí. I són moltes editorials. I, bueno, finalment es van especialitzar molt, el llibre de text, en puestos determinats, perquè era molt complicat. També el text ja no és el que era.
3: No, absolut.
4: No s'utilitzen ni la meitat dels llibres de text.
5: No, potser el tema de les coses que ara es fan molt en línia, no? Els cursos en línia, tot això ha anat en detriment, potser.
4: Bueno,
5: també,
4: línia...
5: no? I el llibre aquest que ja és digital? Sí?
3: Hi ha diferents coses que intervenen, no? Per exemple,
4: no,
3: aquesta tendència, que no dic que estigui malament, però totes les coses fereixen una sensibilitat o una altra, no? Que és la socialització del llibre.
4: Sí.
3: Des del punt de vista de l'economia familiar, jo ho puc entendre, però des del punt de vista de l'il·lustrador que cobra per il·lustrar llibres de text...
4: I de l'autor.
3: Que molts, clar, de l'autor, no? Clar, dius, vosaltres socialitzaríeu la vostra feina o el producte de la vostra feina. En canvi, el cas del llibre es veu com molt normal, perquè sembla que pel fet de ser una cosa cultural hagi d'estar obligatoriament socialitzada. De la mateixa manera que no està igual de mal considerat robar un telèfon mòbil en una botiga o en un gran magatzem, i en canvi sembla que si robes un llibre en una llibreria no facis mal.
4: No, el llibre té molts tòpics, eh? Un d'ells és que està tan i tan subvencionat. És una broma, això, però una broma, eh? No, no, els llibres tenen subvencions segons quins llibres i segons quines coses, però a uns nivells ridículs. Doncs, esclar, les editorials fan miracles, eh? Ja sabem tots que sempre hi ha grans editorials que... Però estem parlant d'editorials, i en aquest cas en català, i si ja parlo de publicacions de la Badia Montserrat, ja parlo en català i d'uns temes molt específics, molt difícil subsistir. O sigui, això he dit, la Badia nosaltres no intervenia mai, només intervenia en una cosa, per subvencionar-nos a nosaltres. Això sí, perquè era molt difícil, molt difícil.
3: El catàleg de Badia de Montserrat té llibres que només els podien publicar ells, ningú més, perquè són estudis tan específics, d'àrees tan diferents, que... era impossible que, si no ho feien ells, no ho faria mai ningú. Aquest és un dels valors, dels grans valors de Badia de Montserrat.
4: Que fins i tot això ara estem parlant d'un altre segle.

0: hi ha llibreries que tot l'any venen molt més en català. Mm-hmm. Per exemple, depèn d'on t'estan, no? Mm-hmm. Jo havia treballat molts anys en una llibreria molt emblemàtica a Mataró, que es deia Roba Faves, mm-hmm. i allà les vendes eren català. Estic convençut que la Tralla de Vic, la Gralla de Granollers, que, la Molassa de Vilanova, totes aquestes llibreries molt implicades en el territori on estaven, jo crec que aquestes totes venien molt més català que castellà. A l'AIE es ven més castellà que català. El dia de Sant Jordi nosaltres sí venem més català i segurament sigui una tendència natural. Però el dia de Sant Jordi és un dia.
1: Clar, no, i tant, i tant.
0: Hauríem de treballar perquè
2: també
0: això
2: és normal,
0: fos...
2: perquè Sant Jordi és una festa molt catalana. Clar, i aleshores clar. El que surt a comprar és bàsicament... Sí, que s'hi va reincorporant cada vegada més gent, però, esclar, la gent que va comprar... És
3: normalment
2: la gent,
3: és la gent d'aquí que el que fa és comprar un llibre en català.
2: Sí,
0: també és veritat que els darrers anys, que és una cosa que a nosaltres com a llibreria no ens afecta massa perquè no és el tipus de llibre que nosaltres vulguem tenir, però han sortit que abans no existia aquests llibres de persones que no es dediquen a l'escriptura, però que tenen una certa potència mediàtica, majoritàriament tot això és en castellà. I això sembla que no, però aquell dia, que és un dia que molta gent és l'únic dia a l'any que entra a la llibreria
3: o compra un llibre,
0: parada, també capgira una mica els números. Però a mi els números de Sant Jordi no m'acaben d'agradar mai massa com a fotografia de la realitat en l'hàbit de compra.
3: Vols dir que els mediàtics sempre van per davant?
0: No és que vagin per davant sempre, però la suma dels mediàtics ocupa un percentatge elevat. Quan dic mediàtics, no vull dir la gent que escriu i surt a la tele o a la ràdio, vull dir la gent que no, la seva activitat principal no és escriure, sinó que normalment són obres d'encàrrec, se'ls encarrega un llibre, que normalment és una conversa que transcriu un altre professional i que es fa com una manera lícita d'una empresa que vol guanyar diners i que allà veu una oportunitat.
1: I una cosa que ara es veu un canvi a les llibreries, especialment les que estan al centre de Barcelona, en què hi ha molt de turisme, és que hi ha molt de llibre, o s'ha augmentat molt el llibre en altres llengües, especialment en anglès.
0: En el nostre cas no ha augmentat, perquè quan va néixer l'AIE fa 45 anys, aquest any en farà 46, ja es definia com una llibreria especialitzada en humanitats internacional. Per tant, nosaltres, sobretot, catàleg d'art, que era una de les nostres grans especialitats, l'hem tingut sempre en qualsevol idioma, perquè quan hi ha una exposició potent a algun museu d'on sigui, s'ha lluitat per tenir sempre el catàleg. No? Per tenir unes seccions de narrativa importants en llengües estrangeres. El que sí que s'ha notat és a Barcelona ciutat, i al barri on estem, a l'Eixample, és els expats, no? Aquesta gent...
1: Exacte.
0: Que no generen problemes perquè no els veiem com migrants, perquè són rics, perquè tenen uns sous estupendos de Noruega, de Suècia o d'allà on sigui, i venen a viure a Barcelona, on es converteixen en doblement rics, perquè els seus sous traslladats al nivell de vida nostre, i tenen platja i tenen sol i bon temps, i també col·lapsen el nostre sistema sanitari i de transport. Però aquests, com que són rics, no ens fan nosa. Aquests són clients nous que abans no teníem, no? Poder sí, venem una mica més de quantitat. Jo crec que ho han notat més altre tipus de llibreria, que segurament ha fet una aposta o els últims anys per tenir,
2: sí,
0: incorporar aquest fons.
2: Ara dirà publicacions que està... a l'eix del Fort Pienc, allà hi ha una quantitat d'italians i francesos, ja fa temps, I tota aquella zona del poble, tot allò, està molt, molt, molt ple d'estrangers, molt ple. Ara, nosaltres com a publicacions, evidentment no ho hem notat, perquè, ja veus, vull dir, no n'hi ha ara comprar un estudi filològic del Coromines, però suposo que hi ha llibreries que sí, la llibreria francesa, aquesta s'ho deuen haver notat una mica. Però també aquesta gent majoritàriament tenen ganes de... Aquests sí que tenen ganes d'aprendre el català i és diferent, Però penses?
0: Una part. N'hi ha que no, N'hi ha que...
2: Sí, que viuen al marge.
0: Sí, que viuen molt
2: pot
0: al marge.
2: Ser, però...
0: Perquè, per exemple, el que jo sí he notat és un canvi molt gran. Abans, quan entrava una persona que no parlava ni català ni castellà, normalment et preguntava si parlaves anglès. Això ha desaparegut, aquesta pregunta.
2: Sí.
0: Ells arriben i et parlen en anglès, en el seu anglès, que per ells serà molt bo, per nosaltres és molt difícil d'entendre, o almenys per mi, i no fan ni l'esforç.

0: Hors de dir, bon dia, perdona, parles anglès? No,
1: si aboquen
0: directament. I a mi m'ha arribat a passar, jo visc, si vaig tranquil·lament caminant de la feina a casa, trigo 20 minuts, però no em moc del barri, tota la dreta de l'Eixample. A mi m'ha passat de tot el que és 20 minuts anar sentint només italià, anglès i francès. I no sentir cap català ni cap castellà, eh?
1: Així. Ja en sones.
2: Sí, ja en sones.
1: Allà on estàvem nosaltres, no. Hi ha molts, però ja no sents això. El que hi ha molts són xinesos. Mm-hmm. Molts asiàtics. Molts. Molt. És seu el barri.
2: Sí, sí.
1: Hi ha vist una transformació brutal, allà. Mm-hmm.
2: Llavors, un altre dels canvis que hi ha hagut a les llibreries és que de vendre llibres ara es fan cursos, es fan tallers, es fan presentacions de llibres. Jo suposo que això sempre es havia fet, però ara encara més. I tot això també deu donar força feina en una llibreria.
0: Feina molta, però deixa'm de primer reivindicar, perquè jo que ja tinc una edat, hi ha una tendència amb llibreters més joves de parlar d'aquestes coses com si fos un, com si haguessin descobert la sopa d'all. I la generació de llibreters que a mi em va ensenyar l'ofici ja feien tot això. Poder no tant, poder, però cursos de, perdó, presentacions de llibres, Roba Faves, fa més de 25 anys que no hi treballo, se'n feien dues per setmana gairebé sempre. Ja són moltes. Nosaltres ara tenim moltes setmanes que en fem tres? Sí, és veritat. Que hi ha moltes llibreries que igual no ho feien perquè igual requeria tenir una mida i ara en qualsevol mideta doncs ja va bé i la pots fer? Possiblement, no ho sé. Però m'agrada reivindicar que se n'han de fer i que se n'han fet sempre. Porta feina? Molta. És rendible? A vegades sí, a vegades no. A vegades sí, a vegades no.
2: Sí, ara per anar acabant, el que us volíem demanar és que ens expliquéssiu una mica la importància, si en té o no en té, de la difusió, dels llibres a través de les xarxes socials. Ja sabem que tant Abadia de Montserrat com l'AIE tenen un web en què tu pots comprar els llibres directament des d'allà. No sé quin gruix de venda feu, però llavors també a les xarxes, també, per exemple, a l'Instagram, tant l'Abadia de Montserrat com l'AIE teniu, l'Enric de vegades el veiem que recomana llibres infantils, perquè m'imagino que deu ser o la teva especialitat
1: o
2: que t'han dit a tu que
0: parlis. Les meves especialitats. Sí.
1: És un gran llibreter infantil.
2: Doncs, això té... O sigui, ho noteu en la venda de llibres o...
1: Gran tema, també.
0: Gran tema, gran tema. Esmercem molts esforços, tothom. La rendibilitat crec que no la tenim prou estudiada.
1: No.
0: Però és una cosa, jo crec que la Maria estarà d'acord, en què no pots deixar de fer.
1: Exactament així. O sigui, sí. No està gens clar, però ja has de ser.
3: No està clar que venguis més fent això.
1: No. Sí, és veritat que les pàgines web sí que... I sobretot, per exemple, un tema com els de l'Abadia, que són llibres molt especialitzats, per la web es ven. No el que voldríem. Mai es ven el que es voldria.
0: Mai.
1: Això per descomptat.
0: Ni a la web ni a la botiga.
1: Ni a la web ni a la botiga. Vale. Però, sí. Però a les xarxes ja has de ser-hi. Perquè si no, és com allò de la foto, saps? Yeah. Si no hi ets, no surts.
3: Si no surts a la foto...
0: I mai saps per què es nota o per què no. Jo ara fa poc va sortir un vídeo meu recomanant dos llibres. Un era el Guarassó i l'altre Les aventures de l'os Paddington, no? I aquí sí que vaig notar que venia gent a demanar-me'l. Però, en canvi, altres vídeos passen sense pena ni glòria.
1: Sí.
2: I ara, encara que l'Enric ens hagi dit que tret tot el romanticisme de la professió, també de l'edició... Sí. Joves que s'hi vulguin dedicar al futur.
3: Els aconsellaríeu? Els aconsellaríeu aquesta feina?
2: Que s'hi dediquin.
3: Sí. Dedicar-se a aquesta feina?
2: Quins estudis han de fer? Perquè sí que hi ha, per exemple, un postgrau de llibreria.
1: Sí, hi ha estudis, per dedicar-se.
2: Té futur o no té futur?
0: Mira,
2: jo
0: crec que la majoria de llibreters hi arribem per casualitat. De fet, no podem exigir formació perquè estem al ram del comerç. Per tant, no hi ha un estudi que diguis. Sí que va sortir el màster, el postgrau, totes aquestes escoles de llibreria, però segueix sent requisit imprescindible que tu aportis el teu pòsit cultural, que és el que necessites gestionar. Cal que siguis lector i que et converteixis en l'actor, t'agradi o no t'agradi el que llegeixes. Amb més o menys intensitat, però has de poder...
1: És una cosa que t'ha d'agradar, el llibre,
2: sí.
1: Eh? Vull dir, sí, si no t'agrada el llibre...
2: Per exemple, en un cas com el teu, que tu ets gerent, per exemple, sí. Has de tenir una formació econòmica, però també t'ha d'agradar aquest àmbit, no?
1: És que si no t'agrada el llibre, vas malament. Vull dir, t'ha d'agradar el llibre. Això...
3: De fet, quan fas una feina, és important que t'agradi la feina que fas, no? És el tant per cent més important, potser, no? Que disfrutis fent el que fas.
0: Sí, però has de pensar molt bé amb el que et trobaràs a la feina. És a dir, t'ha d'agradar els llibres, per ser llibreter, l'editor és una altra cosa, però també t'ha d'agradar el tracte amb la gent, perquè si no t'agrada el tracte amb la gent...
3: No cal, no?
0: Fes-te arxiver.
1: Sí, que no tindrà. És una gran feina, és una gran feina, jo evidentment que la recomanaria, per mi ha sigut una felicitat aquesta.
0: No, jo també, ja ho he dit al començament, que m'apassionava, però exactament. La gent que s'hi vulgui dedicar ha de pensar en això, en oblidar-se de la banda romàntica i preguntar totes les coses, diguem-ne, entre cometes, no tan agradables, que formen part de la
3: feina. És a dir, els pros i els cons.
1: Sí, també és veritat que, com dèiem allò de les associacions, hi ha llibreters, editors, editors en català, etcètera, etcètera, que tots fan cursos constantment de formació, de constantment. Vull dir, en aquest sentit, estem ben arropats,
0: I la formació també és diferent, com en el meu cas, jo sóc un empleat i m'ocupo del que m'ocupo, jo, per exemple, no tinc responsabilitats econòmiques, no necessito una formació econòmica. Si algú vol muntar una llibreria, ha de saber una mica de números per poder portar la seva
1: llibreria.
3: Imprescindible.
0: Sí, perquè ha de ser un negoci rendible,
3: si no ja pots tancar la porta.
0: Baixes la persiana.
1: Aquesta és una cosa molt romàntica que només pensa la gent, que no cal que guanyis diners. No, és imprescindible.
3: No, és clar, per poder...
1: És que jo vull fer allò que és molt maco, sí, és molt maco, però no donarà diners.
0: Però si tu tanques i no pagues els proveïdors...
3: No, és clar.
2: Sí.
1: Una gran lluita.
3: I ara, com que el temps és el que és i ens apreta, per acabar ja, feu-nos una recomanació per aquest Sant Jordi.
1: Ai, bé, no hi he pensat en això.
2: L'Enric ja ens n'ha fet dues.
0: Us en faig dues, una d'infantil i una d'adults. La d'infantil és Guarassú. Guarassú és una reedició d'un llibre que feia 20 i molts anys que no es trobava, i és il·lustrat per la Maria Rius i amb el text escrit per Ricardo Alcántara, i és la història d'un nen a la selva que persegueix un ocellet blau. És el primer llibre en català i crec que a tot Espanya en què sortia un nen despullat. És una història molt maca, molt màgica, i que parla d'amistat i de retrobaments. I el de la Sílvia Soler, que es diu Érem tan joves, publicat per Univers, perquè és un llibre que té la peculiaritat, difícil de classificar,
1: l'he comprat,
0: però té la peculiaritat que crec que a tots ens connecta molt, perquè la Sílvia el que fa és agafar fotografies de la seva família i explicar la història de la fotografia, o inventar-se o inspirar-se per explicar una història. I això és el que podem fer tots amb les fotografies dels avis, dels besavis.
3: Sí, sí.
1: Jo us en recomanaré dos, però mira, els recomanaré de publicacions de la Maria Montserrat. I són un... Quan els deixem sols, que és molt divertit, i ja fa temps que ha sortit... No, temps, fa 3 o 4 mesos que ha sortit, i ha tingut molt bona acollida perquè és molt divertit. En aquest moment no recordo l'il·lustrador, però bueno. I l'altre és Les converses amb Feliu Formosa, que estan tenint també molt bona acollida i molt bona difusió, i està molt bé, és molt interessant.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per vostre temps.
0: Gràcies a vosaltres.
3: I per haver volgut venir aquí a parlar-nos d'una diada tan senyalada com les de Sant Jordi.
0: I tant.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, doncs.
4: I fins aquí el programa d'avui. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giner i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable i que tingueu una molt bona diada de Sant Jordi. Avui ens acomiadem amb un poema de Joan Salvat Papaseit cantat per Joan Manel Serrat. Visca l'amor!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues.

0: No fa gaires dies escoltava un programa de ràdio que criticava de manera severa el tema del pas del Tour de França per les carreteres catalanes. Ho feien des del punt de vista que és molt car per a les ciutats acollir-ho, que hi ha molt caler públic destinat per poder-hi optar, que bloquejarà Catalunya durant 4 dies, que és un impacte econòmic difícil de mesurar i que al final tot va parar a les mateixes butxaques. Fins i tot, hi ha qui s'atreveix a comparar-ho amb la Copa Amèrica de vela. I aquí, amics, parafrasejaré a Luis Enrique. No en teniu ni punyetera idea. Us pot agradar més o us pot agradar menys el ciclisme? Això, d'acord. Escolta, n'hi ha uns quants que es guanyen molt bé la vida. Però també hi ha molta gent que, per arribar a ser professionals, fa autèntiques animalades d'entrenament. Sempre a la carretera. Sempre exposadíssims a la insolidaritat dels conductors que ocupem les carreteres. I no estic parlant dels cicloturistes. Estic parlant d'esportistes preprofessionals, com els que podrien ser qualsevol dels que parlem cada setmana aquí. Gent que està a dos passos i a un bon cop de sort de poder-s'hi guanyar la vida. I ho fan totalment exposats. Ni tothom es dopa, ni tothom s'hi fa ric. Deixant de banda els practicants, en aquest programa de ràdio que us comentava també feien molta mofa dels pobles que es volquen amb el tour, d'aquests friquis que decoren les cases, que fan figures amb bales de palla, o que es passen dues nits a 2.000 metres amb una tenda de campanya per poder veure passar els participants durant 10 segons. I tot això, per què us ho explico avui? Doncs perquè estic molt orgullós, molt content, de veure com Codines i Catalunya s'estan volcant amb el pas del Tour. Una pila d'actes que envoltaran aquest ja mític 6 de juliol del 2026. Una pila de malanomenats friquis a mans de l'esport i de la cultura que faran que visquem un pas que serà històric. Potser sí, potser només seran 10 o 15 segons, però seran els nostres 10 o 15 segons d'història esportiva compartida. I si tot va com ha d'anar, serà molt, molt gran. Bona nit i benvinguts a Autojugues. Bona nit a tothom, és dilluns 11 de maig de 2026 i ens hi posem amb el 30è, diria ja, sí, 30è Autojugues de la temporada, déu-n'hi-do. Això vol dir que ens en queden molt pocs per acabar ja la 21ena, 22ena temporada del Autojugues en antena, ja ni ho recordo. I avui, doncs, he volgut dedicar l'editorial al ciclisme, perquè com que el cap de setmana esportivament tampoc ha sigut per tirar coets a Sant Feliu, he decidit agafar-ho per aquí, perquè doncs, em ve molt de gust que avui coneguem què està preparant Sant Feliu per aquest pas del Tour de França per Sant Feliu. Llavors, avui tindrem a primera hora dues persones que s'estan cuidant, el regidor d'Esports, el Miquel Palau, i també el Néstor Viussà, que és un d'aquests mal anomenats friquis del ciclisme, una persona amb coneixement de causa i amb una col·lecció d'elements del Tour i de les competicions d'aquestes de les dues rodes, de les bicicletes, que fa fredat. Per tant, ens acompanyaran al principi del programa per poder doncs explicar què passarà als voltants d'aquells dies a Sant Feliu. I avui sí, avui tenem la gent de l'hoquei. Ens acompanyarà el Josep Pineda i el Jordi Guardeño per valorar doncs, la situació que s'ha donat amb aquest descens del primer equip i també valorarem una mica la temporada de tot plegat i també saber com ho veuen i saber com s'encara el futur i quines previsions hi ha ara que s'ha acabat ja la temporada almenys del primer equip d'hoquei masculí. I, evidentment, repassarem altres coses. Tenim una pila de llista de breus avui per anar tocant així abans d'acabar el programa. I avui ho farem, de moment, a l'estudi amb l'Aleix Serrats. Aleix, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Don.
0: I ben tornat.
1: Gràcies.
0: I a l'Anna de Riqui al seu costat. Anna, bona tarda.
2: Bona tarda. Com
0: Ui, quina veueta, filla.
2: Estic
0: Esteu
2: bé,
0: tots
2: bé.
0: Dos perjudicats, eh?
1: Aviam, totes les grans... Bueno, les grans efemèrides i els moments importants porten les seves conseqüències i les seves ressaques. Llavors, al final, no tot són ressaques alcohòliques, però ressaques emocionals, ressaques de veu i ressaques de tot tipus. I els que vam tenir la sort en el Camp Nou ahir, doncs, imagina't.
0: Pau Ibars, com estàs?
3: Molt bé, perfecte.
0: Ja veig que estàs en modo jarana, eh?
3: Modo jarana avui, jarana radiofònica, i tant. Sí, sí. Endavant, amb tot.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, doncs, evidentment estem parlant de la... Suposo que no queda cap extraterrestre, no? Que no sabia que el Barça va guanyar la Lliga ahir, almenys de la gent que segueix l'esport, ni que sigui per osmosi, hauràs dit de parlar de... encara que sigui Omar Tudela, que això del Barça no li agrada gaire, per exemple...
3: Bueno, val a dir que jo vaig rebre un missatge ahir a les 11:15 de la nit d'una familiar meva que em preguntava què eren aquests trets. Què eren aquests trets? Hi ha gent que viu un altre món.
1: El tejero.
3: No passa res. Passa el tejero. Res, passa res. Li perdonem perquè té canalla i aquestes coses. I canalla, li perdonem, però és, hi ha gent que viu una altra òrbita, tu.
0: Bueno, doncs endavant. Escolta'm, endavant amb tot. No, aquí no, només escoltem, no jutgem, eh? Com és allò?
3: Exacte, exacte.
0: una cosa així. Bé, Anna, cap de setmana per oblidar a nivell esportiu, bastant complicat a nivell esportiu, tret del bàsquet i de el futbol sala, que no havia, el que no havia de guanyar sí o sí, doncs, és l'únic que ha guanyat.
1: I el gran billar de Sant Feliu, que va guanyar claríssimament per incompareixença del rival.
0: Ah, molt bé. Ah, molt bé. Hòstia santa.
3: Però, com que no teníem la notícia d'aquesta victòria a les 8 menys 20, jo he eliminat el partit. O sigui que... Encara que la, vull dir, la federació l'ha puntuat, però nosaltres, jo m'he carregat el partit perquè
1: ara en parlarem. L'Aleix
3: m'ha dit, no tenim notícies. Dic, pues bueno, pues a fora. Eliminado. Ja està. O sigui, ara... Ja ho dic ara perquè d'aquí 5 minuts... O sigui, perquè la gent es prepara els punyals, saps? O sigui, els estimats oients tu jugaires tinguin 5 minuts per preparar-se els punyals i disparar-los d'aquí una estona.
0: Doncs escolteu, fem un repàs dels resultats de la jornada en un moment.
1: Va, som-hi. Comencem parlant del futbol. Tercera catalana masculí.
2: Llerona, 4, Sant Feliu, 1.
1: Quarta catalana masculí.
2: Tona, 5, Sant Feliu, 0.
1: Anem al futbol sala. Futbol sala, tercera catalana, grup 3.
2: Sant Feliu, 0, Centelles, 1.
1: I el tercera catalana, grup 4.
2: Lliçà de Vall, 1, Sant Feliu, 2.
1: En tenim una d'hoquei. El nacional catalana masculí.
2: Ripoll, 4, Sant Feliu, 2.
1: Parlem d'aquesta victòria al bàsquet. Tercera territorial masculí.
2: La Mercè, 56, Sant Feliu, 78.
1: Pugem cap a Solanes. El pàdel. Pàdel divisió d'honor femení.
2: Casino La Garriga, 2, Atlètic, 1.
1: I el femení, segona divisió.
2: Atlètic, 2, com pàdel i a lo loco, 1.
1: I ho rematem amb aquesta supervictòria del Villar. Quarta catalana.
2: Sant Feliu, 8, Barcelona, 0.
0: I el d'ahir eren trets, el d'ara seran punyals. Pau, que comenci el festival amb la Lliga, tu jugues, va.
3: Vinga, 27a jornada de la Lliga, tu jugues.
4: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
3: Tenim, doncs, jornada 27 d'aquesta Lliga que ens deixa una persona que sempre se l'ha de tenir en compte, sempre se l'ha d'anar mirant allò per l'ullet perquè, bueno, és això, sempre acaba puntuant i sempre acaba fent un sprint a final de temporada, que és ni més ni menys que Sir Àlex Balaguer, que doncs, és el campió d'aquesta setmana, amb 30 punts i amb un encert del Sènior B de Futbol Sala. No hi ha gaires encerts. També tenim aquest de l'Àlex i després tenim dos encerts del hoquei, del Nacional Catalana d'hoquei de Ripoll, del Raúl Jiménez i del Joan Adell. D'acord? Sí que hi ha dos encerts d'un marcador de bàsquet del Xavi Miralda i del Miquel Palau, que ja ha entrat aquí a l'estudi i està eufòric perquè... encertat aquí un bàsquet, però bueno, tot així es queixa de que no sé què, que el poso més avall, no sé què, no sé quina història, no sé. Ja, la lloreria ja s'ha activat, com dirien Cobos. Tot això ens deixa, com dèiem, Àlex Balaguer líder de la jornada amb 30 punts, seguit de Xavi Miralda amb 28, Cobos tercer amb 26, els mateixos que Pep Reclà, Marino Nuevo cinquena amb 24 punts, top 5 de la jornada. I que, a més, fa sorpasso, ara ho veurem, a la general. Queda Què vols, Miquel Palau? Miquel Palau està setè perquè per sota la Marina, amb 24, hi ha Marc Genestós amb 23 i Miquel Palau amb 23, també. La general, què tenim? Marina Nuevo, sorpasso de campionat a la primera posició del podi, 634 punts per la Marina. Jordi Humbert segon amb 630, no està res decidit ni molt menys. Isaac Cobos tercer amb 629. Àlex Balaguer, top 4, amb 618, que ja va
0: pujant. Ja treu
3: pujant.
0: El cap, eh?
3: Ja treu el cap, exacte, cap. Com sempre. I Mònica Coll, cinquena, amb 617, només un més, que Isi Nuevo amb 617. Jo crec que Mònica l'avança, no? Perquè Isi em sap que era top 5 la setmana passada.
1: La desinflada de l'Isi podríem dir que és la desinflada més gran. Ni l'espanyol a la Lliga aquest any.
3: Esperem que la Sagrada Família no caigui a la mateixa velocitat que ha caigut Isi Nuevo, perquè seria apostoflant. Seria apostoflant. Miquel Palau ja marxa de l'estudi. En tot cas, jo crec, i ojo al dato.
0: Català correcte, eh?
3: Català correcte, passa'l. Crec que és de... Si no és l'última setmana, aquesta setmana... queda, o sigui, aquesta setmana acaba el bàsquet, acaba...
1: El billar hi ha acabat.
3: El billar hi ha acabat, acaba el futbol, acaba el futbol sala, acaba hoquei tercer... està, el nacional hi ha acabat, i acaben els catalanes d'hoquei. Vull dir que, si no és l'última, si no hi ha alguna Copa Colacao d'aquestes que s'inventa algú a l'estiu, poc li falta per acabar la Lliga, eh? Vull dir, jo estaria molt al tanto, molt al cas. Es demana ja 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digues.
0: Al femení d'hoquei li queden dos partits encara, eh? Bueno, no, que descansa l'última jornada.
3: Sí, doncs, és que
0: queden,
3: saps?
0: Queden dues jornades, sí,
3: per això. Queda aquesta setmana com completa sencera de 8 partits, i alguna jornadet, alguna pinzellada així extra que quedarà pendent, però ja està rematat això, eh? Ja està...
1: Ara que acabes de dir això, la Marina Nuevo li estan tremolant les cames. Ja està pensant, ai, amb el que ha costat arribar aquí dalt,
3: oi?
1: I a l'última jornada perdre-ho tot.
3: No, bueno, perdre tot no, però ja, m'encanta, a mi m'encanta que l'última setmana...
1: Podria quedar fora del podi i Àlex Balaguer campió.
3: Hi hagi el liderat en joc, o sigui, és guapíssim això, és formidable. Formidable. I com algú el certi el bàsquet aquesta setmana, bueno, els 40 punts aquests, bueno, ja ho veuràs tu. Bueno, al final del programa repassem, de moment jo tinc 3, 4, 5, 6, 7, 8 partits aquesta setmana, vull dir que veurem.
0: Molt bé, doncs escolta, Lliga tu juga repassada, 8 i 12 minuts, 8 i 13 del vespre, fem una repassada ja, doncs, comencem a parlar del tour, que ja tenim els convidats per començar el programa a l'estudi.

0: Deixeu-me que saludi abans que res també a l'Àlex Mir, que també ja ens acompanya a l'estudi. Àlex, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Tens
1: bé,
0: veu, tu?
1: Sí, sí.
0: Tu tens,
1: sí,
0: tens prou,
1: sí,
0: veu.
1: M'he comportat, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ens acompanyen ja a l'estudi, nois. És que és molt curiós, això, que... O sigui, mai m'havia plantejat que el Tujugues podríem parlar tantes vegades del Tour de França com ho estem fent aquest any i el que ens queda encara... perquè és, vaja, jo crec que és una notícia espectacular. Després, si voleu, podem... He fet una editorial que... No sé si l'heu aquí a l'estudi, Aleix, Anna, que l'heu pogut sentir. Teniu alguna opinió del tema aquest? Com ho veieu? Esteu a favor, en contra del pas del Tour?
2: Jo estic bastant d'acord amb el que has posat a l'editorial, en el sentit de la... Hi ha gent que és allò de... queixar-nos per queixar-nos de qualsevol cosa que es faci, perquè ens estan tocant, ens estan molestant, però hem d'aprendre a gaudir de les coses, que a vegades passen una vegada a la vida i més val aprendre a gaudir-ho que no pas estar-te queixant de que si m'han tallat la carretera durant 32 minuts i aquell dia doncs hauré de sortir 32 minuts abans de casa per no enganxar problemes. Al final jo crec que ens acostumem una miqueta a viure una miqueta amargats en aquest sentit, no sé com dir-ho, però la gent, tinc la sensació que quan et toca una mica la teva rutina, la teva dinàmica de la quotidianitat, ja torna aquest malestar. I penso que, ostres, al revés, quantes més coses excepcionals passin, millor, que ens enriqueix molt més aquesta vida i ens fa molt més feliços.
0: Anna, Àlex, en 30 segons.
1: Jo 100%, 100% a favor de que passi el Tour, cada any, si pot ser. I al final, molèsties, jo què sé, quan facin la variant, pues la carretera estarà tallada una pila de dies i d'hores i no sé quantes coses, i bé, ens hi haurem d'adaptar perquè al final és una millora per tothom, no? Pues això al final també és una millora esportiva, és algo que suma, i crec que és una penalització molt petita per la repercussió que té.
0: Anna?
3: Sí, no, aviam. Si s'ha d'aturar el país, s'ha d'aturar el poble, que sigui per coses com aquestes, no? Jo totalment a favor.
0: M'agrada l'actitud, m'agrada. Pau, vols afegir alguna cosa?
4: No, sí, jo sempre molt, molt, molt fan de tallar el 59 i el que calgui per el que sigui. I és això, és el que diu l'Anna, diu, no sé, si l'hem de tallar, que sigui per un correfoc, per un tour, per un... No perquè hi ha un accident, no perquè fan obres, exacte, vull dir, una cosa positiva, carai. Perquè ve la rua del Barça, jo què sé, que han sigut campions de Lliga, no sé, coses rares d'aquestes.
0: Parlant de la rua del Barça, Miquel Palau, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda. Jo tinc veu, per si m'ho vols preguntar, ja m'anticipo.
0: No sé, dimecres et pots quedar sense veu per això, o hi ha partit important de la pericada dimecres, o pot ser, o no?
5: Sí, partit importantíssim. I no em quedaré sense veu, perquè no hi aniré, però sí.
0: Patirem.
5: Una mica desastrós tot, sí.
0: I al teu costat et mira amb uns ulls...

0: Sant Feliu de Codines, serà, a més, port de muntanya, i, a més, us pararem la carretera 5 hores. I aquesta va ser la primera conversa. I des de llavors, quasi cada setmana, hi ha reunions. Molta, molta, molta seguretat, molta, molta, molta publicitat, molt marketing, molts voluntaris, bueno, quasi cada setmana hi ha reunions. I, clar, ens demanen molt que es faci promoció. I jo, com que sóc una mica de la piloteta, pues estava una mica perdut amb aquest tema i, clar, el que fas quan necessites saber d'alguna cosa, pues t'assessores amb els millors. I vam començar a fer una mica d'això que deies, fer una mica de moguda pel poble, demanant que la gent que són una mica malalts del tour, gent de la bicicleta, i vam fer un grupet de treball. I això que dius, el primer dia van sortir a moltes iniciatives, al final... El que cal és que tothom sàpiga que per aquí passarà el Tour i que és un esdeveniment esportiu dels més importants del món. És a dir, com diu sempre el Néstor, que per què no ho digui ell, ja ho dic jo, és el tercer esdeveniment més important esportiu de la història, després dels Mundials i dels de les Olimpiades i dels Mundials. Llavors mou molta gent. Quan fem reunions jo li dic a tothom, si posem una estelada a la rotonda, no ho veuran milers de persones, no ho veuran milions de persones, ho veuran milers de milions de persones. Vull dir, l'impacte mediàtic de tot el que fem aquell dia i els dies abans és brutal. Llavors, vist això, doncs, vam dir abans, hem d'organitzar, muntem coses, anàvem passant els dies, érem ja abril i el primer dia van sortir moltes coses i al final hem definit quatre activitats i són les que farem d'aquí el dia del Tour, més... el dia en concret, el dia 6, que veurem aquell dia, encara està per decidir exactament què farem.
1: I tot comença aquest divendres, si no ho tinc mal entès. Miquel?
0: Sí. La primera activitat és aquest divendres, amb una xerrada col·loqui amb el Carlos de Andrés, que és un crac del ciclisme, com tots sabeu. I això, amb el Néstor hem lligat aquesta xerrada i amb el Néstor estem fent l'altra activitat que serà molt, molt maca i molt divertida, que és una exposició. Ell té material, bueno, ha portat aquí un llibre i no sé què ha portat, però un dia ens va dir, perquè ens ajuda el Maria Espano, que és un expert en exposicions, i li vam dir, ens has d'ensenyar el que tens, i ens va portar un diumenge a la tarda al menjador de casa, i és increïble la de diaris. Jo del Dicen ja no me'n recordava, però portades i contraportades del Dicen d'aquella època, dels anys 60, tot amb articles respecte al Tour, i pòsters, i llibres, i revistes, bueno, té de tot. I coses inèdites, saps? Llavors, l'exposició, que l'estem intentant fer ben feta i maca i bastant professional, ja et dic, ens ajuda el Marià, serà molt maca. I a partir d'aquí, de les moltes activitats que més o menys van anar sortint, alguna l'hem posposada, alguna cosa maca, com volíem fer una pujada superràpida, un spring des de les Aldees a Cantalet, per exemple, passant pel pont de Cantorra, amb gent que s'esperi allà a Cantorra animant des de la terrassa de Cantalet. I això ho hem posposat, però això està a l'agenda. Fins i tot algun malalt del running, com el meu germà, diu que el que podem fer és una carrera entre els que corren i els que van en bici.
1: Wow.
0: Per fer-ho encara més animal. Però això ho hem posposat, però llavors el que sí que fem és una sortideta, a part d'aquestes dues activitats, una sortida infantil. Això està previst pel 9 de maig. Hem agafat les escoles, el Jaume Balmes i el FEDAC. Una de les classes seran un 100 entre les dues escoles, nens i nenes, i farem una sortida en bici. Els hi direm aquell dia que vagin a l'escola en bici. Els hi farem una ruta pel poble, mitja horeta, una horeta, i acabarem al centre cívic, allà els esperarem, farem un petit esmorzar i farem un concurs de dibuix. I dels guanyadors del dibuix també els posarem després de l'exposició. I l'última que farem és el 21 de juny, aquesta segurament ja la coneixeu, és la cronoescalada que ja fa l'Oncodines. L'altre és més organitzat per aquest grup de treball i hem anat fent responsables, que hi ha un grupet de gent que està muntant cada activitat. I la cronoescalada de Vigues a Sant Feliu, que a més és el 21 de juny, a més és Festa Major Vigues, és a dir, que no serà ben bé com la pujada en costa, no sortirem de la parada, sortirem de l'Ajuntament de Vigues. La policia no està molt contenta perquè ara s'armarà un jaleo allà a Vigues del Copón. Sort que és la policia de Vigues, ja s'espavilaran. Ho estem fent una mica a mitges entre l'Ajuntament de Vigues i l'Ajuntament de Sant Feliu i, evidentment, tota la gent de l'Oncodines. Aquesta cronoescalada, que serà la primera posada en escena de l'Oncodines respecte a la bici, que ja sabeu que volen incorporar la bici l'any que ve, i ells volen fer aquesta primera exposició de la bici i nosaltres, com a grup de treball, volem seguir fent promoció del Tour i seguim fent promoció de la bicicleta.
1: Néstor, ets més del Tour o del Barça?
2: Home, més del Barça. Perquè és una cosa genètica. El que passa que el Tour també. Penseu que jo tenia un pare que era un malalt de... No hem anat mai en bicicleta, és curiós. Tampoc hem jugat a futbol. Però bueno, no hem anat mai en bicicleta. però tenim molta jove.

0: agradar les coses del meu pare i realment tenim moltes coses, del, bàsicament del Tour, però tenim de ciclisme una muntanya. El Miquel ho va veure i va fer una cara, pobret. Que... Però és una cosa molt personal, molt particular. A mi em fa una mica de pudor que diuen els... als castellans d'ensenyar les meves coses, no? Perquè, ostres, no vull presumir de res que no toca, no ho he fet mai, però va ser una oportunitat. Quan jo me'n vaig enterar que el Tour passava per Sant Feliu de Codines, és com si hagués tocat la loteria, és una tonteria, però és així. Ja ho havia vist a Barcelona, de molt petit, l'any 65, jo també tinc fotos amb el Pérez Francés arribant a Barcelona, que ara els ensenyava el mapa aquí en els companys. Bé, tinc records de sempre, a totes les proves, no? Però... quan arriba i passa per Sant Feliu de Codines al Tour, és com si ens toqués la loteria. És que no sabem el que ens ha tocat. Jo no sabia que hi havia gent en contra d'això, però és que em sembla que es manifesti en contra d'això, em sembla una mica estrany, no? Perquè, no sé, bueno, toca la tercera prova més important del món en visualització per televisió i resulta que pots estar en contra. Bueno,
1: hi ha gent
0: evidentment per tot, no?
2: Don, el Néstor ens ha portat un llibre del mallot groc.
0: Us he portat un llibre que és un incunable, no? És una edició que es va fer molt reduïda l'any 2001 de tots els ciclistes que havien portat el mallot John fins a aquell moment.
2: Imagina't. I ens porta també un record d'aquests anys 65.
0: L'any 65. Bueno. En tinc diversos d'aquest. Us porto el 65 perquè va arribar a Barcelona. Llavors és una revista que editava l'Immirroir de Ciclisme especial pel Tour. La cara del Rick Van Looy i del Polidor... va guanyar l'Anquetil, però els francesos, com que són com són, doncs no van acertar. No van acertar.
2: Ton, deixa'm que el Néstor no ho sap, però sí que ho faré públic, si no li sap greu. Per Sant Jordi es van vendre dos llibres del Tour a Sant Feliu.
0: Jo en vaig comprar un.
2: Un del Néstor i un meu.
0: Ah, molt bé. Jo em vaig comprar un perquè... Bueno, no és que els col·leccioni, en tinc molts, eh? Si un dia vols vindre a casa i disfrutar, en tinc moltíssims. Poder en tinc, només del Tour, més de 60.
2: Imagina.
0: Publicacions en diverses llengües, no? Inclús alemany. L'altre dia vaig dir que tinc jo un llibre en alemany, si no tinc ni idea, però bueno, el tinc. És molt curiós. I després vam contactar, com diu, amb el Carlos Andrés, que és una persona, és un periodista que és especialitzat en ciclisme i que ens pot donar un joc... molt important, i que és una oportunitat no només pels codinencs i codinenques, sinó per totes les comarques del redor de poder gaudir d'un personatge espectacular, que
2: home,
0: ens pot explicar...
2: És un referent total i és un privilegi tenir-lo,
0: Me'n recordo que un dia tu vas parlar amb la Melero, Àlex, i
2: sí.
0: Vas dir, és una persona molt propera, me'n recordo perfectament que ens ho vas explicar. Escolta, a mi m'ha passat igual, vaig pensar en tu, és un tio superproper, és com un company que estigués aquí parlant amb nosaltres, es posa el telèfon, en seguida es posa a la teva disposició, o sigui, vas quedar encantat. Crec que ens pot donar molt, a part, una altra cosa, no hem de canviar l'idioma, parla en català, és d'aquí a Barcelona, o sigui, perfecte, no? Perquè si portes algú castellà, pues, no, perfecte, queda tot molt catalanitzat, que també és molt bo.
2: De fet, és una de les veus que s'associa al ciclisme.
0: Junt amb el Perico fan la parella aquella, Epi Blas i los demás, no? Però, bueno, està bé, no, molt bé. I després el tema de l'exposició, pues, espero que us agradi, que podem gaudir tots d'aquest material, bàsicament dels anys 60 cap aquí, i si algú vol alguna explicació, pues, també amb molt de gust, dintre de les meves possibilitats, i si és necessari, pues, la donaré, evidentment.
2: Jo tinc... Digues.
1: No, pregunta-li a Miquel si tenim dates per fer tot això.
3: Sí, aquest divendres 15, pot ser?
0: Sí.
3: Fem la xerrada.
0: A les 7.
3: El 9 de juny fem la sortida escolar amb les dues escoles i el 21 de juny fem la cronoescalada. Volem tenir l'exposició a punt la segona setmana de juny per tenir-la 3 setmanetes abans i per allargar-la després una setmana després. Hem de veure com ho acabem de muntar, perquè no és fàcil, ja insisteixo que volem fer una cosa, una exposició ben feta, estem buscant vitrines i fer-ho tot bé, el Maria està fent tot el text i quedarà molt, molt xulo. Llavors, com que obrirem les tardes, que és quan hi ha el centre cívic obert, el que deia el Néstor, podem fer fins i tot alguna visita guiada per gent que també li interessi saber anècdotes o saber qualsevol cosa de la història. És que ell agafa una revista i sap cada any qui va guanyar, que si l'Anquetil, que si el no sé qui, ho sap tot.
0: Llavors, no, tot no, però... Bueno,
3: sí,
0: m'agrada, m'agrada.
3: Llavors, una visita guiada a dintre d'una exposició pot ser també molt maco.
1: Àlex, anaves a dir.
2: No, anava a dir dues coses. Una és justament això, com ha evolucionat el món de la bicicleta i com s'ha convertit ara mateix en un autèntic espectacle, vull dir que és un espectacle a nivell televisiu, a nivell mediàtic, i com ha anat molt més enllà d'aquells inicis de l'any 1900, que començaven les primeres... 1203, em sembla, si ho dic bé. Sí, 1903, ha anat bé aquí, sí. Dels inicis del Tour, com ha anat evolucionant fins al dia d'avui, que es començaven amb aquelles curses de 400 quilòmetres per etapa, unes coses totalment surrealistes, i com hem evolucionat a un tipus de cursa que no només recorre França, sinó que ja ho veieu que cada vegada més s'està fent les grans sortides aquestes, els grans departers per altres països, i com s'ha convertit en un espectacle. Vull dir que al final, quina evolució que hi ha hagut, no?, a nivell general, Néstor?
0: Sí, bé, tot és el públic. Tot és el públic. Pensa que si la gent s'enganxa en aquests temes és quan tu triomfes. Què passa quan tu veus el Tour de France? Que les carreteres estan plenes. Les muntanyes estan a tasta. No sé si heu anat alguna vegada, no? És un lloc que jo us convido a anar alguna vegada a veure. Ja veureu a Sant Feliu. Ja veureu el que passa. I si tu vas a un port de muntanya important, tots els tenim al cap, un Tourmalet, un Aspen, un Pedersur, el que sigui, veureu el que és l'afició. Mai a cap esport tens el teu ídol tan a prop. Mai. El que passa és que tarda 2 segons en passar per davant teu. Però mai el tens tan a prop.
1: No, és espectacular.
2: Miquel, tu has dit que encara el dia que passa el Tour, el dia 6, encara no se sap ben bé què es farà aquí. A banda de tots els temes de seguretat i totes les coses que us obliga a fer l'organització, no sé, des de treure pilones, oi, que heu de treure, fins a, pues això, a les zones d'evacuació, si ha de passar una ambulància, tot això, tenir-ho previst. Més enllà de tot això, a nivell... festiu, tu com t'imagines la diada? Com t'imagines aquell dia? Com t'imagines... Tu visualitzes el cap, com visualitzes aquell dia 6, des de que comencem el dematí fins que passarà tota la comitiva, els ciclistes, i com ho visualitzes?
3: Estem molt, els que som una mica no tan forofos, pendents del que ens diuen, que vindrà una quantitat de gent que no ens imaginem. El que ens agradaria, i que també a l'última, que no fa tant, a l'última reunió d'entitats que vam fer, els vam dir, hòstia, mobilitzeu-se. Ens agradaria veure el poble a una plaça. Llàstima que la plaça del poble estarà aixecada. Però a un lloc els geganters, a l'altre els timbalers, a un altre lloc el correfoc tirant petardos. Ens agradaria que les entitats que ens van dir que sí, que totes pensarien en alguna cosa, que ens passarien un missatget i ens diria, mira, nosaltres volem fer això, el dia abans ens organitzem. El que has dit, que sigui un dia una festa i que tothom surti una mica al carrer a veure què està passant aquí a Sant Feliu.
0: No, a part per la tele li direm al Carlos d'Andrés que faci un...
3: Algú ha de fer aquest
0: senyor. Algun comentari més especial que en un altre lloc que... No? Sí. Veritat, no? Sí. Clar, que ens promocioni d'alguna manera, que segur que ho farà, ja veuràs.
3: Més hem de pensar això, que tenim... és que som port de muntanya, és que hi haurà un arc allà dalt...
0: Allà dalt, sí, de tercera. Sí.
3: De tercera, però és important. És a dir, que no passaran a poc, és a dir, quan s'acosta un port de muntanya,
0: és que
3: apreten una mica...
0: Surten de molt a prop.
3: Sí, surten de grans.
1: Però és el principi de Tour, hi haurà atacs a punta pala.
0: Sí, però a 20 quilòmetres... Sí. Així com a la Volta a Catalunya era molt clar que hi hauria una escapada, aquí no ho veig tan clar, que hi hagi una escapada. Però bueno, pot ser, pot ser.
3: Pot passar, sí.
1: Nois, hem d'anar acabant perquè se'ns tira el temps a sobre. Només afegir que, i ho dic ara així, ja estem mig compromesos, que també Ona Codinenca està pensant coses per aquest dia, no només nosaltres, sinó en col·laboració amb la gent del Territori 17. Per tant, podria ser que fos una cosa coral, també, doncs, perquè, com que va passant per tots els pobles de per aquí al voltant, poder aprofitar per fer alguna cosa. Estem treballant amb la història, estarem fora de temporada, però pinta que pot ser xulo, també. Ja, i així, és com que ja ho he dit en antena, ja queda gravat, i ara ja no ens podem fer massa enrere. Miquel, Néstor, gràcies per venir.
0: A vosaltres, per convidar-nos.
3: Sí, gràcies a vosaltres, per fer la resó. Sí.
1: I que aquest divendres, a quina hora, això del Carlos d'Andrés?
3: A les 7.
0: A les 7,
1: al centre cívic.
3: Sí.
1: Xerrada que promet. Gràcies, nois.
0: Vinga, vosaltres.
1: Mentre el Miquel i el Néstor marxen de l'estudi, Pau, i preparem el següent tema, penso que està bé per fer una mica de crònica d'aquest bàsquet masculí.
4: Sí. Fem una mica de resum, que tenim més àudio, Penúltim partit del bàsquet, un segon, que obro classificació molt ràpid. Amb victòria, a més, vull dir que fantàstic. En aquest cas, guanyant de, per 56 està 78 contra la Mercè. El Sant Feliu queda quart, amb un partit menys que Sant Nicolau. O sigui, en principi quedarà quart al final de temporada, perquè només queda un sol partit i, bueno, per mi és una de les millors temporades que...
1: I tant! I
4: que s'han, que s'han, bueno, que han viscut en el bàsquet codinenc, diguem-ne, dels últims anys. Escoltem el que ens explicava, en aquest cas avui també debuta, va debutar en el sènior el dissabte, és un noi júnior, és el Xavi Marcos, i ens explica com va anar el partit, com veureu, amb una mica potser de vergonya, però val la pena.
5: El dia 10 de maig hi va haver un partit del Sant Feliu de Codines contra la Mercè, on el resultat i va ser de 78 punts per part del Sant Feliu de Codines i la Mercè 56, emportant-se la victòria al Sant Feliu de Codines. I va ser un partit una mica diferenciat al primer i al segon quart, però en canvi el tercer i quart hi van estar bastant equilibrats. Al primer quart, el Sant Feliu de Codines hi va tenir un parcial de 20 punts i la Mercè de 12. El Sant Feliu de Codines va tenir una defensa molt ferma on hi van estar en zona tot el partit. La Mercè, els dos primers quarts, els hi va costar bastant atacar-la. Pel tercer i quart quart hi van aprendre. Al segon quart hi va haver un parcial de 19 punts per part de Sant Feliu de Codines i de la Mercè, de 7. Al tercer quart, el Sant Feliu de Codines s'hi va fer 14 punts i la Mercè, 13. Aquest quart, al Sant Feliu de Codines se'ls hi va escapar un munt de rebots, on la Mercè ho va saber aprofitar. Al quart quart, el Sant Feliu de Codines hi va fer 25 punts i la Mercè 24. La gran majoria dels tirs llançats hi van ser triples, on per part dels dos equips hi van entrar un munt. Aquest partit va estar marcat per una desportivitat molt gran, ja que quan algú dels dos equips queia, els dos es preocupaven molt. La veritat que va ser un partit molt emocionant i molt divertit.
4: Aquesta crònica magnífica de...
1: I tant.
4: Del Xavi... amb tot això, al Sant Feliu li queda un últim partit per acabar la temporada, que és dissabte o diumenge 17? Diumenge 17, aquí al Pavelló Lluís Vallcorba. Per tant, tothom que tingui una estona, animem a que pugeu al diumenge, a 7:45 del vespre, Sant Feliu contra Club Bàsquet Santpedor. Per tant, per acabar la temporada, un bon partit de bàsquet dels nois de la tercera editorial, i que en principi doncs, acabarien quarts aquesta temporada.
1: Doncs molt bé, fem canvi de sintonia pendents d'això, que el Pau deia, una temporada històrica del bàsquet. Aviam si de cara a la setmana que ve o la següent podem assentar-nos i parlar tranquil·lament amb els responsables del bàsquet, perquè penso que val la pena doncs, que també hi donem volada.

0: Dos quarts i mig de nou del vespre, ens hi posem amb el tema gros del programa, amb la conversa amb la gent de l'hoquei. Ens acompanya a l'estudi el Josep Pineda. Josep, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
2: Sembla que sí.
0: Ara sí.
2: Sí.
0: Bona tarda. I el Jordi Guardeny. Jordi, bona tarda i benvingut al Tu Jugues. No sé si havies vingut mai algun dia per aquí a treure el cap ja o no.
1: Bona tarda. No, no havia vingut mai. Primera vegada que vinc per aquí.
0: Benvingut, benvingut. Escolta, Anna, abans d'entrar en detall del que volem parlar amb ells, tenim l'últim partit de la temporada i tenim també l'última crònica del Ramon Carné.
3: Sí, sí, tenim l'última crònica d'aquest primer equip d'hoquei. Bueno, amb una última derrota, que ara ens explicarà el Ramon, però bueno. M'he mirat l'acte. Falta 3 minuts d'acabar el partit, que anàvem empatats, 2-2. En claven dos més i acaba el partit 4-2, però bueno, d'aquestes dinàmiques que venia el Ramon també parlant i que hem anat repetint durant tots els programes. Així ens ho explica el Ramon.
4: Bona nit, farem l'última crònica de la temporada. Bueno, ha estat una temporada complicada, no ha acabat com volíem, però bé, aquest últim partit, diumenge hem de jugar al camp del Ripoll, un equip que jugava entrar als play-offs de Sens, sense que depengués d'ells, perquè tenien alcaldes, que si guanyava alcaldes, encara que el Ripoll guanyés, no accedien al play-off de Sens. Però bé, va ser un partit que, evidentment, últimes jornades, equips que juguen alguna cosa, doncs és amb horari de jornada unificada, i el Ripoll doncs va sortir per totes, perquè sense saber què faria el Caldes contra un Vendrell que s'estava jugant al descens al camp del Vendrell, doncs evidentment el Ripoll va sortir amb opcions a... Si guanyava el partit, doncs el Caldes podia perdre i tenir l'accés a play-off. La veritat és que va ser un partit dur, però va ser un partit que nosaltres, sense evidentment jugar-nos res, vam controlar bastant bé, els vam posar molt, molt complicat. De fet, gairebé tot el partit vam estar per davant del marcador. I llàstima que al final, doncs, bueno, ens van remuntar. El resultat va ser de 4-2, però contents d'acabar la temporada amb aquest partit, que bueno, que els vam tenir fins l'últim moment, i bé, com tota la temporada, doncs competint una vegada més amb un equip de que ara mateix estava a punt d'entrar a play-off d'ascens. Vull dir que contents per la feina feta i bé, una llàstima, però bueno, es treballarà per continuar amb el projecte i tard o d'hora doncs poder tornar a aquesta categoria, que la veritat és que és una molt bona categoria nacional catalana i amb un nivell molt, molt alt.
0: Doncs la valoració del Ramon Carné. Anna, ho deies tu abans, la sensació, i bueno, no ho deies directament, però suposo que et referis a això, no? La sensació que han seguit competint fins al final i que s'han competit a molts partits al final.
3: Sí, sí, i és el que portaven indient tota la temporada i que ho hem estat sentint aquí àudio rere àudio. Vull dir que les cròniques eren el que reflectien, no? I al final el partit que se t'escapa en l'últim moment, per X o per Y, i t'acaben condicionant i t'acaben de condicionar tot el que queda de temporada.
0: I esteu d'acord, Josep i Jordi, amb la valoració que fa el Ramon i que fa l'Anna?
2: Sí, completament. Vull dir, aquest any

0: qualitat que comporta aquesta categoria. Vull dir, el Ramonet mateix, si no jugava els 50 minuts, quasi bé. L'Ibai també, o sigui, hi havia jugadors que són un pes en l'equip i has pogut competir quan no hi han sigut, també, perquè hi han hagut targetes, hi han hagut coses, però, bueno, et donen aquella sensació que ha de jugar tots els minuts i que t'entres d'endur partit, però quan arribes al final del partit el passe ja no és bo perquè estàs cansat, no arribes a l'ajuda i t'arriben gols tontos, no sé, ja és la situació aquesta, hem competit, amb el Cadí faltaven 40 segons i anàvem guanyant un gol. Vull dir que, i dius, hòstia, et foten dos gols amb 40 segons, bueno, en el minut 40, en el segon 40, i et fan un altre gol després, dius, hòstia, se te'n va un partit amb 40 segons, un partit guanyat, i el perds, no és que l'empatis, no, el perds. Tingut mala sort. A veure, les últimes jornades, de les 7 últimes jornades, 5 hem puntuat, amb 2 victòries. Les dues últimes, el Voltregà li anava tot. O sigui, el Voltregà tenia que guanyar per no baixar. Ho va fer. I el Ripoll li anava tot, li anava poder-se anar al play-off. Sí que el Caldes va guanyar i després ja no comptava. Però és que si no guanyava el seu partit, no entrava al play-off. I vam fer el mateix resultat que aquí a casa, 4-2, aquí vam fer el mateix resultat. Aquí a casa, després d'acabar el partit, jo parlava amb la gent de Ripoll i diu, hòstia, diu, és el primer cop que guanyem aquí a Sant Feliu. Diu, mira que hem vingut a fer amistosos, que hem jugat amb categories i això. Diu, i fins als últims minuts no hem vist que guanyaríem, perquè va ser un partit com el que va passar aquest cap de setmana. Igualat fins al final, i els últims minuts doncs van marxar el marcador. I és la tònica d'aquesta temporada.
1: Per tant, en global, Com valoreu la temporada i el pas de l'equip per Nacional Catalana?
0: Bueno,
1: o Jordi? Sí, qui vulgui, un dels dos, no és igual.
0: Sí, bueno, jo potser he xerrat molt, però bueno. I el fet és, baixem d'hoquei plata, arribes a Nacional Catalana sense equip, o sigui, es va fer sense entrenador, sense equip, es munta l'equip i es comença a treballar i es treballa intensament i tot sembla que arriben, però no aconseguim solidificar-ho. Hòstia, una miqueta, una putada, perquè per poc no hem pogut optar al play-out últimament i puguem entrar la categoria. És molt difícil pujar. És molt difícil pujar de primera catalana nacional, és molt difícil nacional a hoquei plata, o sigui, baixar costa molt poc i pujar és un esforç immens. A l'equip, en principi hi ha una continuïtat de l'equip, no hi ha ningú que es descarti, i fins a que no es digui el contrari, i la idea és, clar, estar competint per pujar, però és una cosa que és molt difícil, pujar.
2: A nivell de... Perquè estem parlant una mica, ja has començat a arrencar la part de projecte, no? Perquè al final és una cosa que ens ha donat moltes voltes al cap i hem tingut diverses converses entre nosaltres i quan hem parlat temporades també aquí, vam tenir el Josep Maria que ens va estar explicant una miqueta la idea de projecte de futur, projecte amb gent de casa... En quin punt es troba això? Perquè després de dos descensos consecutius entenc que pot ser que faci trontollar una miqueta les idees. En quin punt ens trobem ara mateix?
0: No, les idees són les mateixes, o sigui, no canvien. Aquí el problema, nosaltres hem tingut una categoria que hem pogut estar-hi molts anys i moltes vegades és un problema de base i econòmic. O sigui, qualsevol equip perquè es pugui mantenir o tindre, necessites calés. Per què? Per tindre com mínim dos peces que et marquin una diferència. Necessites quatre peces de la casa, o molt estables, encara que no siguin de la casa, però amb una continuïtat, dues peces afegides i dos més que pots donar a la promoció de base, per exemple. I si tens un equip mínimament configurat i vas donant aquests reforços, tu pots optar a moltes coses. Quan tot això canvia, o sigui, aquesta categoria hoquei plata va canviar d'un grup a dos. Em sembla, l'any passat, quan vau parlar amb el Pere, us ho va explicar molt bé, això. Abans eren tres equips, com a molt, dos de fora de Catalunya, i van passar a ser 6. I si et duc al Grupo Norte, te n'has d'anar 3 cops a Galícia. 3 cops a Galícia són 3 viatges que valen uns calés. O sigui, és una roda que es va tornant, i feia anys que estàvem aquí jugant amb el descens, fins que ens va tocar. O sigui, si hagués sigut aquest any, no haguéssim baixat. Ha baixat un. Han allargat les categories un altre cop, ha canviat tot el sistema de competició, no haguéssim baixat. Hem caigut a Primera Nacional. Vam fer un equip per poder competir, poder-nos mantenir. No ha pogut ser. Aquest equip, doncs, la idea és l'any que ve competir per pujar. El projecte, sí, mirar de tindre un grup sòlid i si pot ser de la casa, millor. Necessites una base, necessites 4 jugadors, com deia, que diguis, vale, tinc aquesta base, que va rotant, es va renovant, puc tindre 2 puntals que vinguin aquí. Quan estàvem Nacional Plata, bueno, aquí Plata, costava trobar gent, eh? O sigui, i és una categoria que molta gent vol jugar-hi, i ets incapaç de trobar gent, i dius, i com és això? O sigui, pues perquè al voltant han augmentat més, tothom, o sigui, no sé, o sigui, quan vas pensant, i que sé, el Sant Cugat mateix, és un equip que de base igual estan parlant

0: parlant de 25-30 equips de base, aquest any s'ha salvat a la penúltima jornada de no baixar d'hoquei plata. I és un equip amb un potencial important. Les coses es fan en aquest sentit. Mirar de promocionar la gent de casa, aquest any han debutat, bueno, Jordi, tu tenies més controlat.
1: De juvenil i júniors, quatre jugadors. Quatre jugadors han debutat amb el Nacional Catalana. Al final, la idea és tenir l'equip en la millor categoria que puguem tenir, és el que sempre s'ha intentat, hoquei plata, Nacional Catalana s'ha intentat, s'ha fet un equip que s'ha fet un bon equip per, amb què s'ha pogut fer per mantenir-se i fer debutar la gent jove. O sigui, quatre jugadors de 18-19 anys et puguin debutar a Nacional Catalana, està superbé, aquests nanos estan supercontents d'haver pogut debutar, no? A part de tenir el Didac i el Joan, no? O sigui, apostar per la base, que la base pugui arribar a jugar als equips de dalt i que l'equip de dalt estigui el màxim damunt possible. Això és la idea del club. I es treballarà per això i es treballa per això.
2: I a hores d'ara, aquesta base, com està? És a dir, què s'ha fet per potenciar aquesta base? Perquè sí que venim arrossegant aquest discurs una mica de no tenim gent de casa, estem fent un equip artificial, aquest equip artificial no el podem seguir mantenint per temes econòmics o pels que sigui, perquè ens costa. Què hi ha a la base ara mateix?
0: No és un discurs d'esquivar el bulto, és un discurs molt realista. O sigui, aquí són els equips que tenim, els jugadors que tenim, i procurem potenciar la gent que hi ha aquí. Hem tingut ara, doncs ara tenim un juvenil potent, que és el primer any de juvenil, que dos jugadors han debutat aquest any amb el Nacional perquè podien estar jugant. Hi ha hagut l'Adrià Moreno, que ha tingut molts minuts, i és un jugador juvenil de primer any. Té 15 anys, el nano. Si els podem mantenir i podem estar aquí, doncs anirem regruixint aquesta base. No l'hem tinguda fins ara, tindre jugadors que poguessin estar jugant a aquesta categoria. Ha costat donar minuts a la gent. O sigui, el Ramon aquest any ha tingut els minuts que volia. Altres anys potser no tenia tants minuts. Potser si els hagués tingut, que ha sigut diferent? No ho sabem. Vull dir, és una miqueta això, quan et trobes en aquestes situacions, l'entrenador fa el que millor creu, no? I quan es va apostar el seu dia, jo què sé, doncs amb el Pere, el Parera, què buscàvem? Estabilitat, per exemple, amb el bloc de coordinació i entrenador de primer equip. Els últims, no sé, el Ton segurament no tindrà potser números, però jo què sé, amb els últims 6, 7, 8 anys ha passat un entrenador per any, o dos entrenadors per any. Aquesta estabilitat és molt difícil. Mm. I això ho veu també la resta de gent. O sigui, quan un ha de venir aquí diu, hòstia, l'any passat es van salvar pels pèls, l'altre també, l'altre no sé què. Clar, estirar la gent cap aquí, hem tingut gent aquí que s'ha promocionat des de Sant Feliu i estan jugant a hoquei lliga i estan jugant a molts llocs. I, bueno, tu on ets, ho saps i ho has vist, no? I ho has viscut. És molt difícil trobar gent. I nosaltres amb un hoquei plata no trobàvem gent. Tenim una categoria hoquei plata.
3: Creieu que ara, fa una estona parla, has dit Sant Cugat, crec,
0: sí,
3: per la base i tot això, que creieu que la proximitat amb Caldes o Caldes o que hi lliga això afecta o...?
0: Bueno, per un punt a vegades és bo, o sigui, perquè què tens? No hi cap tothom al primer equip d'Alcaldes, tampoc, no? Per tant, s'han de buscar llocs. A veure, tenim dos jugadors aquest any que eren del Nacional l'any passat d'Alcaldes. Vull dir, és bo tenir aquests equips a la vora, també. Per un costat et pot ser dolent perquè et poden robar jugadors de la base o... Però per l'altre tu pots agafar jugadors seus, també. Vull dir, hi ha molta gent que ha pujat de Caldes també a jugar aquí dalt. O sigui, aquest any en jugadors... Bueno, i també és un toma i daca, no? O sigui, a veure, el Caldes van pujar a hoquei plata i van pujar a hoquei lliga aquí a Sant Feliu, però és que estaven per sota. Ara estan baixant, sí, sí. O sigui, hem fet una temporada, inverteixen molts calés i han baixat de hoquei lliga. O sigui, i fa molts anys que estan amb un Nacional Catalana procurant pujar a l'hoquei plata. Potser porten els 3 o 4 últims anys anant a playoff i no ho estan aconseguint. I són nanos que estan jugant a hoquei lliga, a Nacional Catalana. És molt difícil, són categories molt complexes.
1: Sí, tornant al que preguntàveu de la base, la base s'està treballant molt des de molts aspectes. Tenim molts equips, és l'any que tenim més equips, tenim 17 equips en total en el club, 17 equips són molts equips per un Sant Feliu. I, per exemple, tenim molts infantils, tenim molts juvenils, tenim júniors que estan pujant potent. Per tant, el que estem potenciant és això. Vull dir, també hi ha prebenjamins, tres equips de prebenjamins, tenim dos equips de benjamins, a la 20, o sigui, i sobretot hi ha més a prop cap als equips sèniors, no? D'infantil, juvenil i júnior, doncs hi ha molta gent, també hi ha la tercera catalana. L'any que ve hi haurà molts que passaran cap a sènior i, per tant, podrem fer diversos equips de sènior. Ja veurem què es fa, no? O sigui, tindrem la gent de Sant Feliu, o sigui, està pujant i cada vegada hi haurà més canalla i va estar potenciant molt els infantils.
0: Tenim un buit aquí, o sigui, hi ha aquesta edat dels infantils, que són aquests nanos que ara tenen 15-16 anys. Aquí tenim molta gent, però a la base no n'hi ha. O sigui, la natalitat aquí a Sant Feliu, jo què sé, em sembla que ho miràvem l'altre dia perquè estàs mirant aquestes coses. Estem amb 50 nanos l'any. Han d'anar a jugar a futbol, han d'anar a jugar a bàsquet, han d'anar a patinatge, han d'anar a vòlei, han d'anar al trail, han d'anar a pàdel. No hi ha nanos per tantes activitats. Per tant, algú pateix. O sigui, futbol necessita mínim de 7 a 10 persones per jugar. Això és un mínim, perquè ja estem parlant de 15. Hockey necessita mínim de 5 a 10. O sigui, no tenim nanos aquí a Sant Feliu, no n'hi ha. O sigui, nosaltres ara tenim 3 equips de base, que estava parlant ell, iniciacions amb 5 nanos. Hi ha caps de setmana que te les has de veure per fer-la, perquè aquell nano s'ha encostipat. Ajorna el partit perquè és que no tenim nanos per jugar. O sigui, perquè no n'hi ha de base. Tenim un bon gruix aquí amb aquests infantils, que tots aquests infantils i juvenils han estat competint a la primera competició de la seva categoria, a or, i amb resultats bons. Sí. O sigui, molts d'ells van...
1: Gairebé tots els infantils i juvenils van cap a Copes Catalanes, o sigui, ara comencem a passar la informació, però s'estan classificant per la Copa Catalana. Per exemple, tenim el FEM 15 i el FEM 17, que s'han classificat directes per anar a la Copa Catalana d'Igualada. Tenim l'infantil A, que va estar a punt de passar preferent, no va poder entrar per molt poquet, i també se'n va a Copa Catalana. El juvenil B, també, Catalana. El juvenil B, el segon de Catalana, Copa Catalana. El tenim...
0: Sí, parlat de masculins i tenim un femení...
1: A punt de fer eliminatòries d'ascens.
2: Sí, o sigui, portem tota la temporada...
4: Volia rematar-ho amb el femení, eh? Volia rematar-ho amb el femení.
5: Sí, jo també pensava rematar-ho amb el femení.
1: El femení...
0: Pobre de vosaltres.
1: Entre el femení i fem 15 i fem 17, tenim ara mateix uns femenins que estan potents. Què més tenim? L'infantil B també està a punt de classificar-se per anar-se a la Copa Federació. O sigui, ara tenim un mes de juny, al començament el tenim a tope de copes. O sigui, la base estarà tots desplegats, Igualada, Roda, tots fent les copes que s'han classificat.
0: Bueno, i el cap de setmana del 6-7 de juny fem una de les eliminatòries de federació aquí a Sant Feliu. Nosaltres sempre procurem agafar alguna d'aquestes competicions, perquè directament una... És maco veure aquestes competicions, veure equips que tu t'has trobat i estan aquí, i l'altre és una font d'ingressos. Nosaltres procurem fer totes les activitats que podem. Festa major, loteries, tornejos, tot. Vull dir, i mirar de rascar la subvenció de l'Ajuntament tant com es pugui. Vull dir, clar, o sigui, necessites per tot arreu. I això costa empènyer.
5: Per tant, més que res, ens estem quedant sense temps i volia fer-vos dues preguntes.
0: És que és molt llarg, això, tant, i si em doneu corda...
5: És que ens volíem centrar més amb el primer equip, però per reconduir-ho, perquè l'Aleix ja ha tocat el tema i vosaltres una mica per sobre. Continuïtat de l'entrenador, confirmada?
0: Sí.
5: Per l'any que ve?
0: Sí, sí.
5: I de la plantilla, del gruix de la plantilla, també?
0: També, sí, ja us he comentat. D'entrada, tothom segueix. Pot haver-hi una excepció que igual alguns mesos tenen Erasmus, hi ha algú que potser té Erasmus, però d'entrada el primer compromís de tothom hi és. Vull dir, hi ha hagut molt bon ambient aquí, o sigui, entre ells es porten molt bé, hi ha hagut bon ambient, i en principi és continuïtat. Continuïtat.
3: I la idea és fer dos sèniors?
0: Segurament potser n'acaben sortint tres. Perquè el tercer aquest any, pues, la previsió era poder tindre un tercer, poder pujar a segona, perquè la temporada que ve tinguéssim, pues, un primer equip de la categoria més amunt que poséssim, si hagués sigut nacional. O sigui, l'objectiu era nacional, mantenir-lo, el tercer que pugés a segona, i fer el tercer, que només pots tindre un equip de les altres categories, tercer en pots tindre dos, i fer un tercer per tindre alguns que ja salten a sènior i poder foguejar tots aquests juvenils que estem parlant, que estan pujant, perquè quan arribis a les categories sèniors... Són diferents. O sigui, tu estàs competint, però són diferents allà. Ja hi ha més veteranos, hi ha més cops, o sigui, t'has d'acostumar també a aquestes categories. I era fer aquest
5: ventall. Mira, un minut, Josep o Jordi, rematem el femení. Ens queda un partit importantíssim contra el Mollet. Entenc que l'entrenador del Mollet és un vell conegut de la casa, al mateix temps, si no m'equivoco. Pot ser, sí?
0: Bueno, va fent d'entrenador.
5: I al Mollet li queden dos de partits, diguéssim, no?
0: Sí.
5: Al Mollet li queden dos partits.
0: El Mollet no entra gaire a les equacions, perquè ja té equip a la categoria de sobre, i aquí només entren a l'equació el Blanes. O sigui, ja està tot decidit. O sigui, aquí només ens passa a nosaltres que el Blanes perdés el seu partit. És l'únic que ens pot afavorir que en lloc d'acabar tercers, acabéssim segons, i també hem de guanyar el Mollet i el Blanes perdre. I diríem segons i tercers, i el segon s'enfronta contra el tercer de l'altre grup. I, o sigui, és enfrontament creuat entre segon i tercer, perquè puguin fer l'ascens. O sigui, estem a dintre...
5: Per tant, el play-off està assegurat, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. Ja fa setmanes que està assegurat. I o sigui, el play-off d'ascens està assegurat. Vale. I...
5: Va, cosa, una bona...
0: És veure l'eliminatòria com va. Però vull dir, s'ha de guanyar l'eliminatòria.
5: És una bona notícia que ens allargarà, Pau, la Lliga, tu jugues unes setmanes més. Ens queden 3 minuts i mig per acabar el programa. No sé si us queda alguna pregunta ràpida per fer-los-hi amb ells, o ho rematem, Aleix.
2: No n'hi ha cap, per tant, ens la guardarem pel pròxim dia que puguin tornar a venir a veure'ns, que esperem que pugui ser aviat. Sobretot per planificar la propera temporada.
0: Vale. Molt bé.
5: I sobretot per celebrar també el possible ascens d'aquest femení, que en tenim ganes. Josep, gràcies, i Jordi, gràcies per venir. Celebro les explicacions i m'agrada com sona. M'agrada com sona. Aviam si entre tots plegats aconseguim fer el tomb i podem començar a veure aquestes... Això que ens comentàveu, no? Jugadors de la base, jugadors del poble, que puguin empènyer i remar tots en la mateixa direcció. Gràcies per venir.
0: Perfecte. Vinga, merci a vosaltres.
1: Molt bé, molt bé.
5: Jordi, gràcies. Ens queden 3 minuts per acabar. No ens queda més xitxa esportiva, diguéssim. Jo tinc 3 o 4 breus abans de fer l'agenda, perquè si trobo el guió, que l'he perdut, seria ideal, oi? Però tenim un campionat de Lliga de rugby que intentarem parlar-li la setmana que ve. Tenim el Carles Esteve i la gent del Motoclub, que van acabar els 6 dies dels singles, que s'ha obert les inscripcions també dels singles, i me'n deixo un que ja no el tinc a davant i no us el sabré dir, perquè n'hi havia un altre, eh? Hi havia una altra coseta que us volia comentar. Un segon que arribo... i l'entrega del donatiu de la Oncodines, també, que és important que celebra aquesta setmana. I el Toni Guillem va fer 7è a la Copa del Món de trial. Imagineu-vos si hi havia coses. Haguéssim pogut fer 3 programes aquesta setmana. Haguéssim pogut fer 3 programes. Pau, tens agenda?
3: Sí, agenda last minute, perquè m'acaben d'anunciar un canvi, que és el Tercera Catalana, que obriria jornada, no? Dius, Àlex, el divendres, m'has dit?
6: Sí, parlem de futbol. En principi no està confirmat al 100%, però el Canovelles va sol·licitar el canvi de partit i en principi nosaltres l'hem concedit. I a falta que la federació ho ratifiqui, el partit es jugaria divendres a la nit. Suposo que 3:15 seria l'horari.
3: Vale, bueno, ho confirmarem i ho tindreu a tujugues.cat, com sempre. La resta de setmana seria el dissabte a les 5, futbol sala grup 3, Sant Feliu Montmeló. A les 6, futbol sènior B, quarta catalana, Sant Feliu Collsospina. I a 8:15, aquest partit que dèiem ara del hoquei català femení, a Mollet. El diumenge a les 12, perdó, no, aquest és a la jornada del sènior A. A 1:15, hoquei tercera catalana masculí, Vigues Sant Feliu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
3: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
2: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
4: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
2: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
4: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
2: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
4: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
2: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
4: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
2: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 9:15 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
3: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
2: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
6: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
2: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
3: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
7: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella. Posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
2: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns, aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana, que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
3: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
2: Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
2: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats. Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
2: I seguim amb successos perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
3: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
2: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
3: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
9: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè ja només les dues properes setmanes, és a dir, del dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
3: Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
2: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
3: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
10: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícula situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
2: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
3: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
11: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
2: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
3: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
12: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
13: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i hi haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
12: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'associació de celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Anem ara amb Crònica de Proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
3: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
4: Hi ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podrem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
3: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustacions de vi gratuïtes.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
5: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
6: El Museu d'Art exposarà a l'abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
7: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar a un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora de l'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
6: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
2: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
5: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
8: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
9: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
8: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
2: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
5: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
10: I Say Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negrier, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure You Say Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
11: És una funció
0: Totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos i tothom, molta gent no havia vist el Tomato i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir, ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
10: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
2: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
5: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
12: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufren.
5: La final comenzará a las 7 de la tarde.
2: I a la primera divisió, en aquest cas, hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
5: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
2: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
5: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Michel suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I precisament el rival que visitarà a Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
2: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
5: El centre d'esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
13: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol. L'Atlético Madrileño és la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
5: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
2: Anem ara a la promoció d'ascens precisament a la Primera Federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
14: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Ocouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Ocouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el play-off.
5: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de play-off en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
2: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del play-off. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: L'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle.
2: L'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
3: Continguts en xarxa.
4: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
5: Bueno, ya está.
6: ¿El qué ya está?
5: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó.
7: Quiero montar una pizzería.
6: ¿Cómo que una pizzería, por favor?
5: Pizzería temática de cine.
4: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
8: ¿Sabes qué película es esta?
9: Jurassic Park.
10: Mira los comentarios.
11: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
12: La pizza está brutal. 5 estrellas.
11: ¡Guay!
12: Propina de $1.15.
4: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
13: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
14: No puedo estar aquí.
15: ¿Por qué no vemos una película?
16: Hay una que nunca olvidaré.
4: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, amb la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 9:15 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya vindrà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 1:45 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.

0: Parlament Europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament, és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
1: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
2: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
3: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús dels rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de brigada de l'Ajuntament de Palamós.
5: Ja tenim les dutxes col·locades. Aquestes dutxes, doncs, de cara a la més entrant, ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
4: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
2: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
3: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
6: La segona setmana del català inclourà una vintena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
7: Si fóssim un país normal, i de cada un fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi encara no toca el dia, com ho veig així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que anem garantint, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
6: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona hi participen. Avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
4: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
5: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
6: I vam veure la necessitat doncs, de poder posar un transport per connectar, sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal doncs, que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
5: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer

0: Cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà. A través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
1: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana, també amb el temps de flors.
2: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Vives.
3: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
4: Bé, doncs precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació. I per tant estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre. I per tant veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura doncs, és un pas cap aquí.
3: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
1: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada, precisament de gegants.
2: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
5: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
6: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
5: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer I. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins del nou gegantó.
6: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant doncs, aquest emblema pel poble, doncs, serà beneït de manera real.
5: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais a l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
2: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
1: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
2: En un missatge difós del seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la Terra i el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
1: Pel que fa al futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
2: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
1: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
2: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
8: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple més de 10.000 persones, segur, per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix, però que té opcions de guanyar la Lliga i, per tant, pujar directament. Tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol. L'Atlético Madrileño és la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
0: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions a permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
9: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que, pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá, que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
0: El partit es juga a partir de les 9 del vespre, amb horari unificat, en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada. També aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
1: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Montsaragossa, el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
10: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
11: Exactamente, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que el Luis està molt millor, i l'Ilai també, i comptarem amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
12: Triar
11: entre 14 jugadors, el qual per una vegada està bé.
10: El Manresa és 11è a la classificació, amb 13 victòries, i el Saragossa és 16è, amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
2: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, a 1:15. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça.

Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Per fi, campions de Lliga contra el Madrid, al Camp Nou. Una festa blaugrana que només li va faltar una golejada per acabar de fer-ho rodó, però quina temporada del Barça, que s'ha de valorar. Una altra Lliga davant del Madrid d'Mbappé, que havia de dominar el futbol espanyol, i davant d'un Florentino que està perdent els papers. Sembla que la porta li té la mida presa. Avui parlarem del clàssic, de la polèmica Madrid, de Mercato, perquè ja només li queden dos partits aquesta temporada, i hem de començar a preparar la següent. Avui sona, i molt, la deu de Lewandowski. Posarem també notes a final de temporada i segur que hi haurà sorpreses. Comencem.

0: Bé, bona tarda, Pep. Bona tarda, campions de Lliga, eh?
1: Bona tarda. Gran alegria. És complicadíssim guanyar una Lliga. Tots els que hem jugat a futbol, hem fet algun esport col·lectiu, sabem lo difícil que és quedar campió de Lliga. És que és una cosa... Jo no ho he sigut mai. He jugat, em sembla que 26 temporades o 27 temporades de futbol i mai he sigut campió de Lliga. Vull dir que és una cosa complicadíssima. Hi ha molta gent com jo que segur que ha jugat tota la vida de futbol i no ha sigut mai campió de Lliga. És molt complicat. I portem dos anys seguits fent-ho. Vull dir que és molt... A més, amb una Lliga que poden dir que vulguin, però és competitiva. I hi ha un equipàs enfrente que és dels millors equips del món que jugues cada any la Lliga.
0: I molt merescuda.
1: I és molt merescuda. Vull dir, poden dir que vulguin, que no ens atreurà ningú. Avui
0: mirava els líders de les lligues europees, de les principals lligues europees, cap ha fet la puntuació del Barça. No podrà fer els 100 punts perquè hi va perdre contra l'Alavés, ho parlarem avui.
1: Sí.
0: Però era un partit que no tenia cap importància, però cap líder europeu ha fet els punts que ha fet el Barça a la Lliga Espanyola. Per tant,
1: se li ha donat
0: molt de mèrit.
1: És molt meritòria, s'ha fet una Lliga molt, molt bona, molt regular.
0: Des del dia del Girona no es perdia cap punt fins a ser campions, per tant.
1: I hi ha una bona base. Després ja parlarem aquests últims dies de temporada d'incorporacions, de baixes. Però hi ha una bona base i... Jo crec que es poden fer grans coses. Però bueno, pas a pas. Ara tenim l'hegemonia del futbol espanyol, en aquests dos anys.
0: I hem de fer aquest passet.
1: Incrementem-la i anem per buscar Madrid al títol de Lliga. Que
0: sí.
1: Jo crec que amb uns quants anyets, si no enganxem, podem estar allà.
0: 36 en tenen, em sembla?
1: Sí, 36.
0: I nosaltres 29. Per tant, escolta...
1: Jo recordo aquests últims anys, recordo unes quantes lligues que han deixat escapar molt tontament en l'època...
0: La del Koeman, per exemple, va ser molt tonta.
1: Sí, unes quantes, dos o tres, que vam deixar escapar molt tontament.
0: Contra l'Atlético Casa, l'últim partit.
1: Exacte. Aquestes dos o tres, que si les tinguéssim a Madrid aquestes dos o tres, una o dues menys, ja estaríem
0: allà. Hi ha algú que semblava complicadíssim.
1: Sí, sí.
0: Perquè n'has remuntat moltes, eh? Però...
1: Jo m'he apuntat aquí, abans de començar, tiro
0: uns quants
1: noms propis d'aquesta lliga i del moment, que han passat molts pocs dies, però amb tot ha passat tantes coses que sembla que hagi passat una eternitat des del títol de Lliga del Barça. Em vaig apuntar uns quants noms d'aquesta lliga, uns quants noms propis. Per mi... Lamine Yamal, que és l'home candidat a marcar una època al futbol. De jugadors només he destacat dos, Lamine Yamal i Joan García, que al principi
0: serà el
1: aquí
0: Zamora.
1: Comentàvem també, tenia molts dubtes de com s'adaptaria al Barça, que no sé què, i jo crec que ara, si dius els tres millors porters del món, el 99% de la gent que mira futbol ja el fica en ell, és un porteràs enorme. En el clàssic va fer una jugada davant del Vinícius sobre treure la pilota, que allò és una sobradura i dir és un porteràs enorme. He triat aquests dos noms, n'hi ha molts més, però aquests dos noms. Hansi Flick, que ens ha... Després de la vinguda de Mbappé al Madrid, que semblava... Jo m'ho semblava que havien de resar. És l'home que ens ha fet canviar el curs d'aquest Barça, jo crec. Aquests dos últims anys. Joan Laporta, que va enfonsar Florentino Pérez
0: un cop
1: i ara l'està arrasant. I per mi, amb més perspectiva, amb més anys, jo vull dir que és molt important el llegat de Johan Cruyff, que va ser, jo crec, la persona que ha canviat el Barça, que li va dir com s'havia de jugar.
0: Sí, sí.
1: I que abans de la seva arribada, em sembla que el Madrid tenia 28 o 29 lligues i el Barça 10.
0: Sí.
1: I ara el Madrid en té 36 i el Barça 29. Vull dir que, sens dubte, hi ha un abans i després del Cruyff a la història del Barça.
0: És l'entrenador amb més lligues.
1: De tot, tant. I amb massa social i amb tot. Ha crescut molt el Barça des del Cruyff, a tot el món. I jo crec que és just dir que jo crec que és la persona poder més dels 5 més importants de la història del Barça sense cap mena de
0: dubtes. I de la història moderna el més important.
1: El més important sense cap mena de dubtes.
0: Sense cap dubte.
1: I a partir d'aquí hi ha un debat enorme que hem de sucapar de la crisi que està al Madrid.
0: Ui, tant.
1: Que jo quan va començar la premsa del Florentino,
0: del dimarts,
1: jo pensava que era un meme, jo pensava que era un meme, i després vaig fer a la tele i dic, hòstia, no, si ha començat, si és ell. Que va ser sí, sí. Lo més esperpèntic jo que he vist aquests últims anys a la tele. I li han fotut encara, jo crec, poca canya, eh? Poca canya, eh?
0: Jo abans ho parlava amb el Néstor, si hagués passat del Camp Barça, això seria gros.
1: I tot el que va dir, que para els temes masclistes, tot això. Les feministes bastant calladetes, eh? Si és el Dani Alves, de seguida en surten totes, aquí amb el Florentino, bastant calladetes totes, eh? Bastant calladetes.
0: Ho comentarem amb el Florentino. Tenim per aquí el Xavi i el Néstor. Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: Campions de Lliga, no sé com ho valoreu això. Després posarem les notes de la temporada del Barça, perquè ara ja pràcticament ja ho podem donar per tancat. Com ho vas veure el partit, Xavi? Un resum així de temporada ràpid.
2: Un partit que es va resoldre ràpid i que el Madrid és un cadàver vivent i s'està demostrant amb totes les accions que està perpetrant el seu...
0: Dins i fora, no?
2: El seu capo absolut, diguéssim. Que no té un pèl de tonto, per això, eh? O sigui, gran sortida d'escena, tapar el títol del Barça i a preparar-se ja per la temporada que ve, convocar unes eleccions que són les més democràtiques de la història. O sigui,
0: que no es presentarà ningú.
2: No hi ha temps material, és que és una cosa...
0: I les condicions són complicades.
2: No sé si hi ha tema després de parlar estrictament d'això. Sí, quan el títol, bueno, un títol esperat i un títol molt meritori, molt meritori. O sigui, guanyar qualsevol lliga guanyada pel Barça contra aquest imperi mafiós... És un èxit rotund i brutal. O sigui, per molt que els vulgui vendre el contrari, eh? És a dir, que els han robat 16 punts... És que s'ha de tenir una jeta per dir que els han robat 16-18 punts. S'ha de tenir un rostro...
0: Just quan el Barça està a 14, clar.
2: I clar, la legió de seguidors, absolutament... És que no vull faltar el respecte, però és que és increïble que la gent s'ho tragui, això. I uns quants periodistes palmeros... Hi ha periodistes que estan ara ja despertant una mica, no gaire.
0: Sí, però és veritat el que dius, no li fan tant cas com abans, eh? O sigui...
2: Però hi ha uns quants que sí, eh? Tota la corte, el Pedrerol i el Sánchez, aquesta colla de...
0: L'entrevista del dia després va ser per netejar la imatge del dia anterior.
2: No vull qualificar, perquè podria ser molt nerviós. Feixistes, perquè per mi són feixistes tots, eh? O sigui, així de clar, eh? O sigui... És que vull dir, que li estiguin durant la píldora d'aquesta manera un personatge que jo crec que està més pallà que pagar, perquè jo, pobre home, jo crec que ja comença a tenir problemes de tot tipus.
1: A mi em va fer mica pena, eh?
0: A mi pena cap, però vaig dir, ostres, no el vaig veure bé.
2: No em fan cap, aquesta gent tossa. A mi em va fer pena que el Barça no fes més sang, així de clar t'ho dic, perquè em va donar la impressió que el Barça aixecava el peu. Va donar la impressió que el Barça aixecava el peu, que no va apretar.
0: A mi també.
1: Courtois m'ha parat 3 o 4,
2: sí,
1: eh?
2: Però, clar, al final les tens que crear, però per al Barça no pressionava fort, no apretava fort. Un equip que... Sí, ja tens la Lliga, ja la tens, però me cago en dena.
0: Els jugadors no van voler prendre mal, tampoc, quan dius ja ho tenim fet.
1: Hi ha el Mundial, aquí a Cantonada.
2: Sí, clar, el tema del Mundial... Ahir vaig veure un rato i em vaig anar a dormir, perquè realment és que no. Era, bueno...
0: Els jugadors... Juguen perquè han de jugar,
2: perquè
0: però...
2: Juguen han de jugar, van els xavals joves... Bueno, en fi...
0: Sí. Després ho comentarem.
1: El central em va agradar, eh?
0: Sí, Álvaro Cortés.
2: Sí. Tot això, doncs, és... ja està. Ara ja està. La Lliga ja s'ha acabat, ja s'ha guanyat, i ara estan ja preparant que l'any que ve no torni a passar el mateix. Així de clar. El millor que li pot passar al Barça és que Florentino Pérez segueixi com a president. Penso jo, eh?
0: Després del que vam veure aquesta setmana, jo penso el mateix.
2: Absolutament.
0: Xavi, Néstor, perdona.
2: Hola, què tal?
0: Néstor.
3: Aquí estic, al córner. Sí, home, guanyar lligues és important. Nosaltres en portem 29, i jo així ara, mentre us escoltava, anava fent números. Mira, tindríem de tindre com a mínim 5 lligues més, no? Però 5 lligues més, dues li restaríem al Real Madrid, amb la qual...
0: 34...
3: Estaríem empatats, no? Però, en part, és... responsabilitat d'altres i en part responsabilitat nostra. Nosaltres també ens hem tirat trets als peus moltes vegades. No? L'any 45-46, el cas Antúnez, va guanyar l'única lliga que va guanyar el Sevilla Club de Futbol. No us explicaré ara el cas.
1: Sevilla té una lliga.
3: Del 45-46, que li van robar descaradament en el Futbol Club Barcelona per alineació indebida d'un jugador que es deia Antúnez, que venia del Betis. Després la federació, no sé si sabeu aquesta història, li va donar la raó al Barça, però no li va treure els 12 o 14 punts que... El Barça hagués pogut guanyar en el Sevilla a l'últim partit a les Corts, però va empatar, que també va fer de Barça, eh? Però realment la Lliga era del Barcelona, però amb la Lleyama, però el general Moscardó d'infausto recuerdo, pues resulta que... A l'any 70-71 el Barcelona hagués pogut guanyar la Lliga si hagués guanyat a l'Atlètic de Madrid en l'últim partit. El València va perdre contra l'Espanyol 1-0, però el Barcelona i l'Atlètic de Madrid van empatar a 1. I la Lliga va ser pel València. Ja en portem dos. Hi havia un any que anàvem com una fiera cap a la Lliga, no? Era l'any 80-81. Però resulta que tres mamarratxos de Saragossa, tres indocumentats, van sequestrar el Quini.
0: Sí, sí.
3: Vam perdre la Lliga, la va guanyar la societat. L'any 71-72 teníem que anar a Còrdoba, que estava ja a segona divisió, teníem que empatar o guanyar. Vam perdre 1-0, va guanyar la Lliga al Real Madrid amb una actuació nefasta d'un amic del Xavi, que era l'àrbitre, que va pitar penalti a Manolín Cuesta.
2: I gol de...
3: Un...
2: Fàcil.
3: Era el capità, era un que estava...
2: Fàcil.
3: Que era... No va ser del
2: Això
3: Bosque.
2: Això és quiz, eh?
3: No era, era del Bosque, eh?
2: Fermín.
3: Fermín, correcte, sí senyor, que era el capità del Córdoba.
2: Fermín, el millor jugador del Córdoba.
3: Va ser l'únic moment que vaig veure el meu pare al Celsia a destrossar el transistor.
2: Estava a casa dels meus avis i era... Quin any va ser això?
3: 71-72. Sí, bé, jo tenia 10 anys.
2: Era una mica més gran que tu, però, quasi em tiro del terrat de casa dels meus avis
3: sí,
2: de baix.
3: Va ser, el meu pare
2: perquè era la meva primera lliga viscuda, realment. I estava feta, perquè era guanyar el camp de l'Oviedo.
3: Sí, no.
2: Era guanyar el camp de l'Oviedo. Bueno, sí, de l'Oviedo actual. Era això.
3: Bueno, un altre camp de l'Oviedo va ser anar al camp de l'Hèrcules, la temporada 96-97. Amb Ronaldo i companyia.
2: Si em perd a casa i a fora.
3: I vam perdre 1-0 i el campió va ser el Real Madrid. O sigui, que si nosaltres haguéssim fet els deures, tindríem més lligues, també. Ens han perjudicat molt, sí, indudablement. Però que tindríem 5 lligues més, ells dues menys i estaríem empatats. I ja està. Només volia dir això com una mica de història, no?
0: Sí.
3: Després, home, sí que van aixecar el peu. Ja t'ho dic jo que vaig estar al camp, eh? Van aixecar el peu perquè...
0: Sí. El minut 17...
3: Perquè guanyes 2-0, ells no pressionen, no fan absolutament res, o sigui, és un equip invàlid, i tu tens al cap una cosa que...
0: El Barça estava molt, els va veure molt superior,
3: molt superior
0: des del
3: principi.
0: Barcelona.
3: Jugadors... No vas patir des de la grada, almenys jo no
0: els jugadors ho notaven, jo des del camp també ho vaig veure, els jugadors no ho notaven.
3: I l'alçada de la temporada que estem, eh? O sigui, el Barça va just, té una plantilla justa, i aleshores l'alçada de la temporada és la que és.
0: Sense dos jugadors molt desequilibrats com Lamine i Rafinha, també.
3: Dos jugadors,
0: perquè amb
3: sí,
0: el Lamine...
2: Jo poso l'exemple, el Barça-Madrid de l'any passat, que va ser a unes alçades similars a aquestes, potser
0: sí,
2: una mica abans,
0: no,
2: i va ser un partidàs espectacular.
0: No,
2: amb un intent de robatori que es recordarà.
0: I
2: no vam poder nosaltres ni robant. No és que van, ni robant. No.
0: Però la Lliga era una mica més justa.
2: Ni robant.
0: Estàvem a 4 punts, me'n recordo, aquí ja estaves a 11.
3: I no hi havia Mundial. Que
0: no hi havia Mundial.
3: Ni ells posaven el peu, ni nosaltres posàvem el peu. No posava el peu ningú allà. I, si no, mireu les imatges.
0: Sí, sí.
3: Com pressionava el Real Madrid? Sense pressió. El Barça sí. Se l'anava passant i sense cap problema. Bueno, res més. Escolta, parlo de més. Escolta, jo... El Barça va fer 18 faltes i el Madrid 9. Alerta, eh? I vam fer moltes més faltes sí. Nosaltres.
2: La intensitat, home.
0: Vaig veure molt bé Ferran Torres, s'ha de dir. Va fotre un molt bon partit. Vam la fer... primera part, sobretot.
2: Ha millorat molt. Sí. Fa un mes i mig, dos, sí. L'estàvem...
0: Des del dia de l'Espanyol, va fotre el gol... Va fer una gran tornada contra l'Atlètic de Madrid i des d'allà ha anat cap amunt.
2: Sí, sí, tots, però tots, eh? Vull
0: sí,
2: dir,
0: sí, sí,
2: no, no
0: sí.
2: M'incloc, eh? O sigui, perquè anem amb qualsevol veure un partit i és que tothom, allà on anessis, aquest Ferran, aquest tio no serveix pel Barça.
0: I
2: pam,
0: ha millorat molt.
2: I ha millorat molt i actualment està millor que el Lewandowski, per mi.
0: Sí, sí.
1: Lewandowski. Home, molt millor.
0: Lewandowski, ho comentarem. Pep, què t'ha semblat el partit?
1: A mi... El vaig veure...
0: Et va saber greu, no? No, bueno, no fer mal...
1: Jo vaig anar molt fàcil pel Barça i vaig veure que cap al minut 55, o sigui, la segona part, ja tothom volia que s'acabés. Els del Madrid tenien ganes ja de marxar del Barça i no veure la celebració, el més aviat possible. I els del Barça, veient que el títol ja estava guanyat, volien celebrar el títol, celebrar-ho bé, anar a sopar i pensar ja en el Mundial. Vull dir que el partit per mi va durar 50-60 minuts. És el que vaig veure
0: sí, sí.
1: Jo. Vaig veure un Barça molt superior, molt superior. També és cert que tenim moltes baixes a Madrid, però bueno, això és igual.
2: Nosaltres també.
1: Nosaltres també teníem baixes, moltes baixes.
0: Algunes baixes se les fan entre ells, o sigui que...
1: No. Vull dir que no té cap mèrit el Barça, que va ser molt superior, vam jugar molt més bé que ells. I jo crec que si haguessin necessitat 4 gols per ser campions o 5, els haguéssim fet, perquè haguessin empatat molt més.
0: Sí.
1: I això... Però bueno, tothom diu, no, van fer sang, no sé què. Però mira, guanyar 2-0, veure's molt superior, també està bé, és guanyar un títol més. I un dia històric, mai s'havia guanyat una lliga... els nostres avantpassats no ho han vist mai, això, guanyar una lliga al Madrid al Camp Nou, no ho hem pogut veure.
2: No ho he vist mai, és que no havia passat mai.
1: Amb 100 anys no ho ha vist ningú, hem tingut la sort de veure-ho, poder d'aquí no ho veurem amb 100 anys més, pues, a salvar-ho molt, i va ser perfecte, el Camp Nou ple, molt bon ambient, poca cosa més es pot dir, guanyar així de bé.
2: Si hi haurien ganes de que s'acabés el partit, que l'àrbit l'Iclit
1: no ha afegit
2: ni un segon.
1: Em sembla que ha pitat 89, 87 o alguna cosa així. Sí,
2: no em vaig fixar en aquest detall, però no va donar ni un minut de descompte.
1: Per això sí. Tothom tenia ganes de...
2: Ningú... 2-0 és impensable, a qualsevol partit.
1: Sí. Ningú va protestar per afegir ni res. Vull dir, tothom tenia ganes de que s'acabés i per mi va ser... Un molt bon final de Lliga. Ho vaig passar molt bé.
3: Posarem una mica un tros prosaic, no? També vam fer 16 milions de recaudació.
0: Sí,
3: va ser un rècord de 13,9.
0: En un partit
2: és tot un detall.
3: Sí. Vam fer rècord d'espectadors. Sí. El camp estava planíssim. 62.213.
0: Sí. Veurem quan es pot fer la següent ampliació, ja. Per tant, quan s'acabi la tercera graderia.
3: Em va agradar molt que li entreguessin la Copa al Barça allà mateix en directe.
1: Sí, això és molt millor.
3: Una mica de festa, perquè ho vam agrair. Era tard, era diumenge, ens vam desplaçar.
0: Bé, es va arribar tard a casa, però...
3: Es va arribar molt tard a casa, però va valer molt la pena. Com deia el Pep ara, doncs no ho havíem vist ni els avis, això, no?
0: Exacte.
3: De guanyar el Madrid. Vam guanyar la Lliga, vam guanyar el Clàssic i vam ensorrar el Madrid, no? Tres coses, una tacada.
0: Exacte.
3: No, no està malament. No està
2: provocar malament. El terrabastall que s'ha anat produint.
0: Sí, sí.
3: També m'agrada... comentar, per què no, el comportament dels jugadors del Madrid al final del partit.
0: Amb el Hansi Flick i...
3: Jo crec que van estar, després de la temporada Mourinho, sí. Que vam veure unes coses tremendes,
1: sí.
3: Jo crec que van estar molt correctes.
0: I s'ha de dir, escolta, sí, sí.
3: Van saludar, van anar al Flick, que passava un moment difícil, home, perdre el pare...
0: El mateix dia,
2: sí. És que primer de tot s'ha de ser persona, penso. Sí.
3: No, i bon esportista, perquè tu te'n pots anar corrents cap al vestidor i ningú dirà res, per què? Pues perquè pues les tres coses, acabes de perdre la Lliga, has perdut el Clàssic i a sobre t'han ensorrat a la misèria. I es van quedar allà, van saludar, tal, i ja està. I ni siquiera el seu jugador més, diguéssim, i per semblant, el Vinícius, pues, també va saludar
0: sí, sí.
3: El Flick abans i el va acompanyar el sentiment. A mi em va semblar correcte. M'han criticat per fer això amb una tertúlia d'amics,
0: sí, sí.
3: No? Ah, Madrid! Bueno, pues no, nois, jo no ho veig així. Jo veig que si el Madrid es porta bé, pues, se li ha de dir també, no?
1: Sí,
3: hem igualat a 106 les victòries, també m'agrada.
0: En el compte general de clàssics. Sí,
3: no m'agrada no arribar als 100 punts, ahir jo crec que vam tirar el partit una mica, però bueno, ho entenc perfectament. Eh? I també vaig observar, si no més en el meu alrededor, que el barcelonistes continua venent les entrades. Eh? Vull dir que vaig veure molt turista per allà i gent que parlava un idioma no català, no espanyol, sense saber-se, per suposar, els himnes. Quan van tocar els segadors ens van preguntar si havien canviat l'himne del Barça. No et dic res més. Sí, ja està tot dit, no? Pues,
1: però encara,
3: és el nivell.
1: Però encara hi ha moltes entrades, no? Vull dir, el soci quant té de...
0: No sé, si hi ha 40 i pico mil abonats.
1: Són 40 i pico mil, no? Oh. Vull dir, hi ha 19.000 entrades que es venen, o 20.000.
0: Sí,
1: poder són entrades,
3: a la meva zona és una zona socis.
2: D'abonats,
3: no? Socis, abonats, en principi. Jo crec que... Bueno, pues...
1: Jo pensava que es mesclaven els de les entrades. Amb...
3: Jo crec que a les entrades et pagaven per 200, entre 200 i 500 euros. Home, pues si tens dos carnets i et donen 1.000 euros, no sé. Pues,
1: molta pasta.
3: Igual tu penses, no? Perquè no sé què guanyeu vosaltres al mes, però jo 1.000 euros és molta pasta.
0: En un dia, sí, sí.
1: Jo vaig a pencar que has vingut tot el mes.
3: Per això, és que al final et posen una mica la pastanaga davant i dius, hòstia...
0: Sí, sí, sí. I, a més, els controls de seguretat ara tampoc són allò res de l'altre món, eh? Es passa molt ràpid, s'ha de dir. Jo, òbviament, no fomentaré això, el fet que els socis venguin els carnets, però que es poden entrar fàcilment.
3: No, jo tampoc, ho estic criticant.
0: Sí, sí, et deixen l'aplicació o el que sigui i una persona pot entrar fàcilment. Si porta la samarreta del Barça, no et qüestionaran pas.
3: No, tu tens l'oportunitat de passar l'entrada unes hores abans, no? I li pots passar a qui et dongui la gana. I si aquell et paga, pues et paga. I clar, és així. Jo les passo sempre gratis. No. Mira, ara he passat la del Betis amb un amic del meu fill.
0: No ho pots...
3: Gratis, no?
0: No es pot controlar, però si algú decideix vendre, és el que dius tu, es venen a un preu molt alt i...
3: Home, és que et posen, ja et dic, 800 o 1.000 euros davant, amic meu.
0: Sí, escolta. Et pagues les vacances.
3: És que, amic, Vigo.
0: Ja està.
2: Sí, sí.
0: Abans el Pep ha comentat el nom de la minya mala i de Joan Garcia, així com a noms propis, a part de Hansi Flick.
1: Per mi, eh?
0: Sí, sí. Vosaltres amb què us quedaríeu d'aquesta lliga?
2: Aquests noms són capitals, eh? Sí, són capitals. Jo també veig... Aquest any no ha sigut l'any de Rafinha per tema de lesions.
0: Sí, no ha tingut gens de continuïtat.
2: No ha tingut continuïtat. Hi ha hagut molts una mica d'altibaixos, també, perquè el mateix Cobercí va començar a fluix i ha acabat imperial,
1: sí,
2: sota el meu punt de vista.
0: Sí. Eric García també...
2: Pedri ha mantingut una regularitat. Ha anat una mica a menys, em dóna la impressió, però segueix sent un jugador bàsic, absolutament bàsic. Ferran Torres, hi ha hagut un moment que l'haguessin fot fora, si haguessin tingut l'oportunitat, tots sí, l'haguessin fet fora, i en canvi ara... És un tio que et pressiona, que et lluita, que et marca gols, que és el que esperem de Ferran Torres. Aquest Ferran Torres, per mi, pot continuar sense cap problema. No sé, deixo... Eric García, molt bona temporada, també. Crec que ha fet una temporada bastant regular. M'ha sorprès Cancelo, la veritat. Sí. O sigui, no esperava en absolut que Cancelo... Li ha fotut el puesto al Valde, que realment està fluixet, el Valde. Eh?
0: Molt, molt.
2: El Valde és tètric. Veure, una altra vegada, eh? Rashford és un... Que sí, però no, perquè... Te la fa de quan en quan, té un golpeig de pilota espectacular, però no té continuïtat amb el joc, llavors. No. Vull dir...
0: Però si no segueix el Barça, és una sessió que recordaràs amb cert carinyo, home, també. Perquè, escolta,
2: els seus
0: ajudat...
2: números són dobles dígits, em sembla.
0: Sí,
2: ara
0: sí.
2: No,
1: són bons.
2: Si són 12 i 14, o...
0: sí, sí.
2: Però és que és així. Sí, clar, això és refutable. Això és refutable. Té més bons números que Lewandowski, em dóna la impressió.
0: De sí, gols importants.
2: Clar, i... sí, és que clar, sí, un gol de falta. És que veure un gol de falta a Can Barça feia...
0: Aquest any n'ha fet dos, em sembla.
2: Vam veure del Ferran de rebot fa uns anys. Sí, sí. Sí, és que no els recordem, no, des del Messi.
3: Gol, eh?
0: Sí, sí.
2: Sí, sí, es parla de Courtois, es parla de Rada del Courtois, i per mi no és Rada del Courtois, el Courtois no espera la pilota allà, ni de broma.
3: Jo estava aquella porteria,
0: però... Jo l'altre, jo la vaig veure.
2: Ni de broma, és que...
3: I és una cosa...
2: És que a mi em sembla increïble. Em sembla increïble que es vulgui desprestigiar el gol dient que és un fallo de Courtois.
3: No.
2: O sigui, no, és que...
3: En absolut. És un
2: d'aquells relats que sempre hi ha el tonto que s'ho creu.
3: A més, va tardar, perquè ho vam comptar, el nano va dir, a veure quant tarda en picar la falta. 14 segons. És molt, és moltíssim. Si ara els comptes, són 14 segons. Perquè es va prendre el seu temps, el nano.
0: Però li deien de passar-la... Ell la volia passar i li van dir que xutés. I doncs xutaré.
3: Ho va fer fantàstic.
2: Conscientment, home.
3: És curiós, cosa que me n'alegro, que el Xavi, que és un tio que menciona pràcticament tota la plantilla, menys amb un, no?
2: Frenkie de Jong.
3: El meu amic.
2: No ha tingut continuïtat, tampoc. I que és un jugador que no explota ni explotarà, ja.
0: I ara
2: Frenkie
0: mateix...
2: de Jong, demana-li el que li puguis demanar i el que has vist. No, ja molt més no farà, evidentment.
0: Ahir no va anar ni convocat perquè em sembla que s'està esborrant per arribar bé al Mundial.
3: Va ser l'aniversari tant del Fermín com d'ell.
0: Sí, sí, però...
3: I els hi van donar el dia de festa. Ja està, és així. El Flick ahir va tirar el partit, no passa res, no li tindré en compte.
0: Ja està guanyat.
3: Eh?
2: No, tirar-lo no,
3: però
2: va sortir amb el que
3: va... Jo volia
2: els 100
3: puntets, mira, em feia il·lusió, ho portava aquí, després del partit del Madrid. Jo... I ara
2: va sortir amb el que va poder sortir i a l'Alavés estava jugant la vida, no ens enganyem. Estava jugant la vida.
3: Xavi, sempre penso que primer trinca i després especula. Si especules d'entrada, el nano que va sortir...
0: El Cortés.
2: Ho va fer bé.
3: És un meló que diu el Pep per obrir. Sí. Igual pot fotre els fallos de la seva vida.
2: Es va perdre per ell.
3: Amb un equip que s'està jugant la pell. I després, bueno, aquest nano, el suec, aquest...
2: No,
0: Verdad,
2: no, no m'acaba de...
3: Vull dir, va treure...
0: Ha tingut oportunitats durant l'any, semblava que sí, però al final no ha acabat d'aprofitar... d'aprofitar els
2: també
0: minuts,
2: també ve que m'he oblidat Gerard Martín a la nova posició de central esquerra.
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: No m'ho esperava.
0: Jo crec que més que de sobres per ser jugador de la plantilla del Barça, Gerard Martín.
2: Sí, sí. Home. I Fermín
0: més
2: Vidal,
0: que de sobres. Ah, no, perquè aquí s'ha comentat que no tenia nivell per jugar al Barça i amb la temporada que ha fet...
2: I Fermín i Gavi,
0: escolta,
2: dos pràcticament titulars... o quasi titulars, sí, molt útils.
0: Gavi ha adelantat a Frenkie de Jong, però...
1: Gavi, jo crec molt important.
2: Dona molta força al mig del camp.
3: Aquí l'important, saps el que és? És a mi és el que m'apassiona. Que dintre de 5 anys podem estar parlant d'aquests tios un altre cop.
0: Sí, sí, clar. Sí.
3: I que a sobre...
0: Cap en té més de 25.
3: I que a sobre tots estaran cap als 20, 23, 24,
0: sí, sí.
3: 20, o sigui que estaran en la plenitud de futbolista.
0: El més gran en tindrà 28, és que és potser, que serà el Joan Garcia, per exemple.
3: Però això, el Joan Garcia pot jugar fins als 42.
2: Per això, és bàsic ara complementar i no equivocar-se.
1: Ah, aquí, bueno, això és ara entenem, no?
0: Sí, sí. Però volia parlar una mica del partit de l'Alavés,
1: sí,
0: i després anem al Mercato.
1: Jo, partit de l'Alavés, aviam, jo crec que Barça va donar la cara.
0: Sí, competir el va competir.
1: Si el Barça jugués la Lliga, jo crec que hagués guanyat, el Barça. jo crec que jugant-se a la Lliga,
0: sí,
1: hagués guanyat.
0: Si hagués perdut contra el Madrid i hagués hagut de guanyar contra l'Alavés...
2: És una opció, però jo també penso que sí.
1: Jo crec que
2: la divisió hagués sigut una altra.
3: Si tu fas la rua que fas el dimarts,
0: el dilluns...
2: No, si no van entrenar una hora.
3: I allà, i venga, i el cachondeo i tal, i no sé què... Hòstia, no em demanis que el dimecres...
0: Hi havia algú que estava de ressac encara. Arriben a fer un antidoping al final del partit i els hi surt ron en sang.
3: Fas el paripé de jugar contra l'Alavés, que està en perill de descens, i mira, més o menys sembla que competeixis. Però no els hi demanem...
0: Clar, clar.
3: No. Jo ja ho vaig dir, si feu la rua... S'acabó, sí. No guanyarem ni un
0: partit. El que em faria gràcia seria guanyar contra el Betis per mantenir l'invicte a casa.
1: Sí, que, sí.
0: 19 de 19 partits a casa, faria
3: Barça,
0: molta gràcia.
3: I aquestes cosetes a vegades et dona disgustos.
0: Però dic, escolta,
1: el Betis no pot jugar res.
2: No juga res ningú aquí.
0: Guanyar 19 de 19 a casa, no sé si ho ha fet mai ningú.
1: Crec que no.
0: Em sembla que s'ha fet, però quan la Lliga hi havia menys equips, em sembla.
3: Podeu-ho fer,
0: però... Però 19 partits guanyats a casa... Escolta,
3: hi ha 3 estadis diferents que ho compliques encara més.
0: Són 57 punts que t'assegures a la Lliga, eh? Per tant, ostres, són molts punts, rebent molts pocs gols al Camp Nou, sobretot.
1: No, a més, la gent que ens agrada el Barça i això, ara estarem 3 mesos o així, 3 mesos i mig sense veure'l.
0: Sí, sí.
1: Serà una bona espai a l'estadi, a Pirlos, marxar de vacances... a platar les obres del Camp Nou, ja sé quan ser 80.000 persones al setembre.
0: Dissabte, és?
1: Diumenge.
0: Diumenge.
1: 9 i quart.
0: Diumenge molt tard, és veritat. Sí.
1: Clar,
0: quan acabes, són a les 7. Les altres són a les 7, clar.
2: És l'únic partit que no hi ha renjoc. L'únic.
3: Sí. I l'han canviat d'horari, a més.
0: Sí, l'han canviat d'horari.
2: Clar, però no coincidia.
0: Però clar, 9 i quart és molt tard, eh?
1: El partit de l'Aves, doncs, a mi em deixa coses clares, jo crec, pel futur. Jo crec que...
0: A mi també.
1: Jugant aquest, el Cortés de titular... Jo crec que és un missatge per Araujo, que ho tindrà molt difícil jugar.
0: Jo crec que és un missatge per si s'ha de fitxar o no un central.
1: Sí.
0: Perquè
1: sí,
0: si ho fa
1: també...
0: bé, diuen de potser donar oportunitat a Cortés o no, no ho sé.
1: Jo ara el tema central també és el que anava a dir després, vull dir, quan el tema fitxatge és el que anava a parlar. Jo crec que és missatge per futur. Missatge de futur amb Balde, que jo crec que
0: 100%.
1: Està a la rampa de sortida. Això
0: 100%. I amb Koundé. I amb Koundé jo crec que també,
1: Koundé poder també,
0: Koundé,
1: però
0: jo crec
1: que un dels dos ens el quedarem, i també a dalt el Bargi, hi falta minuts, és molt jove,
2: dit,
1: i està bastant encallat.
2: Està
1: bastant encallat.
2: Dit, per mi, cessió.
1: I jo crec que...
3: Bueno, té un comportament...
1: Sí,
3: jo
1: m'hi
3: fixo molt amb aquestes coses, el Rooney aquest, el Bargi, té un comportament amb la selecció sueca que es va esborrar ell mateix dels 50 preses seleccionats, perquè quan es van classificar no va participar ni a la festa, es va quedar en un racó allà, amb males cares, contestant malament als seus companys perquè no havia jugat. I el seleccionador...
0: I no l'encomoda.
3: Doncs ara no estàs ni entre els 50. O sigui, alerta amb aquests comportaments. A mi no m'agraden. A mi això no m'agrada. Vull dir, tu, bueno, pots jugar o no pots jugar, pots anar a la teva selecció, no, però tens 20 anys, jo no sé quants en té, escolta, ja vindran altres oportunitats.
0: Sí, sí.
3: I aquestes coses m'agraden. A més, si a mi ahir surts i et menges el costat dret de l'atac, l'altre dia que vas sortir un altre cop, però no fas... ets una mica justet, les coses clares, vull dir, tampoc ens enganyem ara nosaltres, no?
0: Sí.
3: No és un
0: I
3: jugador...
0: I un punt de temporada que semblava que tirava més cap amunt, sí, però s'ha confiat.
3: Vull dir, el Yamil Yamal a la banda, doncs pues, clar, pensa, joder, és que no tinc
0: competència.
3: Competència.
0: Doncs tancarem això del tema esportiu i anirem cap al Mercato.
3: Uh-huh.
0: Avui ha sortit, aquests dies, Pep, no t'agradarà a tu, però que Julián té molta pinta d'anar al Paris Saint-Germain, que oferiria cap a 150 milions, que podria incloure jugadors en el traspàs. Per tant, el Barça ja s'oblida una mica de Julián Álvarez i mira més cap a Joao Pedro, del Chelsea.
1: Jo m'hi jugo una cervesa o una Coca-Cola amb vosaltres que fitxarem a Julián Álvarez, que tot això és distraccions i coses d'aquestes.
0: Jo crec que no és cap distracció, però jo crec que s'està anant de mar el preu i el Barça no pagarà 150 per Julián Álvarez.
3: Jo faré al revés.
0: A tu t'agradaria molt... Si no el fitxem,
3: et pagaré jo la cervesa amb molt de gust perquè em trauré un pes de sobre. O sigui, fixa't com està.
1: Però és que a mi, Joao Pedro aquest, em foto...
0: Jo prefereixo el Joao Pedro per 70 que el Julián per 150.
1: Però jo que el Chelsea vulgui fer fora...
2: El teniu controlat, aquest Joao Pedro?
1: Jo no tinc gaire controlat, tampoc.
2: Jo, la veritat, és que no puc opinar, no puc dir és dolent ni és bo.
0: A mi m'agrada, jo els partits que he vist, a mi m'agrada.
2: Però que és un delanter centro tipus què? Tipo qui?
0: Tipo Julián, bastant Julián Álvarez.
3: Pues que no vingui.
0: No és una... No és...
2: El Néstor les, no, ja no l'has ja deixat al barco.
0: No és una
2: ja
0: referent...
1: Ja jo, si no, que vingui Julián Álvarez en lloc d'ell.
0: Sí, sí, clar, però un costa 100 més que l'altre, Pep. Un costa 100 milions més que l'altre.
1: No sé quan...
3: No, Julián Álvarez...
0: 150
3: dia
0: milions no el pots pagar,
3: hem
0: Pep.
3: Hem repassat no. La regla 1 a 1 i l'amortització i tot això, i el Julián Álvarez és que no el podem comprar. Ja
0: 150
3: està,
0: milions, Pep. Pep. 150 milions no pot ser a per
3: més,
0: un tio.
3: Beneficies amb un equip que arriba al directe teu sempre? Sí. No, home, no pot ser, que no ho veiem.
0: L'Atlético està prioritzant no vendre'l a un equip de la Lliga, i si el pot vendre el PSG, millor. Tu 150
1: jo,
0: el fitxaries?
1: Jo crec que acabarà venint.
0: Tu 150? Veure, però per quan? Per quan?
3: Però de vacances.
1: Perquè m'ensumo, m'ensumo.
2: És una opinió, és una opinió. No, no, no.
0: Sí,
2: el temps darà i qui darà razones.
0: Per quan? O
1: no,
0: com perquè
1: l'oferta? El jugador ja acabo vint, no?
0: I l'oferta?
1: No sé de quan serà. Jo crec que 100 milions.
0: 100 milions? Jo és que ho dubto perquè l'Atlético...
3: Si li posa 30 milions o 35 milions per temporada nets... A l'amor pel Barça se li passarà, vamos.
1: No, però diu el PSG, el PSG diuen.
3: Ah, pues perdó. A l'amor per... És igual. A l'amor pel Barça, si el... Ai, perdona, he dit un altre equip. El PSG li posarà un dineral.
0: Jo és que ho dubto perquè a l'Atlético li va costar 90 milions. Dubto que el venguin per 100.
1: Clar. No sé quan és... acaba el contracte, és que no sé tampoc quan...
0: No, li deuen quedar 3 anys,
2: queda,
0: 3 o 4 anys de contracte li queden.
2: Li queda, no sé, exacte.
0: Es deu fins al 2030, una cosa així.
2: Mínim 2019-2030, sí.
0: Per 100 milions no sortirà Julián Álvarez. Segur que... Segur. Ara ja tu... De fet, et puc comprar la cervesa ja.
2: Estàs baixant del barco ja?
1: No.
2: Julián Álvarez?
0: 100 milions no... No té pinta.
3: Per cert, ahir que sortís l'Álvaro Cortés, que diu, és una atenció a l'Araujo. Bueno, és dir-li al Christiansen, ja no hi ets, també.
0: L'oferta de renovació ja està fora.
3: Ja està, vull dir, perquè és un altre que anem...
2: No, però se'l va renovar, no? En el moment que es va lesionar.
0: Christiansen, no.
2: No es va acabar renovant.
0: No es va acabar renovant. Se li va fer l'oferta i va dir que no.
3: Són 6 milions i mig de fitxa que ens podem estalviar.
0: I Álvaro Cortés cobrarà molt més.
3: Ter Stegen, exjugador de futbol. Encara el tenim aquí. Cobra 10 o 12 milions l'any.
0: Lewandowski sembla que marxa. Aràbia.
3: Entre 25 i 30.
0: Aràbia li ofereix 90 milions a l'any a Lewandowski. I ja està tardant a fer la maleta i marxar un o dos anyets a Aràbia.
3: Anda, que no fa dies que ho té decidit, eh? Perdoneu que us ho digui.
2: Però és lògic.
3: Ho té molt decidit fa molts dies. Vols que ens venen la moto aquí?
0: Com qualificaríeu el fitxatge de Lewandowski pel Barça aquestes quatre temporades?
3: Molt productiu, fantàstic. El millor que va passar.
2: No se li pot negar.
3: Extraordinari.
0: Van ser 50 milions per un davanter de 34 anys.
2: Quantes lligues ha guanyat?
0: 3 en 4 anys.
1: Extraordinari.
3: Extraordinari.
2: No sé falta dir.
3: La samarreta més venuda ens va tornar a posar un altre cop en el focus. Perfecte, tu. Ho va fer perfecte. Va haver una lliga que sempre guanyava amb 1-0 gol de Lewandowski.
0: Va ser un fitxatge que es va criticar.
2: Hi ha gent
0: que el va criticar molt el fitxatge perquè era un davanter gran.
3: No, home, no.
0: Jo el valoro com un gran fitxatge del Barça.
3: Va ser una jugada de màrqueting i esportiva, però jo
0: boníssima.
3: Ho vaig trobar sensacional. Vaig anar a la presentació del Lewandowski i va ser un espectacle. Hi havia 40.000
0: sí, 40 o 50.000 persones.
3: Va ser espectacular. No, això jo...
2: Jo quan et centro, sempre ho he dit, el que m'agradaria que seria fer Lewandowski és el Harry Kane.
0: Sí, a mi també m'agradaria. Però...
2: Oh, clar.
1: No, però...
2: És convèncer-lo. A veure, o sigui... Però... No, bé, amb un equip perdedor, eh? Amb un equip que està en clara pujada,
3: que...
2: eh?
3: Sí, compro. No. Això sí que ho compro. Harry
1: no,
3: Kane,
1: això també,
3: 120 milions. Compro.
2: Bé.
0: I per menys, diu i per
2: que
0: menys.
2: Diu que té 3-4 anys com el Lewandowski per davant de nivell estratosfèric.
3: I s'infla a fer gol.
2: Però... s'infla a fer gol.
0: Sí.
1: Però...
3: Com en el Bayern, per un altre.
0: Està entre els 10 màxims golejadors de la història del Bayern en 3 anys, eh?
1: Jo no domino totes les lligues. No hi ha un tio com, per exemple, un Stoikov en alguna lliga holandesa?
3: No era davant el centre, eh?
1: Però és... Més cap al centre, no hi ha alguna lliga holandesa, alguna lliga croata, jo que sé, un tio que... Al Barça li arribaran boles, fotria gols aquí.
2: Segur que trobaries algun nano...
1: Si un tio les enxufa dintre, aquí n'hi arribaran moltes de boles. Les enxufarà?
2: No, no sé, però, home, clar, però llavors també, veure, també és el que dèiem. Jo ja em vaig llançar a la piscina amb el Muriqui o amb el Sorlot, per exemple. Clar, són tios que segur que marcarien gols. Sí. Ara, encaixarien amb el joc. Ah, aquí està el tema.
3: Tens un altre cotro, eh?
2: Clar, que marcarien gols, descaradament que sí, perquè amb els centros que es fan, gol de cap...
1: Luc de Jong
0: els fotia.
2: Luc de Jong va haver un moment que era el tio més ovacionat del Barça, no fotem, perquè és que sortia i marcava el tio.
0: I era un Barça molt pitjor que el d'ara.
3: Li tiraves un armari i te'l fotia dintre.
0: Jo us volia preguntar una cosa. Quines posicions s'han de reforçar sí o sí? Jo, després de veure Balde aquesta temporada, no sé si apostaríeu pel fitxatge de Cancelo, de comprar-lo ja del tot, fitxar un lateral a l'esquerra, fitxar un lateral dret, algun central, al mig del camp no sé si el voleu tocar. Què voldríeu fitxar vosaltres, sí o sí, de posicions?
2: Un lateral a l'esquerra farà falta. Balde sortirà.
0: Fitxaries a Cancelo?
2: Sí.
0: Per 15 o està sonant més o menys?
2: Sí,
0: o...
2: aquesta quantitat, sí. És un jugador que ha donat un molt bon rendiment. O sigui, té compromís amb el Barça, que va prioritzar venir el Barça.
0: Pot jugar a les dues bandes.
2: Pot jugar a les dues bandes. Jo no dic que sigui un titular indiscutible si ve un altre lateral amb nivell, però és un tio per tenir-lo en compte. Així de clar. El lateral dret hi ha el Xavi Spark, que és un nano que jo tinc confiança, també. Cuidado. Sí. Però, clar, jove i...
0: Eric García pot jugar allà, hi ha Koundé...
3: Va fotre un golaç l'altre dia amb l'Elche, espectacular.
2: Jo a lateral dret tiraria amb gent jove, si sincerament us ho dic. I un central, jo també buscaria un central, potser. Perquè fiar-ho tot, aquest nano Cortés que va sortir ahir, va fer bé...
0: Sobretot dos fitxatges, no? A davant i a darrere, una davant i una darrere.
2: Un davant de centre ens fa falta, això està clar.
3: Però centrals tenim la...
0: Cubarsí.
3: Cubarsí, Gerard...
2: Però García és polivalent.
1: Araujo
0: i Christensen ara mateix.
3: Christensen no el compti. Sí, vol dir. I aquest nano no el comptaria. Tenim 5.
2: Qui no el comptaria?
3: Tenim 5.
1: Jo central no em tornaria boig, eh?
3: 5.
0: Estava sonant molt Bastoni per 60 milions.
3: Però jo no em gasto 60 milions amb aquest tio.
0: No. Jo estic dient el que sona.
2: Ni somiar-ho.
0: Clar, si aquests 60 els pots destinar a
1: davant...
3: Davant. Al centre del camp jo crec que tenim...
0: De fet, s'estan buscant dos jugadors a davant. Un davanter i un suplent de Rafinha, el que seria el Rashford. Per tant...
1: Mira, jo què faria? Lateral dret, estic molt d'acord amb vosaltres. Xavi Espar i Héctor Fort, jo confiaria en aquests. Lateral esquerra, aquí tinc més dubtes de si farem prou en Cancelo Fibalde, aquí tinc més dubtes. Mig del camp el veig completíssim.
0: Jo al mig del camp intentaria treure Frenkie de Jong, però sí que és complicat.
1: A davant portaria Jean Virgili, que saca, el tenim cedit a Mallorca, no sé si és el nostre...
0: No, cedit no. És seu.
1: Sí?
0: És seu, però...
1: Amb dret de tanteig o alguna cosa, si tenim alguna cosa. Jean Virgili cap aquí. I en gastaria els 60-70 milions d'euros amb un 900, o 100. Jo faria això.
3: Jo continuo amb la meva teoria de que m'hauria el Yamal de puesto en el camp, jugaria amb un davanter centre, com es diu allò?
0: Un fals nou.
3: Falso 9. La banda dreta la reforçaria, no sé amb qui exactament, però segur que trobaríem algú, i tiraria per aquí. Si no trobem un Harry Kane, jo tiraria per aquí. Ara,
0: el Deco i el Flick
3: en saben més que jo.
2: Això
3: no?
2: Que diu el Néstor arribarà. Quan abans arribi, caurà sol. Però no serà ja.
0: Jo el que sí és que confio bastant en Deco, perquè fins ara...
3: O Driazabal.
0: O Driazabal. Jo crec que fins ara s'ha de confiar en Deco, perquè no ha fet mala feina com a director esportiu del Barça. Jo crec que ho està fent bastant bé. Ens en vam enriure de Cancelo i ens ha callat la boca tots, i el Deco ho va tenir molt clar. Jo crec que amb el Flick s'entenen molt bé i crec que saben perfectament què necessita la plantilla.
3: Ara jo et dono 12 euros i tu tornes i ens muntes un sopar o piperó pels 4.
0: Sí,
3: clar. A què no? Pues és el que ha fet el Deco.
0: Sí.
3: Li han donat 12 euros i ha muntat un sopar.
0: I ha muntat un equipàs.
3: Espectacular. No?
0: Sí, ha muntat un equipàs. Per tant, jo crec que tant Hansi Flick com Deco saben molt bé què necessita la plantilla de cara a la temporada que ve,
1: sí.
0: I amb això el Cole ha d'estar, almenys ha de ser optimista. Queden una mica 10-15 minuts. M'agradaria parlar una miqueta del desastre de Madrid, perquè Florentino ha sortit aquesta setmana, rodes de premsa, entrevistes per blanquejar-lo del dia anterior perquè va ser un desastre, i m'agradaria, us deixaré vosaltres xerrar. Pep, Xavi, Néstor, sé que...
2: Una tertúlia plàcida...
0: Per això m'agrada provar-hi una miqueta de gràcia.
2: Ara voleu posar-me un petardo i que m'encengui i comenci a blasfemar.
0: Per tant, us deixo vosaltres, Pep.
1: Jo m'encanta que estiguin així d'enfonsats. La pena que va fer el seu president l'altre dia, que va fer pena i el ridícul, I ho hem d'aprofitar per aquest domini del futbol espanyol que estem tenint aquests dos anys, s'ha d'allargar, i ara una Copa d'Europa els hi faria un mal terrible. Vull dir que s'ha d'aprofitar perquè jo crec que no van, naveguen, no tenen projecte esportiu, el president

0: perquè ho va intentar mig...
1: Però sí. Ho tornem a sentir, ho acaba dient sí, una altra
0: però,
1: vegada.
0: Però no tan contundent. Manera, però no tan contundentment.
1: És que no cal ser massa enterat de lèxic, o sigui, m'ho diu amb... Ha de contentar la seva massa borreguil, és evident, l'ha de contentar i s'ha d'assegurar la continuïtat, perquè ens venen un gran Madrid, ens venen un Madrid que tot va molt bé i que això que no va res de bé, i el tio li deu fer por marxar en aquests moments i que vingui un altre i descobreixi coses que potser no serien la que ens expliquen. Correcte? Llavors, sí, sí. Convoquen les eleccions amb traïdoria, ningú en aquest món, segons diuen, jo l'economia no hi entenc massa, però pot presentar l'aval que necessita per fer president del Madrid, que
0: molt poques poden
1: persones. Ser quatre persones, sí, sí. I aquest empresari tal Riquelme, no? Sí. que es veu que ho podria fer, però que clar, és el que sentia jo avui per la ràdio, que un aval de 180 milions, per molt que tu tinguis dels calés, el banc que t'avali ho ha d'aprovar amb Consell d'Administració, ha d'haver una... el director del banc diu, vinga, fes...
0: És una quantitat tan elevada
1: clar,
0: que...
2: No es poden treure així tant com així.
1: I a més, ho diu el tio de les Sants Pebrots, de fer, avui és el primer dia, o sigui, demà és festa a Madrid, demà és festa a Sant Isidro, d'aquelles festes que fan tantes, oi? Cap de setmana, la setmana, dissabte i diumenge s'acaba. O sigui, té 5 dies laborables, o sigui... perquè són dies naturals, no dies...
0: Sí, sí. Són dies... I ell ja ho té preparat i l'altre l'agafa contrapeu.
1: És evident que democràcia i Real Madrid són autèntics antònims, Vull dir, és que no té res que veure. És lo que hay, s'ha escrit. I lo hemos votado. Bueno, lo habéis votado perquè sou uns borregos, així de clar.
0: De fet, el Madrid no
1: vota... I voteu el que us demanen i el que us diuen.
0: El Madrid no vota des del 2006, em sembla, que va ser amb Calderón. O no sé si va ser l'únic candidat que tampoc van votar, o sigui que...
1: Jo entenc que sentir els palmeros que sí, que s'ha d'esperar que s'enviaran un informe de 500 fulls i no sé què, que no s'aguanta per enlloc, perquè, clar, tu llavors pots fer... Bueno, jo tinc aquí jugades de tota aquesta època negreira que les veus.
0: Mundo Deportivo va fer un recull de...
2: Jo 100 jugades.
1: Jo les he anat traient des de
2: YouTube. Si voleu veure, el tinc.
1: Sí, jo també tinc moltes aquí.
2: No, jo tinc el Mundo Deportivo.
1: Si són autèntiques barbaritats.
0: Que aquí, si ens queixem, ens podem queixar tots.
2: No, el que està clar és que...
1: Fer informes en podem fer tots.
2: Aquest senyor, com que no li paren els peus a Madrid, poder el Barcelona, tindria de posar en marxa el seu departament jurídic, no? Perquè, bueno, el que les...
0: S'ha de defensar el club, també.
2: Primer, una cosa. Has de demostrar que tu ets culpable. El Barça, de moment ningú ha pogut demostrar que comprés un àrbit.
0: Sí.
2: Ningú. En el moment que es demostri i hi hagi un jutge que condemni el Barcelona, jo seré el primer...
0: Oh, i tant.
2: ...que em posaré a condemnar-ho, no? Em sap molt de greu per TV3 i el programa Polònia, perquè és insuperable el que va fer l'altre dia el Florentino. No,
0: avui ho tindran molt complicat.
1: Avui fan no Polònia, a veure com són capaços de millorar... No ho superaran. Aquest vodevil.
2: És més, com diu el Xavi, estic absolutament d'acord, els aficionats i socis del Real Madrid tindrien de dir-li al seu president d'alguna manera que no es presentés més si ells volen fer-li de nou. Perquè la solució no és el Mourinho, precisament,
0: Bueno, ho veurem, ho veurem.
1: Bueno, jo abans ho volia dir, que heu elevat que el Madrid es va comportar molt bé, al final estic totalment d'acord, que veus amb aquesta imatge, perquè si ve Mourinho no es repetirà durant un temps.
0: No és el mateix Mourinho, també, no és el mateix Mourinho, però veurem.
2: Igual és pitjor.
1: És pitjor, exactament.
0: Pot ser,
2: que és un personatge trasnotxat,
3: escarós,
2: machista, mentider, narcisista i racista. I això li dic i no li demanaré perdó. Jo el trobo així en el Florentino Pérez, que és un home amb un poder extraordinari.
0: I, de fet...
2: Poder és el tio més poderós d'Espanya,
0: Sí, sí.
2: Cuidado,
0: sense dubte. Néstor, em sembla que tenies una carta a Florentino Pérez. I, per tant, et deixaré el teu temps perquè li recitis.
2: Sí. Senyor Pérez, president del Real Madrid Club de Futbol, és el moment de dir que el millor que li pot passar al Futbol Club Barcelona és que vostè segueixi com a president del Real Madrid. La seva última roda de premsa va ser una cortina de fum per amagar el seu fracàs amb el primer equip de futbol i les causes judicials provocades per unes obres que deixen molt malament a l'alcalde de Madrid la falta d'actes d'espectacles al Bernabéu, no? És la causa. Al barri se li ha revelat, a part de la Superliga, que hi ha mort del tot. Vostè és molt poc democràtic. Ha posat unes normes als estatuts del Real Madrid que limiten moltíssim per ser candidat a la presidència. Té una actitud de macarra. En

0: greu dir-li, però és així. El seu equip és un meme que fa riure. No haver anat a la gala del Balón d'Oro va ser una mostra de no saber perdre a res. Al seu vestidor hi ha baralles a cops de puny i cap a l'hospital corrents. Té tics mafiosos. Amenaçar els periodistes i presumir d'haver-se carregat al José María García és molt greu, i ja no parlem del to escarós, machista, mentider, narcisista i racista que vostè té sense màscara. Ha tirat molta brossa contra el Barça i molta més gent. Espero que sigui el seu final. Gent com vostè s'obre al món de l'esport. Cordialment.
1: Doncs aquí queda dit. Ara estava repassant resultats de la Lliga i coses així. El Girona està perdent 0-1 i el València està empatant contra el Rayo.
0: Si no és l'Espanyol, el Girona. Tu, algú ha de palmar aquí.
2: Més últimes hores.
1: Ha sortit...
2: Mbappé no juga?
1: I ha sortit la llista de França, els 26. Camavinga no va al Mundial. Colo Muani tampoc. Koundé sí. Koundé és lateral de França. Tchouaméni hi va. Dembélé, òbviament. Barcola, Doué, Mbappé, Olisser, Thuram. Per tant,
0: no té lloc a l'Mbappé.
1: França, cuidado. De fet, podria no tenir-lo, si volgués. Podríem posar Dembélé, Doué i Olisser i que Mbappé
0: no s'hi quedés. Jo ho vaig dir.
2: Atenció, a València i Rayo hi han hagut 4 lesionats i en el Girona s'han aportat 2 lesionats també al partit. Vull dir que els equips arriben realment...
1: I el Rayo que es vol guardar coses perquè...
2: al final de temporada.
1: Perquè juga al final de la Conference League. Per tant, això ja va cap avall de la temporada. Estava mirant per aquí, a veure, el Madrid, has vist l'11 per això o no? Perquè començava a les 9, no,
3: però
1: el Madrid?
3: Però Mbappé està a la banqueta o no està?
1: Espera, ara ho miraré. Perquè avui s'esperava una gran xiulada. Juguen a 2:15. Juguen a 2:15.
3: Sí, encara falta,
1: I no juga Mbappé... Suposo perquè el Muriqui no ha fet gols. Com que no ha fet gols el Muriqui, no té cap pressa per jugar.
3: No.
1: Juga Courtois, Alexander Arnold, Asensio, Álava, Carreras, Mastantuono, Camavinga, Tchouaméni, Brahim, Gonzalo i Vinicius. Per tant, Brahim va ser el que més punt va fer en el Clàssic. Que quan agafava la pilota deia, mira, potser faran alguna cosa, però al final, res de res. Com que queda poquet ja, us demanaré la porra pel...
2: No hi ha quiz?
1: Sí, hi ha quiz, oi?
0: Ah, sí.
1: Hi ha quiz, és veritat, és veritat.
2: Sí. I el jugador amagat?
1: És veritat. Sí, el jugador amagat després,
3: Hi ha un jugador amagat,
1: eh? Hi ha un jugador amagat, òbviament.
0: Vinga, va. Florentino Pérez. Primera pregunta. Va. Tenim clar que és el 29è títol de Lliga del Barça, però entre Lliga, Copa del Rei i Supercopa, quants títols ha guanyat el Barça? 75, 76 o 77?
1: Hòstia, espera, deixa'm comptar.
2: 70... 29...
1: 76.
2: 75.
3: Estic encotant, si supercopes em perdo. 75.
0: 77!
1: Ai!
0: Total de títols al Barça, sense comptar els regionals, de la història, eh? 104, 105 o 106? Us ho pregunto perquè tot això ha sortit publicat, eh? Vull dir, no és que jo hagi buscat per internet.
2: 105.
1: 105, 104.
0: 104,
1: xarxes.
3: Ai. Això ho tinc calculat.
0: Quin és el president amb més lligues? Josep Lluís Núñez, Joan Laporta o empaten els dos?
2: Núñez.
3: Laporta.
0: Empaten els dos a 7 lligues.
1: Ah, bueno, clar, no he comptat les d'ara de Laporta, clar, que tonto.
0: A 7.
2: Clar, sí que en té Laporta.
1: Clar, perquè Laporta va guanyar les... Dues primeres de Guardiola, dues de Rijkaard, Xavi i dos de Flick.
3: Les quatre de Cruyff pesen.
1: Dos de Rijkaard, dos de Guardiola, perquè la tercera la guanya Sandro Rosell, són quatre, Xavi, Flick i Flick. Ah, no, de fet seríem... Sí, set. Us demano la porra del Barça-Betis d'aquest cap de setmana de diumenge i esperem a veure si Bilizac pel jugador amagat i si no, l'anirem fent. Barça-Betis, Pep. Per fer l'invicte a casa.
2: Barça-Betis...
1: Ningú va encertar el Barça-Madrid, em sembla.
2: Jo vaig ficar 4-1.
0: No, jo vaig dir 6-2.
1: El 8-2 no va poder ser. Pep?
2: El Barça-Betis no s'hi juga res, no hem dit?
1: No, tampoc. Ja està classificat, també.
2: Sí, és un partit d'aquests que no saps què... 4-1.
3: 3-2.
1: Néstor?
0: 4-3.
1: 2-0. 2-0, que el Barça està defensant bé. No jugarà més ja Joan García, em sembla que queda de Lliga, perquè el volen protegir.
0: Avui ha dit el volen protegir.
3: Jugarà, el del Betis, sí. He sentit, el València no ho sé.
1: El volen protegir pel Zamora, ja està. Ha jugat els 28 partits. Els 28 partits que es necessiten, és el que ha rebut menys gols, per tant ja el té assegurat. Va, anirem al jugador amagat. Venga. Avui he anat a pillar una mica, per tant... Exacte. Va, a veure si ve l'Isaac.
3: És difícil.
1: Sí, sí, sí.
0: Ha jugat un partit amb el Barça.
1: De fet, Néstor...
3: Estamos en modo difícil.
1: Volia guardar ara aquest espai que teníem al final. Promociona el que passa demà aquí al centre cívic, no?
0: Amb molt de gust. El centre cívic, el grup que estem fent actes pel Tour de França que passa el 6 de juliol per Sant Feliu de Codines, el primer acte que es fa demà, que tinc... la veritat és que el plaer de ser el presentador i màxim organitzador és la vinguda a fer una xerrada col·loqui del periodista Carlos de Andrés, superfamós de Ràdio Televisió Espanyola, que fa habitualment
1: un històric,
0: fa 40 anys que es dedica a això. Un nano molt proper, la veritat és que una persona sensacional, m'ha semblat per telèfon, i parella del Perico Delgado en els últims anys, que han fet una parella top, i que ens vindrà a explicar coses que de la seva vida com a periodista, principalment amb el Tour de França, i esteu, evidentment, tots convidats a vindre, i amb molt de gust. Després farem una mica de col·loqui amb ell.
1: El Tour de França, que passa per Sant Feliu. Quin dia és?
0: El 6 de juliol. El 6 de juliol.
1: 6 de juliol passa el Tour de França.
2: Està aquí, eh?
1: El Tour de França per Sant Feliu.
0: Penseu que tanquen la carretera aviat, Vull dir, si heu de marxar o entrar, malament.
1: És l'esdeveniment esportiu més important que ha passat mai al poble, per tant. Se li ha de donar la seva importància. Va, farem el jugador amagat.
2: L'Isaac no vindrà avui.
1: El jugador amagat, doncs, tirem els que som aquí. Primera pista, doncs ja. Va jugar una temporada al Barça. Va jugar 4 partits.
2: Carai.
1: I no va marcar cap gol. No va marcar cap gol.
3: Això està per mestres, eh?
1: Amb el Barça guanya una Supercopa d'Espanya. Aquell any el Barça va guanyar la Lliga, però ell no va jugar cap partit a la Lliga. Per tant, en el seu palmarès no li compta. Amb el Barça guanya una Supercopa d'Espanya i amb un altre club espanyol guanya una Copa del Rei. I a sobre marcant el penal decisiu. Guanya una Copa del Rei amb un altre equip d'Espanya marcant el penal decisiu. Jugador de la Masia, segueix en actiu, és defensa. Jugador de la Masia ara mateix segueix en actiu i és defensa. Si voleu que apreti una mica... La tens, Pep?
3: No, noi.
1: Si te la vols jugar, juga-te-la. Hi ha pistes importants després, que venen ara. Per tant,
3: va. L'acabes de...
1: Ha jugat també al Schalke, al Bolonia, que és on està jugant actualment, i va guanyar la Copa del Rei amb el Betis.
2: Hòstia.
3: Ens has pillat, eh?
1: Última pista. Va ser el lateral que Ernesto Valverde va preferir per davant de Cucurella. Era o Cucurella o un altre. No.
3: No, ja sí.
1: O Cucurella o aquest. O el jugador amagat. I és el que va marcar el penal decisiu a la Copa contra el Betis.
2: Sí, sí.
1: A la tanda de penals contra el València. L'últim penal el va marcar...
3: Ha jugat el Betis, m'has dit?
1: Va marcar el penal decisiu a la final de Copa.
2: Sí, home, sí.
1: De fet, és andalús.
3: Sí.
2: Home, sí.
3: Aquí és perfecte.
1: Us he anat a pillar avui, crec que ha anat bastant bé, aquest jugador amagat.
2: Molina, Montoya...
1: Montoya també va jugar al Betis, no, però era del Barça era de la Masia, però era lateral dret.
2: Mújica, no. Començava per Ema, no?
3: Hòstia.
1: Sí, començava per Ema, sí, Pep.
2: Oi que sí?
1: Sí. Em sembla que no l'encertarà ningú. Us dono 10 segons.
2: No sé. Martino, no, Martino.
1: 5, 4, 3, 2, 1... Juan Miranda. Juan Miranda. Ernesto Valverde va decidir que havia de ser ell en comptes de Cucurella. Gran error, en la meva opinió. Però, escolta, no l'encerta ningú.
2: Està a Bolonia encara jugant?
1: I ara està al Bolonia jugant, sí. No sabia que havia jugat al Schalke, però ha jugat a Schalke, Barça. Va jugar molt poquet.
2: Miranda no m'hagués sortit.
1: Sí. Per tant, us he enganxat avui, el jugador amagat. La setmana que ve, que és l'última, farem el repàs... l'última o penúltima, farem el repàs d'aquesta temporada del jugador amagat. Em sembla que el Néstor aquest any ha estat una miqueta més fi, però farem això. Esperem a veure què tal aquest Barça-Betis. Néstor, Xavi, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Pep, ens veiem la setmana que ve. No sé si podràs, però si no, la següent.
0: Adéu.
2: Fins demà.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Això ja va. Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres dia 13 de maig del 2026 i a les 9:02 ja ha sonat Girona m'enamora i això vol dir que tenim una de sardanes per davant. Toni.
1: Bona nit.
0: Què tal?
1: Aquí estem un dimecres més per escoltar sardanes i per escoltar què ens porta el Jordi avui.
0: Avui, Jordi.
1: Avui toca el Jordi.
2: Molt bé.
0: Com va això?
2: Molt bé, tot a punt.
0: Sí?
2: Prenem una sardana maca. No l'hem posada mai, aquesta. I que us diu? Del programa i les sardanes.
0: Molt bé, no l'hem posat mai com a secció teva, però ja ha sonat, eh?
2: No.
0: Perquè és
2: que ha sonat molt,
0: és
2: però
0: una peça que,
2: en sessió aquesta no
0: d'aquelles que dius avui anem a tiro segur, ho tenim fàcil.
2: Aquesta,
0: és
2: sí,
0: aquesta, oi?
2: És molt popular, aquesta, ben bondura. Sí.
0: Molt bé, ara en parlarem. Albert.
3: Molt bon vespre, hola.
0: Els pius tots
3: agressats. Tots al seu lloc, sí? Jo crec que ens senten perfectament i tenim per davant una hora d'anar feien i passar.
0: Sí. Molt bé. Doncs arrenquem ja cada barraca.
1: Anem-hi, sí? Som-hi. Que ara m'estava mirant l'agenda, que també tenia feina.
0: Va carregada.
1: Uf. Tela.
0: Això del maig sembla que...
3: Haurem d'haver posat en una secció del temps que farà aquell dia, perquè està una mica boig aquest temps. Aquesta última setmana, ens ha portat una mica de cap.
0: Però...
1: Sí, com va ploure ahir, Sort que no va durar gaire.
3: Sí.
1: Perquè els carrers semblaven rieres, eh? Vull dir, era allò d'amaga't, amaga't, que baixa. I com no, dic, Sant Feliu, no, que fa aquelles baixades que baixa l'aigua, però tot, hòstia.
0: Ja, gairebé hi havia perill d'inundació i tot, oi?
1: Quasi bé,
3: sí.
1: La sort és que va durar poc, perquè si arriba a durar gaire estona, hauria fet feina.
2: Sí.
0: No rep el maig, cada dia un raig, diuen, no?
1: Això diuen, sí.
0: Doncs ja que parlem demà del maig, tenim... la sardana pendent del dimecres passat del mestre Josep Coll, que porta per títol Flor de Maig. Doncs a veure com sona i a veure si us agrada. Endavant.

0: Josep Coll.
1: Déu-n'hi-do.
0: Flor
1: de maig.
0: Es nota que és tenorista, no? Es nota moltíssim. Aquesta és una sardana obligada. Bueno, això suposo que ho heu vist.
2: Sí.
0: Ho has vist, no? Que és una obligada de tenora...
1: S'ha sentit.
0: D'aquelles que bueno, molt poc són capaços de...
3: Lluir-se
0: d'aquesta manera. No sé si el teniu present, però és una persona prima, que pràcticament és els ossos, només és com un esquelet, diguem-ho així, i és capaç de tocar i fer els pinyols que li doni la gana amb la tenora, fa el que vol amb la tenora. En Josep Coll i Ferrando va néixer a Fujà el 1976 i, evidentment, és instrumentista de tenora i clarinet i compositor de sardanes. La seva obra està considerada de gran qualitat i molt apreciada pel públic. Això és veritat, pensa molt en els balladors, eh? Heu fixat que aquesta és una sardana obligada, però que també es notava el salt, és balladora.
1: Té aire, té aire.
0: Exactament. Va estudiar amb la Maria Anglesa a l'Aver i va guanyar una beca a la Fundació Josep Maria Bernat, com va fer els estudis superiors amb el Xavier Moliar. Va formar part de les cobles del Foment de la Sardana i la Flama de Farners. I el 2001 va entrar a la ciutat de Girona, on ja s'hi ha quedat. I des del 2001 ja és el tenora de la ciutat de Girona. Va arribar a la final de la Sardana de l'any el 2005 amb Julia Parella i va ser la guanyadora de la Sardana de l'any el 2009 a la Sardana al Mestre Puigferrer. Ha guanyat altres premis, eh? Ha guanyat el Premi Pere Fontàs amb la sardana Sant Martí d'Empúries i també el Memorial Francesc Basil amb la sardana El Codolà. A mi m'agrada molt aquest xicot composant, m'agrada molt. Tinc un parell de CDs seus i de tant en tant me'ls poso perquè m'agrada escoltar-lo. Perquè a part de tenir això que és obligat, són molt airoses i molt balladores. I normalment, en la plec quasi bé cada any hi cau algun altre dels seus.
1: Ja també, així, saps que la gent disfruta, no?
0: Exactament, vas a tiro segur, saps? Ara estava mirant si aquest any ha arribat a la tenim en la Premis Preludi, però veig que no hi és. Val, la millor és que no n'ha presentat cap, no ho sé.
1: Sí, bueno, com que la selecció també ha sigut més acotada aquest
0: any.
1: Sí,
0: aquest any està més acotada.
1: Deu ser un dels temes que deu sonar amb comentaris del públic i de compositors, no? També això.
0: Correcte.
1: Molt bé, doncs tenim sintonia de la sardana cantada a punt. Doncs va, endavant i anem avançant.

Hola, bona nit. Bé, per avui he triat una sardana per tu ploro. Aquesta sardana fa temps que me la va demanar en Josep Parés, que li agrada molt perquè anem a la muntanya i la dediquem a tots els de la muntanya i els que els agrada la muntanya i ara que ve la primavera, no? Aleshores ell diu, m'agrada molt i tal. Diu, bueno, ja te la poso avui, li he dit. Bé, la música és d'en Pep Ventura, la lletra és d'un poema de Joan Maragall. La cobla és la principal de la Bisbal. La solista, la soprano, Rosa Mari, Rapira de Vella. Neix a Manlleu el 19 de desembre de 1995. Filla del músics Rafael Ramírez Iborra i Rosa Mari Abella. El Rafael Ramírez va ser professor del conservatori, tocat en cobles, bueno, compositor i també. I Rosa Mari Abella ha vist com a pianista. Té unes 45 sardanes cantades, 8 CDs editats, fa temps, en deu tenir uns quants més. Dels 6 anys ja cantava òpera. Actualment canta música catalana, sarsuela i òpera. Compositor de sardanes, com un joc, estarà a Manlleu el 8 de desembre de 2010. Històries per descobrir, estrenada a Manlleu. El 12 d'agost de 2011, interpretada per la Cobla de Farners. Els de casa. Per tots vosaltres, per Te ploro.

0: Bé.
1: Tot un mite.
0: Més a més, un bon tàndem entre un poema de Joan Maragall i Pep Bandura. Suposo que van...
2: Sabeu per què la va fer, no?
0: No.
2: Per la mort de la seva dona. Aquesta sardana es va estrenar a Barcelona el 1872 i era plorava, diguem, per la seva dona, que es deia, Maria, que es deia Maria, que es havia mort el 1864. I per això va fer aquesta sardana. I la lletra, com molt bé dit, la va posar
0: el Joan Maragall. Però està molt bé.
2: Bé, en Pep Ventura ja n'hem parlat moltes vegades d'ella. Diu que va néixer a Alcalá la Real, a Jaén, el 1817. Diu que va ser un accident, però no és que sigués un accident, és que la seva família, com que era militar, el seu pare, el van destinar a Jaén i allà va néixer ell. Però al cap de 4 o 5 anys, quan ell tenia 4 o 5 anys, ja va tornar cap a Girona, vaja. I allà, que, bueno, ell aprenia l'ofici de sastre i tenia, a més, una mica de solfeig, perquè el seu sogre tenia una copla petitona. Compteu que llavors les coples eren quartans, eh? Només hi havia quatre instrumentistes. Ell ja, quan va començar a agafar el tema de la copla i tot això, va passar a dir... Bueno, la sardana durava 2 minuts, tot plegat. Se'n deia la sardana curta. I va fer el salt cap a el que se'n diu la sardana llarga, que és el que coneixem ara tots nosaltres. A partir d'aquí, doncs, va començar a renovar tot el que és l'instrument, la copla. Hem passat de 4 músics a 11. Això no va passar de cop. Va anar afegint a poc, eh? I, bueno, i encara estem aquí, en aquests 11 instruments. S'ha intentat posar-ne algun altre, no ha acabat de... Que vam parlar un dia de la...
1: Sí,
2: de
0: la baritona.
2: La baritona. I no ha acabat de quallar, però, bueno, en principi estem aquí. I tot això és gràcies a Pep Ventura, eh?
0: No,
2: que va ser...
0: Molt bé, molt bé.
2: Va ser un revolucionari en la seva època.
1: Perquè va fer molt soroll, també.
2: Va revolucionar la copla, va revolucionar la sardana i el ball. I, a més, ens va obligar a tots a comptar i a repartir. Que això és una cosa que no li perdonarem mai.
0: Et recordeu sempre. Doncs pues molt bé, molt bé. Sempre va recordar aquesta gent, que els nostres compositors i els nostres autors.
2: I tant.
0: Bé, la següent com toca serà una habanera. La habanera, el títol és Escolta el vent. És una habanera menorquina. Escolta, en menorquí, escolta, és vent. Interpretada pel grup d'habaneres Ultramar. La dediquem a la Núria Berengueres, que la tenim aquí al costat. I és de casa. La lletra és de Tòfol Mus Reyes i la música és de Josep Lluís Ortega Monasterio, un altre bon autor del Rei de les Habaneres. És una habanera menorquina composta a l'any 1966. Aquesta cançó va guanyar molta popularitat quan Lluís Sintes la va incloure al seu disc LP a Port de Mou. Lluís Sintes, en 1983. Lluís Sintes és un bon solista, un baríton, que és de grup d'Arrels de Menorca, i ha fet molta cosa. Jo l'he vist en directe, amb cançó de Maria de Guerra. I actualment s'ha convertit en els himnes de Menorca. Grup de Maneres d'Ultramar, no explicarem tot, perquè fa tants anys que ja va explicar la Núria com vam venir aquí. Ultramar és un grup innovador, dinàmic i creador, amb un estil propi, caracteritzat principalment per als ciutadans cuidats i arranjaments de les cançons, la variació i l'harmonia de les veus i la personal interpretació de les temes originals escollits del repertori internacional i tradicional, així com de les composicions pròpies d'autors contemporanis. Per Ultramar, la recerca de la màxima qualitat i la bona comunicació entre el públic és la preocupació constant que, afortunadament, es veu recompensada en cada concert amb la càlida i acollida del sol manifestar de la gent que ens segueix i ens escolta. Això gairebé sempre permet agrair els seus aplaudiments amb els corresponents bis. Actualment, Ultramar està format per quatre components residents a les comarques del Vallès Oriental i Occidental. Núria Berengueres, veu i guitarra. Agustí Alonso, acordeó i veu. És un bon acordinista i un bon solista. Fèlix Serra, baix i veu. Juan Carlos Esteve, veu i percussió. Per tots vosaltres, escolta el vent.

0: No ha semblat.
1: Qui diu que no es poden fer veneres sense ritme de venera? Això és una venera i guapa, eh?
0: Sí,
1: però surt del ritme típic de la venera, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: No té tant... No té, té un balanceig més...
1: Exactament. És molt diferent.
2: La mar més calmada d'aquí, no?
1: Exactament. Estem acostumats a escoltar veneres amb el seu ritme i, en canvi, això no sembla una venera, però diu, sí, no, sí que és una venera.
0: Aquesta... bueno, aquesta de José Luis Ortega Monasterios, el Lluís Cintas la cantarà en menorquí, però bueno, és el mateix rima, o passa amb veu de baríton, també està bé. No, no,
1: i... Té un historial aquest senyor espectacular, eh?
0: Sí.
1: Si l'has vist. I acabar la seva vida es veu que bastant malament, diuen, no? Però que estic llegint aquí...
2: El compositor.
1: El compositor, sí. El José Luis Ortega Monasterio va néixer a Santoña el 1918 i ens va deixar el 2004 a Barcelona. Era un militar d'origen càntabre, evidentment. I va fer com 50 veneres, eh? De les quals la més coneguda és el meu avi. Sí. Però també va fer d'altres coses. Va fer... coses militars i també cançons populars, perquè, esclar, es tenia que guanyar la vida d'aquesta manera. Perquè va tenir un... Bueno, militarment es va apuntar en el bando franquista, però llavors, com que estava a Catalunya, es veu que repartia octavilles a favor de la República, el van enganxar, li van fotre un...
0: UMD es va fer, UMD militar de democràtica.
1: Sí, exactament.
0: I, bueno, el van perseguir per tot arreu.
1: El van perseguir, el van agafar, li van fer un consell de guerra, el van posar 5 mesos a la presó, llavors el van indultar. Bueno, tot una sèrie d'històries que quan llavors li van dir que ja podia tornar a ser militar, i ara ja no vull ser-ho perquè ara ja em guanyo la vida tocant de músic, no? Ara us quedeu aquí. Va fundar el Cavall Bernat el 1975 i es va dedicar, evidentment, al tema de la música. Es va jubilar el 1995. I llavors aquí hi ha una controvèrsia, que si tenia locals raros i coses d'aquestes, que val més que no expliquem.
0: No,
1: tampoc ho han pogut demostrar-ho. Bueno, que ell hi sigués per allà al mig, es veu.
0: Bueno, no val la pena que expliquem aquestes coses, perquè ens quedem amb les seves obres, la seva música.
1: Exacte.
0: Jo me l'imagino a la Cortel de Figueres, la banda de música, ensenyant-los les maneres.
1: Sí.
0: M'imagino ja, dic, que no, fem la marxa, no, ara, avui, Rosa del Port, no sé. Perquè la Rosa del Port la posarem a juliol, que és la festa dels mariners, que és on vol ser mariner.
2: Ah, molt bé.
0: Bé, molt bé.
2: Doncs... històries amb José Luis Ortega Monasterios, això té...
1: Uf,
2: té...
1: m'ho estava llegint i ja feina, eh? Tindríem tot un programa per fer.
2: Sí. Jo... Hem de separar l'artista de la persona,
1: allò
2: que diuen.
0: Sí, exactament. Sí, bueno, l'artista segur... ell muntava l'arbreda de Palamós als anys 80, 90... Bueno, sempre muntava a trobar de paneres allà, abans que fos el de Calais per Forgell també es feia, no? Suposo. Però aquella era bastant important.
2: Mm-hmm.
0: I sempre recordo d'ell que parlava amb ell, que ho feia mitja part. I sí, sí. Jo sé que una vegada va parar a la taula de música, això sí que ho sé. Perquè va començar un grup i allò se sentia fatal. I va fotre fora d'allà, diu, va, per surt d'aquí, que poso jo a la taula. Sí, sí, sí.
2: I va solucionar.
0: Va fer així, sí, sí. Llavors s'hi va posar l'altre, i va posar i es va sentir bé. I l'altre ja hi pots posar. No, el primer, no, que comences, el primer grup sempre hi ha coses, no?
2: S'ha d'ajustar, oi?
0: Ajustar, no? Però sé que me'n recordo d'això, d'ell, els lepers grans els signava i parlaves amb ell, era molt, no sé, sí. Tenia una veu, era molt baix, però també era un baríton, vull dir, tenia un mar, un ample de veu.
2: Molt bé. Doncs va, seguim amb una peça més que tenim a punt i ja us volíem fer sonar una llicència d'un sardanista. Fa uns dies, recordeu que vam fer sonar el Vidolai amb el grup Obeses. Sí. Doncs cada setmana han anat presentant una peça nova del seu CD i ara, avui, fa... 31 minuts, a les 9 l'han publicat. Okay. Han presentat l'última cançó d'aquest disc que presenten dissabte a Tona, en directe, i porta per títol Elogi del fracàs. Escoltem la lletra, que em sembla que promet. Endavant amb obeses.
3: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi acostumo.

0: M'he equivocat tants cops que potser aquesta cançó és un error.
1: Esperem que no sigui cap error.
2: Esperem.
1: Però poder sí, eh?
3: El que canta és l'Arnau?
1: És l'Arnau Tordera, sí, sí.
2: Sí, sí, la veu és una nota molt característica.
1: És el... Bueno, jo penso que és... és un mestre i un...
3: Sí, i tant.
1: Una persona a nivell musical té molt recorregut i ens ha de donar encara moltes coses.
3: Sí, és molt jove encara, sí, i tant.
1: Doncs L'Ai al cor és el nom d'aquest CD que presenten dissabte a la sala La Canal de Tona.
2: Dissabte?
1: Dissabte. Si voleu anar-hi, no queden entrades.
2: Sí, no. La teniu a l'anunciar.
1: Estan exaurides.
2: La ràdio està tot exaurit, ja.
1: Però sí que hi ha altres concerts.
2: Ve a Sant Feliu, ja, a segona ronda, Sant Feliu.
1: Si Tona a Sant Feliu està aquí mateix, oi?
2: Per això, que baixi.
1: Haurem de proposar-ho al regidor de Cultura, la Caral.
2: Cultura, que tindrem, el posem al pavelló perquè ja acabarà el centre cívic.
1: A veure si els poden portar. Són obeses, és això, fan moltes coses i molt...
2: Jo va molts anys, al llibre de la Festa Major, va bastants anys ja, quan començava, jo portava anys a Sant Antoni Vilamajor. Bueno, allà tenia tot arribat de gent, allò... I era així, l'estil d'ells, era molt dinàmic, sí, molt alegre, i molt, no?
1: A veure si tornen a recuperar el cor d'Obeses, que també...
2: S'ha desmuntat, també, encara...
1: Bueno, van i venen, és una cosa molt dinàmica.
2: Ens acabem, ara ja ens jubilem, ja ens anem, tornem, això els artistes és una cosa...
1: Bueno, perquè fan coses molt grans i clar, no poden...
2: Tot.
1: No poden abarcar-ho tot.
2: Molt bé.
1: És això. Molt bé, doncs, en tenim una altra. La de... O fem agenda. Per l'hora que és, sí.
3: Molt bé.
1: Tirem agenda amb la trinca, doncs va, fem passar la trinca i a veure...
3: Ja que, tenim tela, eh?
1: Què dius que tenim per estona, no? Doncs endavant.
3: Bé, doncs ha arribat el moment de saber on hem d'anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Comencem aquest dissabte a les 10 del matí. Tenim un aplec amb les coples, la Salvatana i la Bellpuig Copla, amb Mollerussa. Després tenim una ballada a Barcelona, a Guinardó, amb la copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a les 12 del migdia. A 1:15 tenim una ballada a l'Argentera, amb la Reus Jove. A les 4 de la tarda tenim un concert amb la Reus Jove a Riudecanyes. Un altre plec, 20è aplec de la primavera, a Porqueres, amb la copla La Principal de Porqueres, a les 5 de la tarda. Una ballada a Manresa, amb la Principal de la Bisbal i la Verga Jove. Això és una doble ballada, perquè hi ha dues coples, a 6:15 de la tarda. Tenim a la Garriga, aquesta és la que tenim més a la vora, a les 6 de la tarda, amb la copla Marinada, tenim el centenari Narcís Freixes. Tenim un altre plec, el 7è aplec de la sardana conjunta amb Vilassar i Cabrera, amb les coples, un coble banda Col·legi Santa Maria i la Principal de Llobregat, a Vilassar de Mar, a les 6 de la tarda. Una ballada a Vic, també a les 6 de la tarda, amb els Montgrins. Un altre concert a Figueres, tenim la Ciutat de Girona, a les 6 de la tarda. Una ballada a Molins de Rei, a 6:45, amb la Genissenca. Un concert amb la Reus Jove a Flix, a les 7 de la tarda. Una altra ballada la tenim al Vendrell, a la Principal de Tarragona, a les 7 de la tarda. A 7:45 a Mataró tenim una ballada amb la copla Sabadell. A 8:15 a Flaçà tenim un concert amb la Flama de Farners. A Santa Margarita de Montbui tenim la copla Resó d'Ensaires del Penedès. Però això seria diumenge, eh? Això és diumenge. Diumenge al dematí, 10:45, Santa Margarida de Montbui, tenim una ballada amb la Rosó d'Ensaires del Penedès. I el primer plec del diumenge, Figueres, 65è plec de la Sardana, Montgrins, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove. comencen a 11:15 i de 11:45 se'n tornem-hi. Una ballada a Palau Solità i Plegamans, amb la Nova Vallès, a 11:00 a.m. És la festa de Sant Isidre. A Sitges tenim el 42è plec de la Sardana, amb les coples Maricel, Marinada, Juvenil i Sabadell, a 11:00 a.m. i a 11:45 p.m. se'n tornem-hi. A 11:00 a.m. a Maçanet de la Selva tenim una ballada amb la copla Vila de Jonquera. Una altra ballada a Mataró, amb la copla Xaloc, també a 11:00 a.m. A 11:45 a Cornellà de Llobregat tenim la Vila d'Olesa. Santa Cristina d'Aro, a 11:45 els Rossinyolets, tot això són ballades. Igualada, a 11:45 Terres de Marca. A Ripollet tenim la principal de Terrassa a 11:45, també a 11:45. Una altra vegada al Guinardó, la ciutat de Terrassa, amb una ballada. Una ballada a Premià de Mar, amb la principal de Llobregat, també a 11:45. I una altra vegada a 11:45, Sant Joan d'Espí, amb la copla Rambles. I aquí ens surt un altre plec, desè plec, Vila de Riudoms, amb la copla Mediterrània i la Reus Jove. Comencen a 11:45 i a 5:00 se'n tornem-hi. A 12:00, a Madrid, amb música enregistrada, però si voleu anar a Madrid també podreu ballar allà al Parque del Retiro. A 12:45, a Fortià, tenim el Foment de Montgrí, la copla Foment de Montgrí, que és una altra ballada. Una ballada també a Masquefa, amb la principal de Tarragona, a 12:45. A Mollerussa, a 12:45, una altra ballada amb Berga Jove. A 13:00, al Port de la Selva, Servianenca, una ballada. Una altra ballada a Canoes, Canoes, amb la copla Els Casanovas, a 3:00 p.m. A 4:00 p.m. tenim 56è aplec de primavera, a Torelló, amb les coples Bell Puig Copla, Milenar,

0: Vallès, a 6:45, també una ballada amb la Copla Mediterrània. I per acabar l'agenda, doncs recordeu que aquest dilluns tenim la gala dels Premis Preludi, que es fa al Teatre Aliança del Poble Nou, a Barcelona, de 7 a 9:15, aquest dilluns, recordeu, a partir de les 7. Encara hi ha entrades per si voleu anar-hi. Tenim 5 sardanes finalistes, que les tocarà la principal de Llobregat. Les sardanes són A Montserrat cau pena, de Jordi Molina, Noces de tardor, del Dani Gasulla, Primera llum de l'alba, de Pitu Chamorros, Entre el cel i verd, d'Aurora Vicentini, i La nit d'or, d'Antonio Mas. Aquestes 5 sardanes són les que tocarà la principal de Llobregat i de les quals nosaltres n'haurem de triar una, que serà la que passarà a la final. I per acabar aquesta vetllada, doncs a l'Esbart Somriu d'Or ballaran una sardana que se'n diu Frisança, del Juli Garreta. Tot això entenc que es tornarà per televisió, xarxa, per la xarxa TV. O TV xarxa, no sé com es diu.
1: Les televisions locals.
0: Les televisions locals, sí. Exactament. Entenc que es donarà per aquí i tothom ho podrem veure. I també una cosa molt important, només podrem votar l'estona que es doni, que es faci el programa, que possiblement serà, et diran, doncs, d'aquesta hora a aquesta hora, ja podeu trucar per votar la sardana que voleu que passi a la final.
2: Això TV3 no és important per ells.
0: TV3 es veu que els hi van dir i de moment aquest any han dit que no.
2: Sí.
0: De cara a l'any que ve, no ho sé, però de moment aquest any, sí, com que és una cosa nova, van dir...
2: Si aliança el poble amb els fotfoc i aniran.
0: Anna?
2: Si fot foc, hi aniran.
1: Esperem que no. Esperem que no.
2: Però vull dir, no, que ells sempre van a... No, bueno, que es fan a gol al nostre país, que és cosa del
0: si tu vols sortir per la tele, crea una polèmica i sortiràs per la tele de seguida. Vull dir, no costa gaire. Avui en dia no costa gaire sortir per la tele. Només has de dir una mentida grossa i ja està. I s'ha acabat el problema.
2: Per això és estrany, un canal del TV3 que hi poguessin anar, i, ostres, seria guapo.
0: Sí, ja se'ls havia dit, eh? També se m'ha anat a televisió espanyola, la catalana, i també va dir que, com que era una cosa nova, que volíem veure com funcionava, i que a partir de l'any que ve potser en parlaríem, però aquest any, de moment, no. I per això es farà per xarxes, també.
2: Sí, la cantata que vam fer el 2014 a l'auditori també es van dir que TV3 no hi anava. Això de televisions locals. Però bueno, què farem?
1: Sort n'hi ha de la xarxa de televisions locals. Sí, també, també fan molt bona feina.
2: Fan moltes coses.
1: Per això també s'han de potenciar.
2: Sí, sí.
1: Ja va bé. Doncs som-hi, tenim... agenda local, suposo que tenim només el dissabte, lo important que passa a Sant Feliu, la Fira del Rellotge. Sí, és... El diumenge.
2: Sí, la Fira del Rellotge, em sembla que no hi ha mirant, no pot per venir.
1: Però que hi ha, Déu-n'hi-do, la Fira del Rellotge, sí, és una fita important també.
0: I tant.
2: Anem a la Fira del Rellotge, anem a les sardanes de Palau.
0: El mateix temps, ah, bueno.
2: El mateix temps, que és el dematí, més o menys.
0: És el dematí també, clar.
2: Hi ha un concert de música sacra a l'Estany, a la parròquia de Sant Feliu, Torregrossa o així. Hi ha un cicle de concert de música sacra allà dalt.
1: Sí, sí, també és molt potent.
2: No, el primer no hi aniré a Palau, perquè fan ball de lligades a vegades, i a ball, i és molt maco el fet de Sant
1: Feliu. Està combinat, fan de tot.
2: I llavors aniré als altres, saps?
1: Molt bé, tot ben combinat. Doncs nosaltres en tenim alguna més per fer sonar, i abans que parlàvem de la pluja que va acabar d'ahir, doncs hi ha la gota d'aigua, que la tenim a punt amb Copla Catalunya, doncs a veure com sona. Endavant la Copla.

0: Que curta.
1: Doncs Gota d'aigua.
0: Gota d'aigua, una sardana molt coneguda i molt balladora. Es posa, encara tot així es posa. Bé, és del Pere Mercader i Andreu, que va néixer a l'Escala el 1885 i es va morir a Cassà de la Selva el 1969. Recordeu que el Pere Mercader tenia un pseudònim, que era el Joan Caldés.
1: Ah.
0: Era el Joan Caldés. I aquesta sardana la va fer
1: com a Joan Caldés,
0: com a Joan Caldés, no com a Pere Mercader. Sabeu què passa? Que el Pere Mercader doncs, tenia unes nocions de música molt bones, i sempre tocava sardanes doncs, de molta categoria, li donava molt de bombo a les seves sardanes, no? I els balladors li deien, home, Pere, hosti, fes alguna sardana de plaça que puguem ballar.
1: El seu alter ego va fer les de plaça.
0: I l'altre va dir, doncs va, jo us faré la de plaça, però no les firmaré com un nom, les firmaré amb un altre pseudònim. I es va posar Joan Caldés. Les més destacades, doncs, Gota d'aigua, que és la que hem sentit, i el Bons, que també és una altra sardana molt coneguda seva. Només va fer, unes 400 sardanes, només en va fer. Vale? Vol dir que si algun dia voleu escoltar sardanes del Pere Mercader o del Joan Caldés, tenim discografia per dies.
1: Estupendo, doncs, va, i ara en tenim una altra també, amb la Copla Mediterrània del Pere Bofill, que piquem l'ulleta a la fi del rellotge perquè porta per títol El rellotge de l'avi, i és d'un CD que porta, s'anomena Dalí i la música del seu temps. També ha de ser interessant escoltar aquest CD dedicat al gran Dalí i veure quina música hi havia en el seu temps. Però avui tenim aquí la Copla Mediterrània per fer sonar El rellotge de l'avi, a veure quina hora tenim.

0: Doncs el rellotge de l'avi. Esmenem el compositor Agustí Borgunyó i Garriga, que això de buscar en el mòbil a vegades et porta males passades. El rellotge de l'avi Agustí Borgunyó i Garriga. Dius que també tenim una extensa biografia.
1: Sí, té una gran biografia aquest
0: senyor. Mestre, oi?
1: Sí. Va néixer a Sabadell el 1894 i ens va deixar el 1967. Músic, director d'orquestra i compositor d'una extensíssima obra. Tocava el piano, el violí, el saxofon i el clarinet. I durant 50 anys va estar als Estats Units. I des d'allí enviava sardanes i peces de música perquè la cobla les pogués estrenar aquí a Catalunya. Una miqueta el que fa el... Ja t'ho diré demà.
0: Sí, l'he vist ara, eh? L'hem entrevistat i tot.
1: Sí. Bé, ara ja en sortirà.
0: Però també passa en ple... Passava el segle XX i passa el segle XXI.
1: Exactament.
0: Compositors que estan mig exiliats.
1: Va estudiar a l'Escola de Música de Sabadell. Va estudiar també a la banda... Va estar en la banda de música de Sabadell i a l'Orfeó de Sabadell. I va fer harmonia amb el Manel Burgès. Bueno, té una extensió aquí molt gran. Com que va estar a Washington... Va estar a Nova York, va estar... bueno.

0: Bona tarda, benvinguts a l'Anem a la Muntanya. Són les 9 i 4 minuts del nit d'aquest 11 de maig de 2026. Comença una nova emissió del programa més muntanyenc d'Ona Codinenca. Els amics del Tu Jugues acaben de marxar, van acabant la temporada també, i comencem el programa d'avui, que el cel encara és clar. Això vol dir que es va acostant l'estiu i també es va acostant el final de temporada d'Ona Codinenca. De moment encara no, encara estem aquí a l'estudi 1. Tenim 55 minuts per endavant del nostre programa, tenim la muntanya. Com sempre, la muntanya, el fil conductor, durant aquests pròxims minuts. No desconnecteu, escolteu-vos en directe si podeu, i si no podeu, ja sabeu que hi ha les següents reposicions durant uns quants dies, i també en el podcast ens podeu escoltar sempre que vulgueu, a les hores que vulgueu. Per tant, poques excuses ja per no escoltar-nos en algun moment o altre. Ja tenim aquí a tots els protagonistes del programa d'avui, que estan davant dels micros verds de la nostra emissora, i també tenim a l'estudi 1 la persona que entrevistarem cap als vols de 9:15. Sempre ens fa una mica més d'il·lusió que la persona que entrevistem estigui en directe. Per tant, moltíssimes gràcies ja per avançat. D'aquí una estona l'escoltarem. Però primer de tot, escoltarem a tota la persona que fa possible el programa. Què tal, com esteu? Bona nit.
1: Bé, bé. Hola, bona nit.
2: Bona nit, bona nit.
3: Tots aquí preparats pel que faci falta.
0: Preparats pel que faci falta. També tenim a Raúl Jiménez, que ha entrat avui ara a l'estudi. Pau Ibarz ha dit la peixera. Alineació de l'Uxepès avui ens has portat aquí. La jefa ens has portat a l'alineació de l'Uxep.
1: Jo no he fet res.
0: Bueno, però...
1: Què?
0: Sí, la jefa és la que mou el tinglado i amb l'alineació de l'Uxep.
1: No, la movem entre tots, el tinglado.
0: A més,
1: entre tots.
0: Pau Ibarz amb la samarreta del Barça, que els col·legis estem...
3: Sí, sembla que vagi guanyar, no? Ahir el Barça.
0: Sí. L'alegria va ser important. Estem molt contents. Avui ho deien a RAC1 al matí. Quan guanya el Barça, un títol així important. Això vas diferent, treballar amb el dilluns. Vas una mica diferent i jo he anat.
3: I si he perdut l'Espanyol, a més, encara no ho vegis tu.
0: Bueno, això és un afegitó, però més guanyar la Lliga, el Madrid, a la cara del Madrid, això...
1: I el Camp Nou.
0: Vaig baixar ahir, perquè havia anat a Barcelona i vaig baixar i dic, mira, ja m'acosto al Camp del Barça. Comença a fer goig, el Camp del Barça. Jo ara feia uns quants mesos que hi havia anat i, ostres, comença... Des de fora ja comença a fer una impressió, eh? Quan estigui acabat, allò serà... Serà un reclam turístic de primera categoria.
3: T'hi posaran 100.000 persones i fotran, ja?
0: Sí.
3: O algú així?
0: Em sembla que m'estigui acabat 105.000.
3: 105.
4: 105.000 i dels 105, poder 80.000 turistes.
0: Bueno, clar... Ara el Barça ha de treure calés d'on sigui, perquè està en una situació bastant xunga, però allò serà una mina d'or, eh? I faran molts calés allà, però molts calés. Bueno, deixem el Barça, que estem molt contents pel títol d'ahir, i també estem contents per estar aquí, com cada dilluns, a l'estudi d'Ona Codinenca. I es va acabar la temporada, jefa? Es va ja no queda... Jo sempre que quan entro a l'estudi veig que encara és mica clar i això ja dic...
1: Ja s'acaba.
5: Sí, però aquesta temporada acabarem tard perquè la jefa ha programat 5 entrevistes per aquest mes. Que poder no sap que per Sant Joan s'acaba la temporada, però...
0: Fica els cascos que...
1: Repeteix, aviam.
5: Jefa, dic que no sé què has fet amb la programació d'entrevistes aquest mes, que n'has programat 4 o 5...
1: Oh, no, el que toca.
5: El que toca. Bueno, doncs oi, el 29 de juny farem programa. Tu.
1: És perquè no us queixeu.
5: Vale.
0: Ah, sí? Fins al 29? Doncs... És que no vaig veure el missatge.
5: En principi, per Sant Joan acabem cada any. Cada any tenim la tradició d'acabar per Sant Joan. Però
1: que em vaig equivocar.
5: La jefa ha dit que el 29 fem programa. Doncs aquí, tots el 29 aquí com un clau.
1: No sé, ara no me'n recordo.
0: Bueno...
1: Ah, sí, el Feliu Isard.
4: Jo us he de dir que si voleu fer programa aquest dia, l'entrevista us ho deixo fer vosaltres.
1: No, doncs em devia equivocar de data.
0: Bueno, cap problema. Bueno, ja veurem.
1: Bueno, no passa res,
0: vull dir... No, jo estic aquí, el 29 jo estaré aquí,
1: No passa res, vale, perfecte.
0: El Joan, si no el Joan, fas l'entrevista tu. No. Sí. O no, que el faria molt bé, eh?
3: Sí, també. Ja, exacte, això no ho ha fet mai el Raül, probablement. Ha vingut molt que l'entrevistem, però
0: fes
3: l'entrevista no...
0: Bueno, ja pensarem en algú, no, jefa? Ja farem algú. Si no...
1: Sí, no, no, em devia equivocar, però no passa res.
0: Bueno... Volem obrir 9-29, Pau, la ràdio es pot obrir, no?
5: Sí, sí, es pot obrir, no passa res.
0: No hi ha problema.
1: No, tranquil, el convidat segur que no té el 29. Ho devia posar-ho jo, devia posar 29, no sé per què.
0: Ah, i ell no el té, ell no està...
1: Ell no el té.
0: Bueno, ja parlem.
1: Vale,
0: començarem el programa d'avui, l'editorial, com sempre. Joan, que d'aquests parts d'avui...
3: Doncs parlarem del camí de Viladrau a Arbúcies. És un article de la revista Vèrtex, que en llegiré una part només, perquè és bastant llarguet, i només en llegiré una part.
0: Mira, fa un moment estàvem parlant de Viladrau, perquè el nostre amic l'Aleix Serrats es casa a Viladrau, el dia 22 de maig, que m'ha dit, si us plau, m'has de dir exactament la previsió del temps aquell dia. I dic, bueno, dic, ja...
2: No
0: ja m'ha dit, sobretot...
1: Vaya responsabilitat.
0: Diu, avisa'm...
4: Si es casa aquell dia, plogui o faci sol, es casarà igualment.
0: Bueno, m'ha dit, l'has de clavar, perquè si plou farem una cosa i si no plou farem una altra. I dic, hosti, doncs ara m'has fotut aquí, m'has fotut d'allò que... Diu, bueno, intentaré d'allò. I es casa... Pobre preciós, eh? Mira, m'agrada
3: sí,
0: molt, eh? Molt bonic, eh?
3: Sí, està bé.
0: Molt bé, doncs, Pau, sisplau, la sintonia de l'editorial amb el Joan Font.

Doncs sí, diu, el camí ral de Viladrau a Arbúcies. El Montseny ja era recorregut a l'antigor per traçats medievals com el camí ral de Viladrau a Arbúcies. Entre boscúries, fonts, masos i ermites, ens aproparem al vell i influent sender que durant 1000 anys va unir els pobladors del nord del massís. Els vells camins i les modernes carreteres. Fins a l'època moderna, els camins entre poblacions buscaven sempre la línia més recta possible. Evitaven creuar rieres i procuraven passar per les masies on es podia demanar el pa i trago. Eren camins senzills per anar-hi a peu, per portar-hi càrrega amb matxos o inclús perquè hi passés alguna tartana. Però l'arribada dels automòbils va canviar el concepte de les distàncies. A l'inici del segle XX, els cotxes van començar a arribar als pobles del Montseny i els vells camins ja no servien per a aquestes noves màquines, que necessitaven més amplada, menys pendents, revolts més amples i ferms més planers. Un dels vells camins que va quedar marginat va ser el camí ral que durant 1000 anys havia unit Viladrau amb Arbúcies. A la segona dècada del segle XX es va construir la carretera GI-543 que enllaça Viladrau amb Arbúcies passant pels colls de Gomara i del Rabell i baixant pel marge esquerre de la riera d'Arbúcies fins a la població salvatana que aleshores estava en plena modernització. Aquesta carretera uneix els dos pobles en 19,2 quilòmetres en comptes del vell camí que era més recte i curt, però la carretera permetia reduir les 4 hores del camí a peu a només mitja hora amb els nous vehicles. Ben mirat, vam tenir sort que fessin la carretera per un altre lloc i que no destrossessin l'antic sender, de manera que avui en dia encara podem resseguir aquest camí mil·lenari. En aquest article explicarem l'aventura del trascat pel vell camí de Viladrau a Arbúcies. Actualment hi ha un sender de petit recorregut, el PRC 202, senyalitzat de 14,6 quilòmetres i 765 metres de desnivell negatiu que segueix part del vell camí. Resseguirem el sender del PR en alguns trams, però en d'altres abandonarem per passar per les basses fonts per un mas que va ser molt poderós en èpoques medievals i per terrenys de la vella parròquia de Santa Maria de Llors, aproximant-nos tot tant com sigui possible al camí que durant 1000 anys va servir per unir i relacionar viladrauencs i arbuciencs. Les característiques del camí són de longitud 18 quilòmetres, desnivell positiu 130 metres, desnivell negatiu 750 metres i durada aproximada del recorregut unes 4 hores i 30 minuts. La dificultat i l'exigència és baixa. I, bueno, parla l'article, continua parlant de Viladrau, de Gomara i Cerdans, el Pla d'Ufol i les basses de les Eugues, el veïnat de Llors, la riera d'Arbúcies i la Corbadora. I fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré uns quants dites que m'han passat. I la primera diu: m'haig arribat un jardí a cada prat. Un altre que diu: la primavera de sang altera i el cafè l'accelera. I un altre que diu: una xocolata de bon matí els ànims fa sortir.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. La... Perdó, digues.
1: Estava buscant abans el qui havia escrit l'article i no l'he trobat, i ara sí que el veig. És un text de l'Òscar Ferrarons.
0: Molt bé, perfecte. Moltes gràcies per aquesta editorial, aquest camí de Viladrau, un poble preciós, a la Falda de Montseny, molt bonic.
1: Sí, és una zona molt ferma, i des d'aquí es veu les Agudes de la forma més empinada que hi ha, amb els castellets allà que queden de front.
0: Moltíssimes gràcies, la setmana vinent una nova editorial. I passem a la colla del dimecres. Pep Sans, com estàs?
2: Molt bé.
0: Fiquem la sintonia i ens dius on tenim avui. Si us plau, sintonia.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
2: Doncs avui ens mourem pel massís de Cadiretes, per el Puig de les Cols i la Roca de Verdera, a una circular pels voltants de Sant Feliu de Guíxols. Sortim del Pla de Pedralta, on hem deixat els cotxes en una zona molt bonica, amb pins pinyers, pinestres i soreres. Passem l'ermita de Pedralta i ens dirigim cap al cim del Mirador. Un cop allà, ja tenim les primeres visuals sobre la costa de Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Del massís de les Gavarres, amb Santa Cristina d'Aro, sota nostra, i de les planes gironines i salvatanes. Després de romandre vora l'ermita i de gaudir de la singularitat del bloc de Pedralta, abans, amb la pedra cavallera basculant, marxem sense perdre alçada en direcció sud-oest cap al Puig de les Cols. Abans, però, pujarem i baixarem per corriols costeruts, envoltats d'alzines petites, amb l'escorça cremada pel foc. Els brucs arboris, els cirerers d'Arbós i el cadec són els arbustos dominants que ens van barrant el camí als corriols més estrets. Anem seguint amb les marques del GR92, que deixem al cap d'uns 600 metres, i agafem un corriol a mà esquerra que ens indica la drecera per pujar a Roca Verdera. Al mateix peu de Roca Verdera veiem que es tracta d'un gran bloc de pedra granític amb similitud amb la Pedralta. Després de contemplar aquesta curiosa roca, tornem al camí i acabem de pujar al cim del Puig de les Cols de 416 metres. El camí de pujada al cim és bonica i divertida. Cal ajudar-se de les mans per superar alguns graons de pedra. Un cop a dalt, les vistes són de 360 graus espectaculars. Les serralades prelitorals del Montseny i les Guilleries, el sistema transversal amb el Coll Sacabra i les serres de Finestres i Roca Corba. El Montnegre, les Gavarres, el Pirineu Oriental amb el Canigó, com a símbol destacat. Tot plegat, una lliçó de geografia a l'aire lliure. Cara avall, per un fort pendent, entre blocs anem trobant punts de color blau i fites de terme. Cal parar atenció per no perdre la traça i per on no ensopegar. Arribem al coll de l'Escorpí, on val la pena acostar-se al menhir del terme gros. Seguint recte, lleuger descens, passem pel costat de la creu d'en Barraquer. Ara anem baixant, sempre encarant-nos a l'aflorament de roques molt interessants. La pista que ara agafem, ja tornem a veure la imatge de la Pedralta i pujant i baixant tornem a trobar la petita plana de pins on tenim el cotxe. Ha sigut un recorregut de 6 km 500 metres amb un temps efectiu de 2 hores 19 minuts i un temps total de 4 hores i 35 minuts i un ascens acumulat de 388 metres. Jo aquesta zona, he de dir, que l'he feta, aquest cim no, però aquesta zona de les Gavarres és molt, molt maca, eh?
1: I a partir de la vora hi ha una zona que hi ha una mica de via ferrada, diguéssim, no?
2: Sí, la via ferrada és més és la costa, Sant Feliu de Guíxols, que és l'única via ferrada que hi ha.
1: No, però no parlo de aquella que està sobre el mar, sinó d'una, per aquesta zona, més o menys.
2: Aquesta la desconec, no l'he feta.
1: Sí, no, que no és gaire complicada, eh? Però t'has d'agafar amb alguns ferrots i tal.
2: Molt bé, molt bé.
0: Jo no he anat.
2: Doncs recomanem aquesta excursió, per qui vulgui. I per les vistes que et dona, perquè realment des d'allà ja veus el Canigó, que sembla que el tinguis a tocar.
0: És curta.
2: Sí, és curta.
0: Perfecte. Moltes gràcies, Pep. La setmana vinent una nova excursió. I posem sintonia i de seguida ens parlarà el press.

0: I ara ja passem a la secció del cine excursionista. Quines activitats tenim aquest darrers dies d'aquest mes de maig? Sí. Bueno, aquesta segona quinzena del mes de maig. Què tenim?
1: Està bastant plena. Ja hem començat el mes el divendres amb un audiovisual que va venir en Jordi Camins, que ja és conegut d'aquí del centre, que ens va parlar de les glaceres, diu, del gel món, on i fins quan, perquè ja no queda res. Ens va fer unes fotos que, bueno, allò és
0: desarmant. Com va anar? Què va dir?
1: Bueno, va dir que no es pot vindre. S'està tot fonent i que no queda res, perquè va comparar unes fotos de potser de 10 anys enrere, visors que hi ha ara, i és que no queda res. Ho vam veure, oi, Joan?
0: Però va ser al Pirineu o va ser...
1: No, sí.
2: Una mica la conclusió que va sortir és que el Pirineu i els Alps, i fins i tot l'Himàlaia, ho tenen no massa bé. L'Himàlaia potser no tant, el que passa que l'Himàlaia preocupa pel fet de que tots els entorns de l'Himàlaia, cap a l'Índia i el Pakistan i tot això, viuen molt de regar amb l'aigua que baixa dels rius que venen de l'Himàlaia. Clar, si les geleres van desapareixent, l'aigua aquesta minvarà i, per tant, d'aquí una colla d'anys pot la cosa ser fotuda de cara a l'agricultura de tots aquells països. No? I després va donar una cosa no tan negativa en quant al gel de l'Antàrtida, que diu que, bueno, hi ha llocs que sí que disminueix, però que d'altres es mantén força bé i que sembla ser que a l'Antàrtida doncs, li costarà més de... I, en canvi, al Pol Nord, doncs, la banquisa que hi ha, doncs, la cosa està fotuda. Vull dir que d'aquí uns anys es navegarà per allà tranquil·lament, no? I la part de Groenlàndia, doncs, bueno, també disminuirà. També disminuirà bastant.
0: Tu li vas preguntar aquella pregunta? Va parlar de...
2: Jo li vaig preguntar, per el que vam parlar aquí quan el vam entrevistar, que va comentar que hi havia un parell de llacs que no eren d'origen de glacera, sinó que eren naturals, i no va donar els noms dels llacs, però va dir que hi ha unes zones a l'Aragó que són d'origen volcànic, i llavors hi ha algun llac que són...
3: A Nayet, no? Deu ser.
1: A Nayet, sí, Nayet. Molt bé. Que no se'n recordava del nom, diu, ostres, aquest, com es diu?
3: Doncs
1: no,
3: el Midi-Dusó, aquell que...
1: Sí, Midi-Dusó, sí, doncs aquell.
2: Doncs va dir això, que hi ha un parell de llacs que no són d'origen de glaceres.
1: Doncs bé, continuant l'assumpte, el dissabte es va anar a Montserrat a peu, hi havia només 10 participants, però bueno, com que és d'aquella manera que tot s'ha de dur i no hi ha cap avituallament de res i t'has d'espavilar la vida com sempre, doncs bueno, la gent sembla que no d'allò, però bueno, si un vol ser, són els durs que d'allò que hi van.
0: Hi ha aigua, aigua.
1: I aigua, aigua pujant de Monistrol a dalt de Montserrat, aigua d'Ojo, sí, va ser algo excepcional. De vores hi ha la nostra coral el dia 16 i 17, que fan una cantada perquè es veu que hi ha la inauguració de l'il·luminació del campanar el dia 16 i el dia 17 hi ha la Fira del Rellotge. O sigui, és important la Fira del Rellotge aquí a Sant Feliu perquè hi ha un Museu del Rellotge de Catalunya.
0: Fa 30 anys, aquest any. És el 30...
1: Sí, senyor, sí. De vores, el dia 19 hi ha la marxa infantil de regularitat de l'escola, que això ja només intervenen, aquest cop serà el FEDAC, que és el centre organitzarà amb ells. I ja passem al dia 24, que els de l'Oncodines fan xifra final Oncodines Trail. L'últim desvetllarà a veure aquesta vegada fins a quina quantitat s'ha recollit. És una petita sortida de 6 quilòmetres, diu, es desvetllarà la xifra al final. Serà obligatori els que venen dur la samarreta de l'Oncodines i arribant es veu que cada portador portarà una part d'aquest donatiu i suposo que llavors s'ajuntarà i diran o què tal, saps?
0: És dissabte o diumenge?
1: És el dia 24, que és diumenge.
0: Diumenge.
1: I per acabar el mes, el dia 30 es fa el camí de ronda que es va de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. I de moment, Pep, això és el que hi ha programat.
0: Perfecte, que cada setmana fets destacables aquest, sí, la Fira de Llotja. Sí, Fira de Llotja. M'han dit que el campanar ha quedat molt guapo,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, diu que sí.
0: Diu que
1: sí.
0: Una persona que estava ja a les obres diu que s'hi ha anat, que ha quedat molt bé. Ha quedat molt bé. Ja hi anirem, hi anirem.
3: Sí, ja ho he vist. I aquest dia ho inauguren, diguéssim.
1: Expliqueu-me. Sí.
0: Crec que sí, crec.
3: El campanar,
1: sí, diuen que sí.
2: Es pot visitar qualsevol dia, qualsevol
1: no,
2: hora?
1: No, com... hi haurà una visita guiada, no sé com ho... Això no. Aquests dos de la fira ja...
4: Sí, ja podrà visitar fins on hi ha les campanes. O sigui, no podràs pujar a dalt. Al balcó.
3: Val.
1: Ah, no.
3: Val, ja estarem al cas, doncs.
0: Però això a la Fira de Llotja o sempre?
4: Sempre amb dates.
1: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs, dit això, la programació del centre, moltes gràcies, Josep, la setmana vinent i tornem. I posem ja la sintonia de l'entrevista i de seguida tornarem a escoltar a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.

0: Bé, doncs, bona nit a tothom. Comencem l'entrevista central del programa. Avui també ens fa il·lusió perquè tenim el convidat aquí amb nosaltres i això doncs, no és habitual i, per tant, això ho agraïm molt, encara que sempre ens fa il·lusió que els tinguem tant si és per telèfon com si és presencial. Avui ens acompanya Miquel Àngel Ramos i ja l'hem tingut altres vegades aquí al programa.
1: Sí, ja sóc una mica assidu tant a la ràdio com al centre excursionista, també.
0: Bona nit, Miquel Àngel.
1: Bona nit a tothom, a vosaltres.
0: Has vingut per diversos motius. Recordo una, em sembla que l'anterior va ser del Camí Ignasià, pot ser?
1: Sí, vaig acabar traient un llibre, bueno, una guia, sí. Després va sortir en castellà i en anglès, doncs vaig parlar de, bueno, del Camí Ignasià i de la guia. Concretament.
0: I avui doncs, parlarem una mica d'aquestes últimes travesses que has fet i que tens pendent i també d'un llibre que estàs a punt de treure.
1: Sí.
0: Que és de la ruta del Cap de Creus fins a Finisterre fent el GR11 i el Camí de Santiago.
1: Sí, després vaig allargar fins a Oporto. Vaig acabar fent la travessa de 2.000 quilòmetres caminant.
0: Déu-n'hi-do, tot això caminant.
1: Sí, fa 15 anys farà ara. Sí, sí. Llavors, una mica és el llibre, bueno, això, d'aquesta experiència. La vaig guardar, bueno, vaig anotar el diari, durant la pandèmia vaig passar tot a ordinador, i s'ha anat coent, i amb l'editor, amb el que vaig treure el llibre del Camí Ignasià, i després vaig treure un altre llibre d'una travessa que vaig fer de tota la península en bicicleta, doncs em va dir, home, si vols continuar publicant alguna cosa, ja ho tinc, i estic pendent de retocs i tal, i a veure si per Nadal ja ho tenim.
0: Molt bé. M'agradaria parlar primer d'aquestes últimes travesses que has fet, perquè sobretot has fet molt la bicicleta de
1: sí,
0: gravel. Bicicleta.
1: En gravel, sí.
0: En gravel, que si algú no ho sap, què és exactament això?
1: A veure, el gravel és com tot, al final, el mercat el que vol és que la gent compri, gasti i canvi del que tingui encara que li funcioni. Doncs, bueno, però en funció, el gravel, la història del gravel va ser en les bicicletes que van sortir a la zona d'Holanda, que tot era molt planer. Doncs són bicicletes com de carretera, però tenen l'ample de la roda més àmplia. I el dibuix de la roda doncs, és per anar per camins. És una mica les primeres BTTs que van sortir. Sí. És una mica aquest estil de bicicleta. No tenen suspensió normalment. I serveixen, doncs... Jo la tinc per fer grans rutes, però sempre per pistes que estiguin mitjanament bé, perquè no són per trialeres i tal.
0: Perquè a l'hora de fer aquestes rutes que et proposes, abans te la... No totes estan marcades, allò, te les acabes fent tu amb un recorregut que vegis que pots anar amb aquesta bicicleta? O...
1: Bueno, a vegades una mica veus articles, hi ha una web com és conalforjas.com que parla molt, escriu molta gent i està molt bé perquè surten diferents articles de rutes en bici, en gravel, en BTT... rutes d'un dia, de diferents dies, i d'allà vas agafant idees, i a vegades, potser com ara Setmana Santa, que és una petita ruta que vaig estar per la zona del Quijote, Ciudad Real, entrenades en les províncies de Toledo i Ciudad Real, i una mica ho fas pues, des de casa, mires, puc anar per aquí, puc anar per allà, jo no tinc moltes aplicacions, tiro amb el Google Maps, que t'indica recorreguts en bici, llavors vaig adaptant una mica conforme a la marxa.
0: Molt bé.
1: I les planifico una mica així.
0: I aquesta ruta que comentaves del Quijote, per què vas decidir fer-la? I...
1: Doncs simplement és això, sabia que hi havia una sèrie de recorreguts per aquella zona, no la coneixia, la vaig provar de fer fa 2 anys, però va venir molt mal temps, va ser una Setmana Santa que venia molt mal temps, pluja, vent, neu, i no vaig ni començar-la. I aquesta vaig dir, doncs crec que és bona època, va sortir bastant bé, va ser molt interessant.
0: Què és el que et va agradar més, o què et va sorprendre d'aquesta travessa?
1: Doncs sobretot la riquesa de monuments, de riquesa natural, perquè vaig creuar la zona de les lagunes de Ruidera, que són neix al Guadiana, que posteriorment torna a aparèixer el que són els ojos del Guadiana, i després vaig passar pel Parc Nacional de Tables de Daimiel, amb tot el que comporta de fauna, i després també doncs, de molts castells, sobretot els molinos, de Viento a Consuegra i en Torres de Campos de Criptana, que són les típiques que surten a les fotos, doncs, bueno, doncs vaig estar allà i no ho coneixia, simplement.
0: I vas notar que fos una zona molt trepitjada o Massificada, potser no.
1: No, massificada no, només als pobles, però la resta és bastant... Hi havia dies, algun dia dels dies que vaig fer de ruta, que no em vaig trobar... Entre pobles no trobaves ningú. Uh-huh. Tot és molt rural, són pistes, és una zona molt planera, uh-huh. però tens llocs bastant... A mi em va agradar, no coneixia la zona aquesta i em va agradar.
0: Has dit que va ser de 5 dies, aquesta?
1: Sí, aquesta va ser de 5 dies, curteta.
0: Més o menys, acostumes a fer les travesses, les etapes dels mateixos quilòmetres, o depèn?
1: Depèn de la logística. Jo tampoc soc, no considero, ni no molt aventurer, perquè normalment amb la bici sempre surto per la península.
0: Però Déu-n'hi-do.
1: Sí, però bueno, és que sempre he pensat que a la península tenim una sort de tenir una biodiversitat, una varietat impressionant, i no m'he mogut molt amb la bicicleta fora de la península. Uh-huh. Llavors, m'agrada per això, que pots gaudir de tot, i també amb el que em condiciona una mica és la logística, on quedar-me a dormir o com fer-ho.
0: Perquè a l'hora de fer aquestes rutes amb la bicicleta, entenc que la bici la portes amb una estructura per portar-hi...
1: Sí, la paella i porto les alforges.
0: I com t'organitzes aquestes etapes? On dorms?
1: Normalment tiro una miqueta, busco hostals, albergs, depèn de la ruta, i porto l'indispensable, les alforges, però bueno, clar, al final pots estar tots els dies... Normalment les travesses a l'hivern, algunes en faig, però bueno, pots portar, però tampoc portes molta roba. Clar. Vas aprofitar.
2: Tenda no en portes?
1: No, encara sóc... En tinc una tenda petita, però sóc una mica còmode en això. Però amb la bici no. Quan vaig de rutes i això, sí, de caminar, sí que tiro més de tenda.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ara, per Setmana Santa, vas fer aquesta del Quijote. I a l'estiu vols fer des de Tarragona...
1: Sí, de Tarragona a Fisterra vull fer.
0: A Fisterra, passant... Bueno, anant a buscar... Abans has comentat... cap a Pamplona i buscar el camí
1: francès. Sí, el camí francès. A veure, al final el camí de Sant Jaume surt de casa teva. No? Mm-hmm. Jo baixo a Tarragona perquè meus pares viuen allà, jo sóc de Tarragona, i vull sortir des d'allà i vull enganxar amb el camí català, empalmar cap a la zona de Montblanc, Balaguer, Binèfar, Monzón, passar Huesca, Riglos, i d'allà Puente la Reina i agafes el camí francès, sí. Que és el típic que comença a Sant Jean-Pierre-de-Port i va fins a Santiago. I allargar-ho fins a Fisterra.
0: I per què aquesta part? L'has fet 50 vegades, potser? Aquest...
1: No, normalment he fet moltes vegades, amb el tema del camí Ignasi, he fet la part de Monegros, uh-huh. cap a Saragossa, per pujar cap a... En un sentit o en l'altre, he anat per la part de Monegros. Sí. El que passa és que aquesta vegada no volia passar per allà i volia, és el que dic, creuar cap a direcció, cap a Osca, i baixar cap a Puente la Reina de Pamplona, que aquella zona no la conec. I després em palmo el camí de Sant Jaume una miqueta, com que estic el que hem comentat del llibre, sí. Estic acabant de retocar, doncs, tornar a passar, encara que sigui amb la bicicleta, no caminant, per llocs on vaig creuar fa 15 anys.
0: De fer una mica de repassada.
1: Fer una mica, bueno, repassada i, bueno, doncs, recordar una mica i potser millorar algunes cosetes.
3: I sol, tot això?
1: Sí.
3: Sol?
1: Sí. Parlava amb un company de l'institut que al final depèn, aquestes travesses està bé fer amb gent, però t'has d'adaptar, perquè mai trobar amb algú que porti el mateix ritme és, yeah. A mi és una mica complicat. Llavors dius, bueno, pues si vas amb algú, si va més fort, o ell s'adapta o t'adaptes, bueno, és una miqueta. Si vas sol, doncs no depens de ningú. I...
0: Pots parar on vulguis, no?
1: Com vulguis, el ritme que vulguis, sí. I bueno, no m'agafa de nou, d'anar sol.
0: Perquè si ara fas de Tarragona a Fisterra potser, i vols repassar una mica això del llibre, potser acabes a Porto, no? Una mica.
1: No, la idea, tinc altres plans per després i la idea, bueno, és fer aquesta travessa. El tema és que la tornada, no sé, encara, no sé com tornaré, uh-huh. però bueno, d'alguna manera. Pedalant no tornaré, però ja intentaré buscar d'alguna manera transport.
0: I ara comentaves, ho fas en solitari... Al final és una cosa que t'adaptes, i perquè és més fàcil pel tema de logística, pel tema de ritmes, pel tema de moltes coses, potser si estàs acostumat a fer-ho sol, però en quin moment comences o decideixes fer aquesta travessa sol i comences a agafar una mica el gust d'anar sol?
1: Doncs concretament va ser amb aquesta travessa, això fa 15 anys que em va agafar, doncs vaig marxar sol, que al final sol... Sempre trobaves algú, sobretot al camí de Sant Jaume, vas conèixer gent, vas fer alguna amistat. Però va ser llavors aquella travessa, clar, van ser 3 mesos i mig, és la travessa més llarga que he fet, en solitari, bueno, caminant. I a partir de llavors, doncs, això va ser el 2012, el 15 vaig fer de Tarifa a Gijón caminant, el 16 vaig fer el G20 de Còrsega caminant també, i de mica en mica vaig, sobretot quan vaig fer la travessa de la Ruta a la Plata, de Tarifa a Gijón, vaig veure que eren pistes molt llargues, molts quilòmetres, llavors veia la gent en bicicleta i deia, ostres, jo com a molt faré 30 quilòmetres i una en bici pot fer 90.
0: Sí, sí.
1: I des de llavors vaig començar i a partir bueno, doncs de l'any 2020, del 19 amb el Camí Ignasià, després de fer-lo caminant el 2018, el 20, 21 i 22 l'he fet en bicicleta, també en sentit contrari, i a part de totes les travesses que he fet. Li he trobat una forma a la bicicleta, doncs un altre ritme, però pots avançar més quilòmetres que caminant,
0: sí.
1: I, però clar, has de tenir el terreny que puguis pedalar.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: I bueno, al final és el que dius, eh? Et permet planificar-te rutes més llargues amb el mateix temps, no? Fer-ho a peu, al final necessites molts més dies per fer el mateix recorregut.
1: Quan vaig creuar el 2023, vaig creuar la península de Cap de Creus fins a Cabo San Vicente, bueno, vaig com una diagonal. Recordo el tram que vaig anar quan vaig arribar a Càceres, vaig baixar fins a Zafra, i allò és comú amb la Ruta a la Plata que el 2015 la vaig fer caminant. Clar, vaig estar gairebé 5 etapes d'anar de Zafra a Càceres, i en bici eren 2 dies. Llavors la proporció, clar, notes... Ah, bueno, és més descansat, bueno, depèn... Sí que a l'estiu, clar, has de matinar, però és un ritme diferent. La bici m'agrada bastant.
0: Déu-n'hi-do, molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí.
0: I, clar, ara et faré una pregunta que potser és difícil de contestar, però totes aquestes travesses que has anat fent al llarg dels anys de la península Ibèrica als Pirineus, recordes alguns llocs que diguis, ostres, és que aquí això era completament desconegut i aquí tornaria perquè... o recomano a qualsevol persona que hi vagi perquè a mi em va sorprendre i no ho coneixia.
1: A mi, per exemple, de la península, però, per exemple, quan vaig estar a Còrsega...
0: A Portugal.
1: Sí, sí, no, de les travesses que he fet...
0: Còrsega.
1: A Còrsega, per exemple, em quedo amb el GR20, és impressionant. O sigui, en una illa tan petita tens muntanyes de 2.700 metres, vaig fer la travessa i és impressionant. O sigui, també quan la vaig fer tampoc estava tan de moda, tan massificada, i encara vaig anar... Bueno, no reservava els refugis, anava i trobava lloc. Ara sé que és més, com tot s'ha massificat bastant i s'ha ficat de moda. Això ho recomanaria. Després, quan he estat les travesses a Canàries, també he fet, doncs, vaig fer la Gomera, vaig fer la Palma, caminant. És impressionant, clar, un altre ecosistema, altra vegetació, és diferent i ho tens aquí. I de la part dels Pirineus, quan vaig fer tot el GR, hi ha llocs, per exemple, que ja les coneixia, però no ho havia fet, per exemple, la pujada, em quedo amb la pujada des de Pineta al balcó de Pineta, per creuar Góriz, l'etapa aquella, impressionant. Molt dura, però impressionant. I després ja, bueno, tota la part del País Baix, bueno, tot. Però d'aquella etapa és la que me'n recordo més.
0: Jo aquest estiu he fet el GR11, jo.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ostres, déu-n'hi-do. En quin sentit? De Cap de Creus a...
0: De Cabudíguer cap aquí.
1: Ah, al revés.
0: I aquesta etapa...
1: Uf, té baixada.
0: Baixada.
1: Que dura. Molt dura, eh?
0: Va ser dur. Bueno... Clar, com que anava mica en mica i jo vaig dormir a Fuentblanca, a sota...
1: Ah, vaig baixar a Fuentblanca. Jo vaig creuar per dalt, no vaig baixar a Fuentblanca.
0: Sí, perquè venia de Bujaruelo i vaig passar per la bretxa.
1: Ah, vas fer per dalt, la travessa. Ostres, que guapo.
0: Sí, també va ser molt xulo. I després, quan vaig passar a Góriz, que vaig dinar, tenia dues opcions, no? Passar per dalt, però allò volia dir que havia de baixar, a més, tot el dia fins a baix a Pineta... I ja vaig dir, mira, sembla que millor és baixar a Fuentblanca, que també déu-n'hi-do la baixada, no?
1: Home, sí, és déu-n'hi-do.
0: Però la veritat és que em va aquesta part, per mi, és de la més espectacular dels Pirineus, tot i que aquí també a Catalunya també tenim coses molt maques.
1: Sí, sí, clar.
0: I em va agradar molt. I coincideixo amb tu.
1: Ja, és això.
0: Més aquella zona, vaig veure de la part del Fuentblanca fins a...
1: Edelweiss.
0: A Góriz hi havia la...
1: Edelweiss. És que fa molts anys van pujar el Perdido des de Sant Urbet, des de tot el Canyon de Llisclo, vam fer des de baix fins dalt 2 dies amb un company. i està tot ple de del baix allà, en aquelles, en aquells prats, és impressionant.
0: Sí, perquè a més he estat vegades... Ah, perdoneu, que ens hem marxat. I he estat vegades per allà i no l'havia vista mai, i quan vaig passar per allà i la veig, dic, ostres, pensava, hòstia, sembla una flop, dic, per fi la trobo, i després començo a mirar i
1: està ple,
0: ple de
1: i si aquestes. Estàs a Suïssa i això n'hi ha molt. El tema és, de la del Baix és molt bonica, però el fet és, com que només neix en terreny calcari, el Pirineu és granític, la majoria menys, a la zona d'Ordessa, el Turbón i el Cotiella, que són calcaris, és on apareix.
0: Clar.
1: La del Baix, a la resta del Pirineu no n'hi ha, per això és tan, tan rara.
0: Sí, sí, sí.
1: Però altres llocs és més comuna.
0: I tant, i tant. No? Em va fer molta gràcia.
1: Sí, sí.
0: Bé, i a part del

0: vaig fer el GR11 i estava allà a la zona de passat Burgos cap a León, vaig dir, ostres, vaig bé de calendari, perquè no baixo a Lisboa. Uh-huh. No vaig arribar a Lisboa, perquè, clar, vaig començar el 3 de setembre a la travessa i vaig acabar el 16 de desembre a Oporto. Però la idea és això, arribar a Fisterra. La meva idea al final era arribar a Fisterra, però vaig anar empalmant fins baix a Oporto, on vaig quedar.
1: Carai.
0: Sí, sí, va ser una experiència interessant.
2: I en el cas del GR, vas fer fins al Cabo d'Iguer o quan arribes a, no sé si és a Elizondo, que ja agafes...
0: Va ser a Burguete, que és el següent poble després de Roncesvalles.
2: Ara m'he equivocat.
0: Vaig passar, els vaig travessar i vaig continuar a cavar el GR11. Perquè, bueno, era fer el GR11 i de pas, i quan vaig arribar a Irún, bueno, on arribi, vaig dir, i ara com empalmaré... I allò que vas parlant, doncs hi ha un camí, el Camino Interior Vasco, que passa per Cegama, l'Aizcorri, el túnel de Sant Adrián, la llanura a la Besa, Aro, i en Palma, a Santo Domingo de la Calzada.
2: Carai.
0: Llavors, ostres, existeix, no? No n'hi havia... Quan ho vaig fer el 2012 no hi havia... El WhatsApp existia, però jo no en tenia. I anava amb SMS, ni Google Maps, ni històries. Llavors era tota la informació que anava recollint... Per sort tinc orientació, però anaves empalmant així les coses i van a sortir molt bé.
2: I duies algun mapa físic? O...
0: El GR11 portava els de l'editorial Prames, 40.000 em sembla que eren, i anàvem allò, a part de les marques que estaven mig marcades. I després això, el camí interior basc o el camí de Sant Jaume, ja no té pèrdua. I després de Fisterra a baix vaig anar empalmant trossos de carretera perquè no està del tot marcat... Vaig arribar a Padrón i vaig baixar el Camino Interior Portuguès, però em vaig desviar cap a la costa, a Vigo, a Guarda. Vaig creuar amb un ferris cap a Portugal, a Caminha, i d'allà tota la costa es posen de Vila do Conde i fins a Oporto.
2: Clar, el camí de Santiago Portuguès ja està més marcat, potser quan el vas fer tu no...
0: I a més anava al revés. Perquè sortint de... Clar, baixava cap al sud, no trobes les marques. Les havies d'anar a buscar enrere.
2: Estan al revés.
0: Clar, perquè totes les fletxes dels camins de Sant Jaume són les marques grogues,
2: sí.
0: Direcció a Santiago. I jo anava en sentit contrari, llavors anava una mica amb intuïció. Recordo que portava un mapa de carreteres de 200.000, d'escala super poc detallada, i anava tirant d'allà.
2: És curiós perquè tampoc... Bueno, o sigui, no estem parlant de fa 20 anys, tampoc.
0: No, bueno. No, el 12 farà 15, eh? Farà 15, que l'any que ve.
2: Passa molt ràpid el temps, oi?
0: Sí.
2: Bueno, però vull dir...
0: Sí, sí, bueno.
2: Déu-n'hi-do. Sí, sí. I llavors, en aquell moment, potser el Pirineu, perquè ara està bastant massificat la cosa, que ja, si vols fer refugis, has de reservar amb antelació, en aquell moment podies trobar lloc en refugis guardats?
0: Jo els refugis... També és cert que vaig marxar al setembre, vaig fer tota la tardor, no era l'època grossa... I vaig dormir en refugis lliures, vaig fer alguna variant, com per exemple la zona del... Vaig pujar al Mulleres, vaig estar allà, no vaig seguir per Angliós, o sigui, vaig estar allà, hi havia el refugi de Llauna, el de refugi de Ballau, refugis lliures, però també vaig dormir algun refugi guardat com el de Raspomoso, en pobles, el de Raspomoso també. Bueno, però és això que... L'època és que no hi hagués molta gent.
2: Hi havia gent allà a Nayet? Com vas passar?
0: A Nayet plovia. El dia que vaig creuar vaig dormir a Sallent i de Sallent l'etapa era de Sallent fins a Can d'Anxú, que creues els lagos de Nayet i baixes cap a l'altra banda, cap a Aguas Tuertas.
2: Aguas Tuertas és després.
0: No, és després l'Ibon d'Estanés, després de l'Ibon d'Estanés.
2: Sí.
0: Però aquell dia va ploure una mica.
2: Canal Fonda, passes...
0: Canal Roya.
2: Canal Roya, això. Ostres, tu, quina barreja.
0: I...
2: El Canal Fonda és el Poset, em sembla.
0: Poca gent vaig trobar allà. Més que res perquè això era allà octubre.
2: Ja.
0: Quan vaig creuar passat el Pont del Pilar, doncs ja era octubre. I,
2: sí.
0: I va estar fent el temps així, xip-xip.
2: Sí, sí, jo quan vaig passar per allà estava, bueno, ple de tendes.
0: De gent, no?
2: Sí, sí, em sembla que un o dos dies després va sortir per les notícies i tot que havien multat no sé quanta gent. Perquè...
0: A Nayet, no? A Nayet.
2: Sí. I jo acabava de passar per allà. Però jo havia dormit just a sota el Canal Roya, que hi havia com un refugi lliure. Vaig dormir fora perquè a dins hi havia vaques. I vaig dir, bueno, doncs intento posar la tenda així com pugui i així em llevo i ja passo per a Nayet. I ja estava ple de tendes.
0: Ha arribat a una massificació als estius, sobretot. Però també és cert que la gent va tothom als 3.000, als llocs on va tothom, i a vegades pots trobar llocs que no hi ha ningú.
3: Sí, però Pirineu, que hi hagi això a l'estiu, ja fa anys.

0: gent ja fa...
1: Sí, bueno, viu, clar, i també, al final, les xarxes socials també fan molt, molt
2: mal. Sobretot les xarxes fan bé i mal.
1: Sí.
2: Sí, sí, és, perquè pots descobrir llocs que no hi van, surten a algun lloc i ja està, tothom a aquell lloc.
1: Sí, sí, sí. És el bo i el dolent de les xarxes, en aquest cas.
2: Correcte, sí, sí.
1: Què més, què més? Ara m'he dit... Tu volies preguntar alguna
0: cosa? No, no,
1: no. No, eh? Res, què t'anava a dir? Sobre, ja per acabar el tema aquest de la ruta que estàs preparant el llibre del Pirineu i el Camí a Santiago. En aquell moment, fa 15 anys, o farà 15 anys, i has comentat que anaves amb mapa del... No era l'Alpina?
2: De la Prames, era.
1: La Prames, sí. I una mica guiant-te per intuïció i per preguntar a la gent, però va ser fàcil guiar-te tot això, eh?
2: Sempre he tingut, jo personalment, he tingut facilitat d'orientar-me. Llavors, també era cert que el Pirineu no era la primera vegada que estava. Havia fet ja... Crec que va ser el 2012. El 2007 vaig acabar tots els 3.000. Si fas tants pics, en el fons coneixes les valls, t'hi saps moure, havia fet rutes de diferents dies. Llavors, era terreny conegut bon tros. La part que menys coneixia era la primera part de Cap de Creus fins a Vallter. I la següent part era la part després de Can d'Anxú cap a la banda del el Pirineu Navarro. Era el que menys coneixia, la part més central, doncs la coneixia bastant.
1: I no sé si tot va passar també, almenys aquesta part més de Vallter cap aquí, hi havia zones que...
2: Va ser molt seca, va ser de les zones menys per mi menys... També era a principis de setembre, feia molta calor... Poca aigua, segons quin lloc. Tramuntana vaig pillar els 3-4 primers dies fins passada la Jonquera. A més, aquell estiu, el 2012, va haver-hi l'incendi de la Jonquera, que va cremar tot allò. Això va ser el juliol i jo vaig passar el setembre. Llavors estava tot recremat.
1: Sí, sí,
2: i
1: sí.
2: Va ser una mica, bueno, molt, molt sec, molta tramuntana. Llavors. La menys agraïda, però bueno. La que ja va ser creuar... A Setcases, Núria, el Puigmal, vaig pujar també. Vaig fer algunes petites variants de lo que era el GR. I bé.
1: Molt bé. I res, de totes aquestes rutes que tens, que has fet i que has de fer, tu tens un canal
2: de YouTube
1: on vas penjant.
2: Tot Penjo molta cosa, sí. Molta cosa, sobretot últimament d'escalada. A Montserrat, sobretot. Perquè, bueno, visc a Manresa, ho tinc al costat i penjo molta cosa, però també tinc de rutes en bici, de caminates... Bueno, des que vaig començar a editar vídeos al 2018, a 18-19, pues vaig totes les travesses, rutes que crec que poden ser d'interès, doncs les penjo allà, les intento fer una mica didàctiques.
1: És una manera, no?, que la gent també pugui veure i apuntar-s'hi, no?
2: Sí que em trobo, sobretot, perquè, bueno, això dels algoritmes, el que li surt a la gent, sobretot me trobo molta gent, com que tinc molts vídeos de Montserrat d'escalada, doncs molta gent busca, no sé, via tal, i apareix al canal, no? I és cert que me trobo aquest diumenge, vaig estar escalant a Montserrat i em van saludar dos o tres persones. Tu ets el Miquel Àngel, dic, sí, coneixes del canal, sí. I tothom coincideix, la majoria de gent diu, ostres, tens un canal perquè expliques com aproximar la via, com és la via, intento fer una miqueta amb això. I dic, bueno, pues, m'agrada una mica que sigui didàctic.
1: Clar, al final, bueno, molta gent també entra als canals per aprendre i per...
2: Sí, sí, doncs és una mica la intenció, a part d'altres vídeos que tinc de muntanya, de bicicleta, també tinc la part del canal, també tinc una miqueta, com que sóc profe, doncs també tinc alguns tutorials de matemàtiques que faig, o enigmes matemàtics, sí que ho tinc una miqueta més deixat de mà aquesta part, però també hi ha contingut d'aquest tipus.
1: Molt bé. Com es diu el teu canal?
2: El canal és el meu nom, Miquel Àngel Ramos Pinto. És molt fàcil de trobar-ho.
1: Doncs si algú té interès per veure... el seu canal i descobrir Montserrat i les rutes en bicicleta.
2: En bicicleta, caminant i d'això, cap problema, allà està tot.
1: Molt bé.
3: Les poses al Wikiloc o a algun altre lloc?
2: No, les poso enlloc. No tinc, ja dic, només tinc el YouTube, no tinc aplicacions de res, ni Strava, ni Wikiloc, ni... No porto, a la bici no porto ni compte quilòmetres. Bueno, és el concepte aquest una mica, doncs faig ruta, camino, viatjo i no miro ni el temps ni... És una mica el concepte que...
3: No, però i tampoc utilitzes el Wikiloc per
2: el seguir... Wikiloc, a veure, el Wikiloc l'utilitzo, això ho vaig descobrir, hi ha una aplicació que és de l'IGN, Instituto Geográfico Nacional, que els tracks del Wikiloc te'ls descarregues i te'ls obre allà. I no gasta tanta bateria com el Wikiloc i estan bastant... Bueno, és molt detallat. I quan, segons quines trave, rutes t'han de caminar, com en bici, doncs ho descarregues el track del Wikiloc i t'apareix a l'IGN,
3: yeah,
2: que està molt, molt bé, també.
1: Molt bé. I ja per anar acabant, sí, ara ens has comentat aquesta propera ruta que tens a l'estiu. I tens en ment alguna d'aquestes que encara no hagis pogut fer, però algun dia la vulguis fer?
2: Tinc una que potser, havia de caure potser aquest estiu, però al final ha canviat això. Hi ha una que em van comentar, que és el riu Drova. Això ja és fora de... Això és a... comença a Àustria, passa per Itàlia i acaba... I creu Eslovènia, tot. I va seguint, doncs, és una d'aquestes rutes dels grans rius d'Europa. A més, tot bastant planet, tot superindicat. I aquesta me la va comentar un company, l'estiu passat va estar amb la família per Eslovènia, i tenia pendent això, però em va... Bueno, el juliol vaig dir, pues faig aquesta travessa, em feia més gràcia, i s'ha quedat allà.
1: Bé, ha estat a Eslovènia i pla, tampoc és...
2: No, no, home, hi ha el Triglav, hi ha sí, muntanyes, i no he estat. Potser, és segurament, maco. Bueno, aquest estiu hi marxo després.
1: És molt maco, és molt maco.
2: Però marxem en plan de caminar, i si hi ha alguna cosa per escalada esportiva, o així. Però
1: molt bé, molt bé. Sí, sí. Doncs res, Miquel Àngel, moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres.
2: A vosaltres, jo encantat, és un plaer.
1: Moltíssima sort amb tot el que facis i et seguirem.
2: Gràcies, igualment. Moltes gràcies a tots.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: Falten 3 minuts i mig per acabar el programa d'avui. Els dediquem a l'espai del temps. A començar la setmana més tranquil·la que el cap de setmana. Dissabte, déu-n'hi-do, ho deia el Parés pujant a Montserrat, déu-n'hi-do que va ploure, bastantes hores que s'han feliu, ben bé de les 3 de la tarda fins les 9 o 10 de la vespre, pluja molt beneficiosa, molt ben caiguda, i que va deixar uns 20 litres, aquí va ploure uns 20 litres, no sé què Gallifa, Joan...
1: I 4.
0: Sí. Ah, doncs pues mira, va ploure més a Gallifa que...
1: Sí, cosa estranya. No passa quasi bé mai, però bueno.
0: Sí, sí, va ploure més a Gallifa que a Sant Feliu. I va ser una puja molt ben caiguda, molt beneficiosa, i que aquesta ja va bé de cara a l'estiu, eh? Ja el bosc, almenys, es va empapant una mica, els arbres també. Sens dubte, molt, molt ben caiguda aquesta puja del dissabte. I com deia, començar la setmana més tranquil·la, bastant de sol, alguna nubulada de tarda poc important i unes temperatures molt a ratlla, eh? Força fresques, moltes màximes al voltant dels 20-22 graus. La gent que no li agrada la calor, de moment està força, força de sort. I és com si els mesos s'haguessin intercanviat. Està fent temps d'abril, temperatures d'abril, i a l'abril va fer temperatures de maig. Sembla que han intercanviat els papers de moment aquests dos mesos. També és veritat que portem molts pocs dies del mes de maig. Però aquesta setmana continua així, eh? Amb un ambient molt fresc, humit, i sembla que una mica de puja. Però anem a pams. Demà la inestabilitat anirà a més. Atenció, perquè a última hora he vist que hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges importants, sobretot cap al Vallès, també cap a la Selva, cap a Osona. Precaució en aquesta zona, que sembla que hi haurà pluges importants a partir del migdia. Són tempestes, no serà una puja tan continuada com dissabte, i per tant difícils de predir. Pot ser que aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya sigui efectiu o que no, perquè n'hi ha de molts pocs quilòmetres la tempesta sigui més forta o menys forta. Però sí que hi haurà aquesta possibilitat, eh? Força inestabilitat demà. Les temperatures bastant estables, entre els 20 graus de màxima i els 10 de mínima. Dimecres afluixa la inestabilitat, només plourà cap a la zona del Pirineu, que per cert, fa molts dies en moltes zones del Pirineu que fa molts, molts dies que va plovent, que van fent aquests ruixats de tarda, sobretot cap a la zona de Baiter, cap a Mollà,

Bona nit, veïns, comerciants, passejants ocasionals i, sobretot, estimats contribuents del carrer Joan Maragall. Aquell espai del poble que des de fa 2 anys cada estiu es transforma en una instal·lació artística municipal amb aspiracions del temps de flors, però sense necessitat d'agafar l'AVE i anar fins a Girona. L'any passat van ser les flors, un esclat decoratiu que va convertir el carrer en un festival de fotos, passejades lentes, històries d'Instagram amb música tranquil·leta de fons. Fins i tot es va organitzar un concurs fotogràfic perquè la gent immortalitzés l'obra. Durant unes setmanes, Joan Maragall va deixar de ser només un carrer comercial per convertir-se en una experiència visual. Quasi una exposició itinerant, però amb una olor de forn de pa i persianes de botigues. I com que avui dia una decoració que funciona no es pot abandonar així com així, aquest any tocava innovar, reinventar-se, fer un pas més dins de l'art urbà de proximitat. I aquí entren en escena les cintes de colors, penjades de punta a punta del carrer com si el poble hagués decidit celebrar una festa major permanent. O si algú hagués donat llibertat creativa absoluta a una classe de P5 amb accés il·limitat a paper crespó. La veritat és que l'efecte és curiós, alegre, colorit i fins i tot terapèutic. Tu passes per sota, mires amunt i durant uns segons t'oblides de la calor, dels sots i de les factures de l'IBI. Això també té mèrit. I precisament aquí és on el carrer Joan Maragall comença a recordar una mica les vagues dels mestres. Tothom en parla, cadascú hi té una opinió molt clara i al final ningú sap exactament quan ha costat tot plegat, però segur que hi haurà debat durant unes quantes setmanetes. Hi ha qui ho veu com una aposta cultural i comercial encertada. Hi ha qui pensa que potser hi havia altres prioritats. I després hi ha aquell grup silenciós que simplement aprofita l'ombra i diu «Mentre tapi el sol, a mi ja m'està bé». Perquè això sí que s'ha de reconèixer. Ombra en fan. I molta. Més que l'any passat les flors. Tal com cau el sol aquests dies i tal com diuen que caurà els nostres meteoròlegs estimats de la ràdio i de tot Catalunya aquest estiu, jo crec que estem davant de la intervenció urbana més útil dels últims estius. No arregla carrers ni baixa impostos, però almenys evita que arribis fos al final del Joan Maragall. Després arribaran les frases oficials habituals. Dinamització comercial, humanització dels espais públics, creació de comunitat, conceptes moderns que sonen molt bé en roda de premsa i encara millor si els dius sota una pluja de cintes de colors movent-se amb la marinada. I ves per on? Potser una mica de comunitat sí que en creen. Igual que passa amb les vagues de mestres. Aquestes decoracions tenen la virtut d'unir el poble en una sola activitat, comentar-les. Que sí, m'agrada. Que si no, que si abans milloraven carrers i ara pengen coses, que si almenys els comerços ho noten. El debat està servit abans i fins i tot que arribin les festes tan tradicionals nostres com és la festa major. Però tampoc siguem excessivament rondinaires. El carrer ha quedat maco, i això ho reconec públicament. Fa vida i dona personalitat al poble. I avui dia això també cotitza. Què coi? La política moderna ja no només inaugura serveis, inaugura també espais fotogràfics i fotogènics. I si a sobre fan ombra, gairebé podríem parlar d'una obra pública completa. Ara només falta saber, això no ho sabem, a dia d'avui, si aquest any també tindrem aquell concurs d'Instagram, perquè si hem de discutir com a mínim coi, que siguin bones fotos. Benvinguts de nou al Tal com Raja, benvinguts de nou a la decoració del carrer Joan Maragall.

0: Com dèiem, benvinguts de nou al Tal com Raja. Avui programa número 32è d'aquesta 16a temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural, l'esportiva. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta. Seguirem amb notícies del poble, notícies policials i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuarem i acabarem ja el programa parlant avui, aquest dijous, de rellotges i de molts anys. Què coi? Exactament 30, que són els que celebren els de la Fira del Rellotge, i avui en parlarem en directe amb en Josep Vilanova i en Joan Segalés, que jo puc dir-ho amb tota confiança, són gats vells, per tant, tenen moltes coses que explicar, no només de rellotges, i si no ja ho podreu veure i sentir avui. Recordeu que ens encanta saber de vosaltres i que, per tant, si teniu alguna cosa a comentar, escolta'm, la línia del telèfon està engegada, la Caral Blanco està disponible i podeu telefonar al 866-3239, la ràdio en directe, per qualsevol consulta que ens vulgueu fer. Que ens agrada molt saber de vosaltres, com també ens ho fan saber per diferents altres medis d'e-mails, whatsapps i tot això. Per tant, si voleu entrar i comentar qualsevol cosa, teniu la línia oberta. Caral Blanco, bona nit, com esteu?
1: Hola, bona nit. Bé, tot molt bé.
0: Avui som tres i l'apuntador,
1: Vull dir... Avui, tristíssim, què està passant?
0: Dani Fonoll, bona nit.
2: Bona nit, l'apuntador no hi és.
0: No, sóc jo.
1: Bueno,
2: som tres i ja està.
0: Jo no sabia que el fet de fer un programa de ràdio, fins i tot, hi pogués anar l'integritat física. Però hem descobert amb Isaac Cobos que una setmana que té feina, perquè de fet, si tu et mires el mes, ell té una secció al mes.
2: Sí, ja està.
0: A la setmana que fa el programa ell, o no hi és, perquè s'agafa aquestes baixes laborals, vacances de ràdio i se'n va por ahí, o es lesiona, com avui, i no pot posar un peu a terra perquè a l'esquena no sé quin múscul se li ha pinçat i, escolta'm, no es veu un cor ni d'agafar el cotxe i baixar.
2: Això ho deu fer el gimnàstica, perquè veus les fotos penjades i a vegades hi ha unes poses que dius, home, potser no cal.
0: No ho sé,
1: també
0: però...
1: També et dic que el podríem trucar, eh?
0: També t'asseguro... Mira, no ho descarto. També et puc assegurar que de tots els que hi ha al gimnàs, jo t'asseguro...
2: Que és el que menys es mou.
0: Que és el que menys rendeix. Per tant, dubto que si els altres a dia d'avui encara es mouen...
2: Potser no es mou perquè té els músculs així una miqueta atrofiadots.
0: Ostres, però des de fa 2 anys que està així encallat.
2: A veure, que el fer aquest programa al plenari em gasta molt.
0: No, veig que reparteixen pals, no només al Madrid, sinó també a la sala de...
2: I a la ràdio també aquí. Tenim el vestuari abans d'entrar i també ens repartim.
0: No m'ha donat temps de mirar la teva editorial avui, però suposo que parlaràs de Don Florentino Pérez, no?
2: No, parlaré de Florentino Pérez. M'ha semblat que... És que no val la pena comentar.
0: Anava a fer-ho,
1: És que podríem fer un programa només d'ell.
0: Perquè és... Jo crec que d'aquí uns anys, quan aquest senyor no hi sigui, s'escriuran llibres.
2: Sí, bueno, evidentment.
0: Perquè la capacitat que té... O sigui, tot això que està... Que ha perpetrat ell, no ho fa per res, Tingueu-ho clar,
1: No, clar que no.
0: Tot això és una punyetera estratègia per tornar-se a presentar i guanyar les eleccions i tombar aquell del Riquelme que diuen
2: avui,
0: que...
2: Avui he sentit una teoria que em sembla molt correcta,
0: Sí? Quina?
2: Resulta que amb totes les obres del Camp del Madrid, del Santiago Bernabéu, totes les obres que es van fer, que es van gastar molts diners, una de les fonts importants d'ingressos que tenien eren els concerts.
0: Sí, clar, evidentment.
2: I demanat. Evidentment no hi ha concerts. No. I aquests ingressos no es produeixen.
0: Però diu, assegurat que hi seran.
2: Sí, assegurat, però de moment no hi són. I el grup inversor que va deixar els diners per fer tota aquesta obra vol cobrar. Aleshores, si deixa de ser president del Madrid, ell no ho podrà arreglar, això, igual ho tindrà que arreglar amb el seu patrimoni personal, que no tindrà més remei.
0: D'aquí hi ha l'aval de 190 milions d'euros.
2: Però... segurament haurà de vegar i igual això val més i tot. Aleshores, potser la raó per la que ha convocat eleccions és poder no donar temps als possibles rivals a presentar-se per ell tenir temps de negociar i tot abans de deixar el Madrid. I ho he vist com a teoria, no m'ha semblat gens malament, no m'ha semblat gens desencertada, perquè com a negociar no ho és.
0: Molt.
2: Ho és, té la principal constructora, el grup principal constructor del món.
0: Molt.
2: No d'aquí, no. I a més, el 90% de les seves obres són fora d'aquí.
0: I mentre passa això... El Barça ha guanyat una lliga, pràcticament no n'hem parlat. perquè...
2: No, no, perquè, bueno, perquè ja se va fa dos anys. Bueno, ell n'hi han robat 7, eh? De totes sí, maneres, de les últimes 14 n'hi han robat 7.
0: Ha arribat a dir aquesta animalada. Però mentre, mentre un equip ha fet les coses bé, ha sigut campió...
2: Bueno, i ha sigut ell i amb gent d'aquí.
0: I quan
2: I amb
0: feia...
2: gent d'aquí. Perquè la selecció, quan n'hi ha del Madrid? Un?
0: Em sembla que ni un. Em sembla que ni un.
2: Perquè és que la plantilla, quants en té de Cristi... quants en té d'aquí? Quanta gent n'hi ha d'Espanya?
0: El Carvajal, però ja se'l volen ventilar. I...
2: Poca més, poca gent més.
0: Però quants dies feia, quants anys feia que no sortia en roda de premsa?
2: 10.
0: I en dos dies ha sortit dos dies.
2: Bueno, amb el Pedrerol i...
0: Dos dies.
2: El Pedrerol i la
0: pròpia. Just després que el Barça ha sigut campió de Lliga. Quina casualitat, també, eh?
2: Sí, sí, per dir que tot està manyat.
0: Per tot està manyat.
2: I que la UEFA ho tindrà que solucionar, tot això. Que...
0: I que clubs han pagat els àrbits durant dues dècades.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: En fi, jo crec que és una estratègia
2: molt
0: ben organitzada.
2: I que cada setmana hi ha lluites als vestidors de tots els clubs. Vull dir que cada vegada es pot tenir...
0: No us estranyi que algun dia hi hagi una punyalada i surti i digui que és normal.
2: Sí, sí, que és
0: normal. Que s'han apunyalat cada any. Perquè ell, durant els 26 anys que ha estat al cap d'un dels millors clubs de tot el món,
2: sí, sí,
0: les coses com siguin...
2: És un dels clubs que té més socis i un dels clubs que té més rendibilitat en quant a marketing i merchandising i totes aquestes coses.
0: Doncs durant 26 anys, allà hi ha hagut batalles de pals i ningú ho ha fet públic. El problema és que s'ha fet públic.
2: Sí, sí, el tema està que se'n parli.
0: El problema és que s'ha fet públic. Ho va dir-ho,
2: El problema està que se'n parli. Això sí, és un...
0: Llavors, tractar les noies com les tracta...
2: Sí, sí.
1: Increïble.
2: Jo... Aquesta és una altra, aquesta senyoreta d'aquí, que no sé si sap alguna de futbol, però...
0: Jo crec que...
1: I a la periodista, vull dir, la periodista, que avui ho deien, la periodista de 54 anys, tu creus que li has dit niña?
0: Sí, sí.
1: I dic, perdona? Tu, vull dir...
0: Bueno, clar, si ho compares amb l'edat que té ell, potser sí.
1: Sí, però igualment en el... O sigui, clar, sí, sí, en relació d'edat... Ok, jo però també, no al lloc on
0: no, estàs. No, evidentment que no, però jo crec que quan ja arribes a una certa edat, igual que passa amb el carnet de conduir, també hi ha certs càrrecs que ja no hauries de poder accedir-hi.
1: Totalment, sí, sí.
0: Perquè jo crec que la roda de premsa que vam poder veure, que acabava, no la del Pedrerol, sinó la primera
2: la seva,
0: que presenta a la seu del Real Madrid...
2: És denigrant, això és denigrant.
0: Jo crec que la gent que estudi a la facultat l'estudiaran, aquesta roda.
1: Clar, però sí que és
0: una cosa tan penosa...
1: Molt, però sí que és veritat que va a so de tot el que està passant en altres esferes. Vull dir, a nivell
2: sí,
1: polític,
2: clar,
1: a nivell...
2: És,
1: a tot arreu, estan agafant aquesta
2: això,
1: forma de parlar,
2: clar,
1: de
2: això,
1: i Florentino segueix
2: si no
1: aquí.
2: Estàs a favor meu, és que m'estàs atacant... 100%,
1: i Florentino està seguint tot el corrent. Li va genial, perquè és com és ell.
2: No, no, i el periodisme, que s'ha dit aquí en algun editorial, el periodisme cada vegada més agafa partit.
1: Sí.
2: I el periodista ha d'explicar el que passa, no ha de dir el que opina. Per això estan les columnes d'opinió. Però el periodista ha d'explicar el que passa. No pot esgar la notícia cap a la banda que li interessa.
0: De fet, han sortit també molts periodistes explicant que van ser destituïts del seu càrrec perquè el senyor Florentino va dir aquest no. M'entens? Llavors, bueno, a mi hi ha coses que a dia d'avui encara em sorprenen i després de 20 no sé quants anys jo crec que hauria de començar a deixar pas a altres generacions.
2: Bueno, perquè... és que no, potser no troba ningú a darrere com per deixar-li tot el que té.
1: No, clar, no vol.
2: No vol deixar-ho. No vol deixar-ho perquè el forat es veu que ho prendrà tot el que té, ho prendrà allà al forat.
0: Jo crec que posar aquestes clàusules, que portis, mira, 20 anys com a soci per poder-te presentar en un... Mira, ho puc entendre, perquè ja que et vols presentar com a que realment ho portis a dintre, que hagis de tenir un aval de 190 milions
2: propis... Sí, sí, un 15%, 15% del pressupost.
0: Vosaltres sabeu què és això?
2: Sí, sí, bueno, sé que és el número.
0: Sí.
2: El que és això no ho sé, ni ho sabré mai.
0: Quantes persones hi ha, no en el món, en Espanya, que puguin avalar...
2: Ah, n'hi ha, més de les que et penses.
1: Sí, jo crec que sí.
2: Més de les que et penses, risco.
0: I que, a més a més, els interessi ser presents al Madrid.
2: Més de les que et
1: penses. Això poder un altre tema de que l'interessi ser
2: presents. Més de les que et
1: però
2: penses.
1: Però que tingui aquests diners, jo crec que sí. Jo crec que és...
2: Moltes més de les que et penses.
1: Ens sorprendríem.
2: Sap greu, però moltes més de les que et penses.
0: Que desgraciat que sóc.
2: És a dir, a tot arreu ho diuen, que el 3% de la població mundial té el 95% de la riquesa mundial.
1: Sí.
2: Això és així. I l'altre 97% té el 5% restant. I això és així.
0: Sí, sí, visca l'estadística.
2: No. La mateixa estadística aquella...
0: Tenen molt i tindran sempre. I
2: els que més tenen, més tindran.
0: I, ja està.
2: I els que menys tenen, cada vegada es passen més putes. Ja està.
0: La classe mitja...
1: Desapareix. Però ens venen el fum amb la meritocràcia. Esforça-t'hi, podràs, que ara, tu pots.
0: Esforça-t'hi fort. En fi, feta la presentació i saludat a Isaac Cobos des d'aquí, a la Montse Vila, a la Marina, a l'Anna Arnau, el Pep Acosta, que tampoc vindrà avui, el Pau Ibarz...
1: No ho sabem, no dit res.
0: Que tampoc no sabem si vindrà avui. Bueno, avui espero que vinguin els del rellotge, com a mínim.
2: Home, perquè si no tindrem un problema. Amb aquests ja hem quedat, amb els altres no hi havíem quedat. No,
1: bueno, els altres,
2: els altres és una obligació, per dir per d'alguna manera, perquè col·laboren i estan en aquest programa. Però amb els que hem quedat normalment no fallen.
0: Avui...
2: Bueno, a menys que et surti alguna reunió imprevista i que en aquell moment no podràs entrar i tal, però bueno, això passa, això passa. I sobretot amb un cert nivell, amb unes certes esferes.
0: Sí, amb unes altes esferes això passa, et deixen tirat amb menys que canta un grill. I a més, després et donen opcions a poder... Ah, bueno, tranquil, ho fem un altre... No.
2: Els 10 del matí.
0: Els 10 del matí, bueno, noi.
1: Bueno, perquè...
0: Els 10 del matí, m'entens...
1: Bueno, és no horari, té el mateix significat.
2: És horari de diputat.
0: Mentre ells esmorzen, jo estic treballant, m'entens? No deixaré de treballar per venir-lo a entrevista. En fi, anem a fer la repassada a l'agenda cultural del poble, que ja no m'atreveixo a dir si...
1: Va carregador, no, eh?
0: Hi haurà moltes activitats o no. Espero que n'hi hagi moltes perquè aquest carrer tan ben engalanat que hem pogut descobrir avui, jo crec que com més aviat millor, s'ha de veure ple de gent.
2: Els de la Fira del Rellotge la veuran ple de gent, això és diumenge, vamos, home, vull dir que tela, eh?
0: Un dels, jo m'atreviria a dir que és dels últims actes multitudinaris que se celebraran en aquesta plaça.
2: En aquesta plaça actual, perquè
0: actual.
2: Els altres s'hi podran celebrar igual.
0: Actual.
2: Segons diu...
0: Volia fer aquest apunt perquè la Caral no pot anar a dormir cap dijous sense haver parlat de la plaça.
1: Exacte. Ens han posat un cartell aquí davant, eh? També. Quan he arribat l'he vist.
0: També.
1: Ens toqueu la plaça.
0: També. Hi ha algú que ens escolta, eh? Més de la gent que et penses. Més
2: de... No, doncs aquest cartell d'aquí és una de les persones que va venir.
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Doncs va, anem a fer la repassada de l'agenda cultural.
3: L'agenda.
2: Bé, doncs avui precisament s'acaben el repte dels 21 dies en català. Tots aquells que ens hem apuntat amb aquest repte, que va començar el dia 23 d'abril, el dia Sant Jordi, i anava fins avui, que consistia doncs, a que parlem en català sota totes les circumstàncies, és a dir, dirigits a qualsevol persona que puguem trobar-nos, i aquestes persones que ens parlin en un idioma que no sigui el català, doncs, dirigits a ella en català, explicant-los i parlant a poc, i podem-hi fer entendre que aquí tenim un idioma propi, i aquest idioma és el català. Per tant, els que hem seguit aquest repte, sembla que ho hem aconseguit en la majoria de les ocasions que hem estat parlant. Algunes se'ns escapa, perquè tenim gent que estem acostumats a parlar en castellà i parlar en català, doncs es costa molt i alguna cop s'escapa, però hem intentat fer aquest repte de parlar tots aquests dies en català. Demà hi ha el Berenar Cruenda a les 6, que ha canviat l'hora, al Centre Cívic. Per tant, tothom qui pugui assistir, que hagi estat amb aquest repte, doncs que doncs qui vagi, que allà se'ls espera per poder fer aquest berenar i comentar com ha anat i com ha funcionat tot. El Club de Lectura per Adults amb l'obra Edip Rei, Edip o a Colonos, Antígona. Això és el Club de Lectura per Adults a la Biblioteca Joan Petit Aguilar, que es comentarà aquesta obra de Sòfocles. Condueix al club la Mercè Carné. És una lectura marcada en el programa Llegir el Teatre, perquè això és teatre. Passem a una xerrada, una mirada professional sobre els mites del Tour. Demà hi haurà una xerrada al Centre Cívic, a la sala d'actes del Centre Cívic, a les 7 de la tarda, per explicar-nos una miqueta tot el que es prepara pel Tour, les diferents activitats obertes als codinencs i codinenques. Serà la primera xerrada col·loqui amb veus reconegudes del ciclisme televisiu. Carlos de Andrés, periodista esportiu de la televisió espanyola, una mirada professional sobre els mites del Tour de França. Això hem dit que era demà, dia 15 de maig, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta. Seguim. Dissabte, dia important. El dissabte, per una banda, hi ha el concurs de paelles, el tradicional concurs de paelles, en què hi ha 28 equips apuntats, més de 300 persones estaran competint per les paelles. Això serà, evidentment, serà allà al parc de Can Xifreda, el parc de Can Xifreda i després el dinar a l'interior de Can Xifreda, el col·lectiu organitza.
0: I
2: sí, cada any s'hi cap. L'any passat eren 30 equips.
0: 30, i aquesta en 28.
2: 28. I va ploure i tot l'any passat. Que es va anar de cul per anar buscant carpes per poder dinar tranquils i mullant-se.
0: Aquest dissabte no ho sé, ara ho sentirem amb el Pep.
2: Ara ho mirem a veure què diu el Pep. Et sembla que és demà el dia que ha de ploure, sembla que és demà, però el dissabte i diumenge sembla que no espera grans esdeveniments remullats, sinó que és més aviat assolellat.
0: Perfecte.
2: Aleshores, doncs això, allà hi haurà les paelles, es premiarà el millor gust, la presentació i l'originalitat, són els tres premis que es donen, hi haurà un jurat molt reconegut, ja el comentarem, però hi haurà un jurat molt reconegut que valorarà aquestes paelles.
0: El comentarem quan?
2: Bueno, podem comentar ara. Hi ha la Susana, del Forn de la Susana, uh-huh, de la carretera. Hi ha el Paco del Cívic,
0: uh-huh,
2: i hi ha una altra persona que no sabria dir.
0: Ah, val.
2: Perdó, que n'hi havia que
0: per
2: no sabria
0: això, per això estem agafant
2: que no el coneixia, perdona. Ara el buscaré i el diré.
0: Al llarg del programa, home, i tant, ja que tenim un jurat.
2: Ja el diré, és un jurat realment...
0: Encara lluny, com a mínim s'ha de dir.
2: Això comença a partir de les 11 sobre l'espai i llavors doncs, s'han de fer les paelles, al migdia es dina i després hi ha música que organitzada per col·lectiu, hi ha un grup i tot, després a la tarda, i bé, doncs passarem allà molt bé. Llavors, a la tarda, com sempre, aquí hi hem de solapar coses, perquè si no solapem coses no pot ser. Per tant, a 6:15 hi ha l'inauguració de l'accés, diguem, i de l'arranjament de tota la part del campanar perquè es pugui veure l'obra gaudiniana en què es va fer el seu dia i aleshores s'ha arreglat tota aquella part del...
0: La volta final de...
2: Bueno, la volta ja existeix, però hi ha un lloc pla amb la primera pujada de l'escala, mm-hmm, i aquell lloc pla que hi ha un ull que mira a baix a la capella que hi ha la Mare Déu de Montserrat, sí, i tot, doncs aquell accés s'ha posat una tele, s'hi han posat una sèrie de quadros amb planells de les obres, amb fotografies de les obres i amb una explicació del per què tot això, i una tele on anirà passant un reportatge del campanar, de la Fira del Rellotge, etc etc. Tot això ho ha arranjat la Fira del Rellotge i ho ha fet per la Fira del Rellotge i vindran demà pues, la Puig Domènec, que és l'arquitecte deixeble de Gaudí, mm-hmm, vindrà la seva filla amb aquest acte, vindrà un representant de l'Església, perquè al cap i a la fi és casa seva, això, l'espai aquell és casa seva, vindrà representants de l'Ajuntament, representants de la Casa del Rellotge, i també doncs, alguns mecenes que han donat un cop de mà en què això es pugui realitzar i que es pugui pagar.
0: Es hagués pogut fer un d'aquí un mes, i aleshores, aprofitant la visita de Lleó XIV, hagués pogut venir a veure el campanar de Sant
2: Feliu. No hem arribat a temps, perquè això que ha preparat ara per venir a Lleó XIV, jo crec que porta ja mesos preparat, si no anys, inclús.
0: Embarat,
2: jo crec que ja tenia que venir aquí el papa argentí, que jo crec que ja tenia que venir llavors i ja aquest s'ho ha trobat. I ja...
0: Florentino Pérez va dir ahir que passaria pel Santiago Bernabéu. Vol dir que,
2: perdó,
0: encara més raó, hauria d'haver vingut a la parròquia de Sant Feliu de Codines.
2: Estaria obligat, pràcticament. Llavors, això coincidirà amb el final de la concurs de paelles amb aquest acte. Llavors, ja passem al diumenge. El diumenge ja en parlarem, perquè tindrem aquí els senyors de la Fira del Rellotge, però que, com a novetat, diré que també a la tarda, a les 5 de la tarda, hi ha una subhasta.
0: Ens ho estàs explicant tot tu i no explicaran
2: ja
0: res, eh?
2: Explicaran tot, però hi ha una subhasta que coincideix amb el Festival de Mans Unides.
0: Home!
2: Aquí al Cívic hi ha el Festival de Mans Unides, un festival solidari contra la fam a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Fonteta i a 6:15, perdó, a les 5 hi haurà aquesta subhasta al Casal Cultural Codinenc. Per tant, vull dir, hi haurà llocs per triar per on anar. Acabem amb aquest tema del diumenge ja. I perquè no hi ha res més, i passem al dimarts, l'hora del conte especial Comerç Just, quan la roba parla. Això serà el dimarts a 6:15 a la Biblioteca Municipal, i això és per infants a partir de 4 anys, i cal inscripció. És algunes nits, la muntanya de roba de casa comença a xiu-xiuejar coses. La roba pot parlar a partir d'aquí? Amb els nens doncs, es farà aquest hora del conte especial sobre la roba que tots tenim a casa i que moltes vegades no ens posem moltes coses. Per tant, els hi podríem donar una segona vida d'alguna manera, si no ens l'hem de posar mai més.
0: I tres.
2: I el 19, que això és dimarts, dimecres, dijous, i el dijous les coses habituals, que el dissabte m'he saltat el country, que també hi és, com sempre, que no ens el saltarem pas, i el dissabte hi ha l'anglès, les sardanes i tot el que es produeix els dijous normalment. I aquí ja està, perquè el més ja ve a partir del divendres.
0: Perfecte. Feta la repassada de l'agenda cultural, anem a fer la repassada de l'agenda esportiva. Si la tenim de mans de Pau Ibarz, us truquem-lo.
1: Ha fet vaga, eh?
0: Truquem-lo.
1: Truquem.
0: Home.
1: Truquem.
0: Home, l'agenda esportiva ja hauria d'estar més que gravada perquè és la informació que treuen del programa dilluns que fan en rigorós directe. Tu jugues de mans de Tom Folkes i, per tant, el Pau ens aporta tota aquesta esportivitat codinenca amb la Lliga, evidentment, com toca, que aquesta setmana, home, jo estic content perquè aquest últim partit que no sé com va aparèixer a últim moment que el van puntuar, m'ha catapultat fins a la vuitena posició, deixant una mica més enrere Dani Fonoll, que d'aquesta manera em tranquil·litza i em deixa una mica més esperançat per aquesta recta final, que amb molts escalons...
2: Aposta que demà hi ha partit, eh?
0: Fas bé de dir-ho. Vaig estar mirant i, per exemple, em sembla que és futbol quarta catalana, queden dos partits.
2: Sí, ja s'acaba això.
0: Per tant, la
2: ja
0: cosa...
2: Ja per puntuar queda poc.
0: En Arnau, la cosa s'està ja finiquitant. Per tant, la terrassa de Can Tarannà comença a fer olor a arròs caldós. Per tant, estic més tranquil. Bona nit, Pau Ibarz,
1: no,
0: què tal?
1: No, encara no, bona nit. Li donen un marge de temps al senyor Pau.
0: Encara no el tenim.
1: Tenim a mitges.
0: He vist que parlaves amb ell. I
1: sí, però necessita un moment de reflexió. I...
0: Ah, està intentant entrar perquè aquella tecnologia del report que va bé a casa seva.
1: Exacte, però no, el tinc per telèfon. Però ha d'obrir l'ordinador, ara s'hi posa a fer les cosetes.
0: Ah, està bé.
1: A fer la màgia del Pau.
0: Tenim el temps de mans d'en Pere Costa? Sí, va, fem el temps... I després farem la Lliga Tu Jugues, a part d'estirar-li les orelles, que Déu-n'hi-do.
1: Vale.

0: Hola, què tal? Com esteu? Com va tot? Espero que molt i molt bé. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa, també a tota la gent que ens escolta. Informació meteorològica a punt per aquest vespre de dijous, amb la vista posada al cap de setmana. Un cap de setmana que començarà amb un dia fred demà. Demà la paraula és fred. Farà fred, se'ns tira sobre una massa d'aire àrtica, que ja tenim aquí a les portes, i demà se'ns tira a sobre. A part del fred, hi haurà molta inestabilitat. Hi ha de bon matí, bastants núvols, temperatures baixes, atenció, al matí, 7 o 8 graus, glaçades al Pirineu i fora del Pirineu, cap al Prepirineu i cap a les muntanyes del prelitoral, també glaçades del matí, unes glaçades ben tardanes. I atenció, perquè durant el dia no passarem a Sant Feliu dels 13-14 graus. Mínimes, ai, màximes, perdó, per sota dels 10 graus a alta muntanya. Dia d'hivern gairebé, dia de març o dia de febrer a moltes zones del Pirineu. La pluja afectarà Sant Feliu a partir de les 2-3 del migdia i durarà ben bé 5 o 6 hores. Serà pluja bastant continuada. Ens afectarà bastantes hores. La pluja demà pot deixar entre 10 i 12 litres a tot estirar. On plourà més? Cap al Pirineu i cap a l'Empordà. Si aneu cap allà demà, la pluja serà important. Precaució, perquè durarà forces hores la pluja. Més informació. Passem ja a dissabte. El dia serà més tranquil, no farà tant de fred, moltes més hores de sol i pujada clara de les temperatures. Estem arribant ja als dies amb més hores de diurnes de l'any. Per tant, les temperatures ben aviat pujaran i molt, eh? Aquest fred de demà durarà ben poques hores. Dissabte, més sol, com deia, i a la tarda, creixement de nuvolades, amb algunes tempestes, sobretot a la zona del Pirineu, cap a casa nostra poden caure 4 gotes. I diumenge les temperatures encara pugen una mica més, però la inestabilitat tornarà a guanyar terreny. Les tempestes de tarda seran més extenses i més intenses. Alguna a prop de casa nostra serà important. Precaució, diumenge a la tarda amb les tempestes que poden tornar a ser importants. Resumint, i anar molt de pressa, demà un dia fred, un dia de pluja i un dia més aviat del mes de març o de febrer. Dissabte, ràpida pujada les temperatures, 4 xàfecs a la tarda, i diumenge, temperatures encara més altes i més tempestes a tarda. La inestabilitat guanya terreny diumenge a la tarda. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
1: Doncs, fet la repassada del temps, on crec que hem de tenir tots en compte que demà farà fred.
2: Demà sí, demà baixen les temperatures.
1: Important.
2: I sembla que plourà, però ja, des del cap de setmana, sembla que ja serà molt més normal i el solet sí estarà bé. Vull dir que farà fresca a les hores del matí del vespre, però durant el dia, si ja fa solet, sí estarà bé.
1: Perfecte. Doncs, feta la repassada a la previsió del temps, anem a veure si ja tenim disponible Don Pau Ibars, si el noi li ha donat temps a engegar el seu ordinador Spectrum 2.0. d'aquells que engegaves el router i feia piiip, i podem tirar l'agenda esportiva.
3: A veure.
4: Bona nit.
1: Bona nit, Pau.
4: Bona nit, com esteu?
1: Avui és dijous. Normalment els dijous, a partir de les 9...
4: Tal com raja.
1: A partir de les 9 del vespre tenim Tal com raja.
4: Sí, oi? Només fa uns quants anys.
1: Com que només fa uns quants anys, avui el Pau Ibars no sé què li ha passat.
4: No he passat gens. En tot cas, anem de cara a barraca, va.
1: Sí.
4: Que si no, fareu salat.
1: Ara.
4: Comencem, com sempre, repassant la jornada de Lliga Tu Jugues. Jornada ja 27. I sí, compte, perquè al final de la secció diré una cosa molt important. A la 27 tenim dos encerts de el Nacional Català Masculí d'Hockey, de l'últim partit de la temporada, que l'encerten el Raúl Jiménez i el Joan Adell. I un encert del Sr. B de futbol, que l'encerta Àlex Balaguer. Àlex Balaguer, que és campió de la jornada, però que s'ha llevat una mica tard. Ara ho veurem, perquè aquest sprint final que fa l'Àlex Balaguer normalment el fa unes jornades abans, que li permeten arribar al liderato, però aquesta setmana, aquesta temporada, jo crec que una mica complicat. Balaguer lidera la setmana, més dels bàsquets, que hi ha dos encerts de bàsquets, del Xavi Miralda i de Miquel Palau. que encerten un dels dos marcadors de bàsquets del territorial. Dèiem, 27a jornada, Àlex Balaguer líder amb 30 punts, Xavi Miral de segon amb 28, Isaac Cobos tercer amb 26, els mateixos que Pep Reclà, i Marina Nuevo tanca el top 5 amb 24 punts. A la general, què tenim? Assalto al liderato de Marina Nuevo amb 634 punts, passa per davant de Jordi Humbert, que es queda segon amb 630, però es queda només un punt més que Sir Isaac Cobos amb tercera posició, 629 punts per l'Isaac. Quart, Àlex Balaguer, que es queda amb 618, veurem si hi ha possibilitats o no de salto al liderato d'Àlex Balaguer. I Mònica Coll, cinquena, tanca el top 5 amb 617 punts. La resta de rajas, com ho tenim? Servió de vostès, 11 amb 583 punts. Pep Acosta, 16 amb 561, que són 3 més que Francesc Roura, que estàs 18è amb 558 punts. I Dani Fonoll topa a la cartera, perquè estàs 20è amb 545. Per tant, les coses no estan del tot sentenciades, però no us encanteu. No us encanteu.
2: He perdut un punt, només, respecte a tu.
1: Bueno, ja, escolta, perquè... tots un punt. N'hi ha per dos?
4: No us encanteu, perquè aquesta setmana s'acaben la majoria de lligues d'aquesta temporada.
1: Bien.
4: Per tant, finito. Si no, bueno, hi ha algun partit pendent de plaçats i històries d'aquestes, però en principi finito de la gran majoria de coses. Acaba l'hoquei nacional catalana, ja va acabar. Acaben els catalanes, tercera catalana i segona catalana femení. Acaba futbol sala, acaba futbols, acaba tot Cristo. Gairebé. Bàsquets, acaba tothom. Comencem el divendres, demà, a 8:45 del vespre, bàsquet sub-25 femení, un partit de fa dues setmanes, Lliçà de Vall, Sant Feliu, les noies. I el tercer català de futbol ha variat el seu horari habitual, no juga diumenge a les 12, sinó que juga divendres també a 8:45. Ojo, risco que ja estàs palmant dos partits, només per només, allò, abans de sortir del casiller de sortida, que li agrada molt a la Montse Vila, casiller. A 8:45, futbol, tercera catalana, Sant Feliu, Canovelles. Això divendres. Esteu al cas?
1: Uh-huh. Ara mateix m'hi poso.
4: Dissabte, a les 5 de la tarda, futbol sala, grup 4, Sant Feliu, Montmeló. A les 6, futbol, sènior B, a l'habitual, Sant Feliu, Collsospina. I a 8:15 del vespre, hoquei, segona catalana femení, acaben temporada a Mollet. Diumenge, 12:15, hoquei, tercera catalana masculí, se'n van a jugar a Vigues. I a la tarda, els dos bàsquets, el sub-25 femení, el partit que li toca d'aquesta setmana, a 4:45, Sant Feliu Puig-reig, i a 7:45 del vespre acaba també temporada el tercer territorial masculí de bàsquet que rep el Sant Padó, el Lluís Vallcorba. Per tant, primer jugador femení i després el masculí. Aquests són 8 partits que serien a grandes rasgos els últims gairebé de la temporada. Alguna cosa tindrem, i segurament hi haurà Copa Colacao, no sé què, algun pall que tenim pendent, alguna història. Però qui vulgui puntuar fort i qui vulgui fer algun assalt al liderat o al top 5 o no pagar el sopar per com raja,
1: ara.
4: Que es llevi, perquè aquesta setmana és de les últimes oportunitats per sumar una bona carrera de punts, que al final, potencialment, diguem-ne, n'hi ha molts en joc, però ara ja a partir de llavors estarem parlant de jornades molt escuetes.
1: Perfecte. Doncs ja està.
2: Farem el que podrem,
1: ho tornarem a intentar i per última jornada jo crec que ens hem de posar. I ara mateix m'hi poso a fer les apostes de demà perquè si no palmo segur.
4: Com si no, ja és habitual. Palmaràs.
1: Com ja és habitual.
4: Doncs jo us quedo repassant i veiem com estan les classificacions.
1: Perfecte, Pau, gràcies i espero que la setmana que ve hi pensis.
4: Segur que sí.
1: Val. Vinga, a reveure.
4: Vinga, bona nit. Adéu.
1: Després de fer la repassada a l'esport codinenc, anem a fer la repassada de les notícies del poble de mans de...
2: Risco.
1: Bueno, els que siguem.
3: Truquem l'Isaac?
1: Va, truca'l.
3: Va, prova a trucar.
1: Això és producció en directe.
2: En directe, totalment, eh?
5: Notícies del poble.

0: Jo crec que ha vist el telèfon ni l'agafa.
1: Ni l'agafa, oi? Això sol passar, por, també. Li fa. Si ara li diem, costa'ns les notícies del poble, bueno, li posem un problema molt, molt, molt. Molt gran.
0: Seria divertit, seria divertit.
1: Doncs va, notícies del poble, que trobem com a més destacada, doncs, evidentment, aquest nou vestuari que gaudeix el carrer Joan Maragall, vist per tothom. L'has vist? T'hi has passejat?
2: No, no hi he passat ja? Encara. No, avui no he pogut.
1: Per favor.
2: Avui no he vist com l'estaven muntant.
1: Per favor.
2: He vist com l'estaven muntant un camió en grua i tal, però no l'he vist. Estaven posant els cables quan l'he passat jo. Encara no he vist res. Doncs... I no m'ha donat, no he tingut l'oportunitat.
1: Ja està acabat i, per tant, us
2: passaré, passaré. Demà hi passaré segur. No, demà hi passaré segur. Perdona, amb notícies del poble, que hi ha una que no està aquí a l'agenda, però que sí que l'he vist per xarxes, que el diumenge hi ha l'autocar de la Sang que està baix al centre cívic.
1: Per dia 17.
2: Tant, qui vulgui el dia 17, el diumenge dia 17, que és una de les coses que també hi han, que es pot anar a donar sang, el dia 17, en horari de matí, està a l'explanada de baix del centre cívic, a l'autocar de donar sang. Per tant, qui vulgui anar-hi, el té allà a la seva disposició per poder anar a fer la seva aportació.
1: Perfecte. Com a notícia més destacada d'aquesta setmana, doncs, evidentment, ha sigut la mort del codinenc César Muñoz Jiménez, que, com dèiem, va morir aquest passat dilluns a l'edat de 85 anys, deixant una dilatada trajectòria professional en els àmbits de la pedagogia, l'educació i la participació d'infants i joves. Tenia estudis de magisteri, educació social, ciències polítiques i sociologia, i la seva vida professional va transcórrer en els àmbits de l'escola, la universitat, els serveis socials i l'espai públic. I en els últims anys va treballar com a cònsol formador d'infància, joventut i participació ciutadana a escala internacional. Va néixer, pels que el coneixíem, a Tetuán, al Marroc, on va viure durant la seva infància, la seva adolescència, un fet que ell mateix qualificava de privilegi per haver pogut conviure amb la cultura àrab i jueva. Una convivència que, segons ell, li va permetre incorporar elements vitals que més endavant va poder transformar en els conceptes bàsics de pedagogia de la vida quotidiana. Una disciplina que crea, investiga i difon i experimenta amb cursos, postgraus i màsters en l'àmbit català, estatal, europeu i llatinoamericà. Recordem-ho que César Muñoz també va ser director de l'aldea infantil SOS, d'aquí Sant Feliu de Codines, que és la primera de l'Estat en agafar el relleu a la fundadora Montserrat Andreu, poc després de la fundació i durant dècades. A Sant Feliu també va impulsar els grups de participació infantil i juvenil, Meridiano Zero i Tomba la Truita. Fa molts anys això, però els que ja comencem a tenir una edat encara ens sona i ho recordem. Evidentment, doncs, des de la Fundació Dona Codinenca també ha estat col·laborador en diversos espais de l'emissora, especialment d'anàlisis i debat polític. I en la darrera campanya electoral, per les eleccions municipals, va participar en el bloc d'eleccions amb el seu article d'opinió, que encara podeu consultar aquí a la web d'Ona Codinenca. Una llàstima, una pèrdua, per als qui el coneixíem, doncs, una forta abraçada a la família i, evidentment, doncs, una pèrdua, perquè era un coco, eh? Parlar amb el César, hosta, i podies estar-hi hores, i sempre tenia alguna cosa per explicar-te, sempre et podia donar la seva opinió. I era d'aquelles persones que, hòstia, donava gust fer un cafè amb ell i parlar llargament. Per tant, una pèrdua.
2: Sap greu, important. Però tothom n'hi arriba, vull dir que...
1: Sí, sí, és el que hi ha. Ens arriba a tots.
2: Dintre les notícies, abans hem comentat que demà es clausura el tema dels 21 dies en català.
1: Sí.
2: Doncs el dia 11, d'aquest dia 11, hi va haver a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar l'acte de cloenda del programa de parelles lingüístiques d'àmbit escolar, que també ha tingut molt èxit. Hi havia tota una sèrie de persones de fora que han volgut tenir una persona parlant-li en català durant un determinat temps cada dia, perquè a l'hora d'anar a comprar, a l'hora de poder anar desenvolupant l'idioma de mica en mica. És una bona labor que s'ha fet i es va concloure aquesta campanya, que es tornarà a fer segur, hi haurà altra vegada parelles lingüístiques properament, es va fer la cloenda el dia 11 de maig a la biblioteca. Per tant, també crec que val la pena dir-ho.
1: Sí, sí. Perfecte. Feta la repassada de les notícies del poble, anem a fer la repassada de les notícies policials. Tenim un moment de sintonia i som-hi.
3: Notícies policials.
1: Dimarts 12 de maig, cap a la 1:30 del migdia, la policia local va rebre un avís per la presència

0: municipals, però sense afectació destacable, i la policia local i els serveis municipals van estar pendents de l'evolució meteorològica i de les possibles incidències durant la tarda. Com a notícies també vull afegir jo, per la gent que ens escolta i que també hem pogut veure aquests últims dies, el Carmelo, que torna a estar patrullant a Sant Feliu. I tots, home, però aquest va marxar.
1: Sí, sí, però Carmelo ha tornat.
0: Ha tornat a Sant Feliu, és membre de la plantilla del cos de policia.
1: Sí, sí, és un municipal més.
0: Però contents, doncs, de tornar-lo a veure per Sant Feliu i que desenvolupi la seva tasca aquí al poble, que al cap i a la fi és on tenia plaça i on...
1: Sí, sí, almenys veiem cares conegudes, perquè sí, realment cada vegada n'hi ha menys de cares conegudes.
0: Sí, no,
1: costa veure cares conegudes amb els policies.
0: Costa trobar gent que vulgui treballar segons quins sectors de feines.
1: Sectors i mantenir el lloc.
0: I mantenir-lo.
1: I mantenir el lloc i no anar canviant, sinó venir aquí només per promocionar-se i després canviar, no?
0: Claro.
1: Està bé.
0: Doncs ja està, feta la repassada de les notícies del poble i policials. Tenim algun diuen? No tenim res, oi?
1: No en tinc cap de diuen.
0: Està molt calmat
1: no
0: tot.
1: No tinc cap, està tot molt calmat. Ara ja va de cara a l'estiu, ja han passat les festes més importants i ara si algú ha de fer alguna cosa, ha d'obrir algun negoci i tot, no són les millors èpoques, segurament.
0: No
1: són les millors èpoques. De cara al setembre sí que deuen ser ja millors èpoques, perquè immediatament ve la festa major, després la fila de carbassa i tot això, però en aquest moment obrir un negoci i no sé fins a quin punt. I més tenint en compte que hi tindràs una plaça que estarà inhabilitada durant molt de temps, per tant ja es veurem com va tot això, com pot repercutir això en el comerç local.
0: Veurem, primer l'hem de començar.
1: Sí, hem de veure quin dia comença, com ho fan i tot, perquè era mitjans de maig, ja estem a mig de maig precisament i...
0: Primer l'hem de començar.
1: I aquest diumenge fem una gran fira.
0: Per això. Potser dilluns ja entren les màquines, ja.
1: Eh?
0: Que potser dilluns ja entren les màquines.
1: Potser, vés a saber.
0: En fi, anem a parlar de la Fira del Rellotge, anem a parlar d'aquests 30 anys, que jo crec que són molts anys, i per tant n'hem de parlar també a nivell radiofònic d'aquesta festassa que es veurà a Sant Feliu de Codines aquest proper diumenge, no dissabte, tinguem-ho clar, no dissabte, perquè la gent, això ho podíeu fer dissabte i diumenge. No, la Fira del Rellotge serà diumenge. Per tant, canviem de decorat, posem una mica de sintonia de fons i anem a parlar d'aquesta Fira del Rellotge.
2: L'entrevista.

0: La Caral li agrada molt aquesta música de fons, el canto al loco, que cada setmana agafa el micro i es posa a cantar com si no hi hagués un demà. Com dèiem a l'editorial, avui volem parlar de rellotges. Els dos convidats que hem portat avui, tots dos porten rellotges, no com jo, que no en porto mai, per tant, per això arribo tot arreu tard. Avui ens acompanya el Josep Vilanova. Bona nit, què tal, com estem, Josep?
1: Molt bé, estupendo, gràcies a Déu de salut. Vaig marxant força bé i per això tinc moltes ànimes i il·lusió per fer moltes coses i per tirar endavant, per descomptant les 30 fires del rellotge i arribar a les 40 o les 50 fins allà on em demanin a dalt.
0: Molt bé. I el Joan Segalés, el Rateta. Bona nit, què tal, Joan, com estem?
2: Home, bé, doncs bé, jo sempre bé. Sempre he estat bé, fa 85 anys que estic bé.
0: Manolet,
2: com que treballo pel poble no puc estar malament perquè contínuament tinc de fer coses pel poble. Vull dir que estudi que els metges no m'operin, no moro perquè tinc feina.
0: Clar, no, no, no.
2: Tinc feina a fer coses pel poble.
0: I que per molts anys.
2: Quan no són els pastorets, són la passió, quan no,
0: no passió
2: rellotges, quan no...
3: La passió ja no, la passió.
2: També l'havia.

0: he fet.
1: També val. Sí, però ara no. Ara
0: però
1: no.
0: Sempre, sempre disposat a coses del poble.
2: Escolteu-me una cosa. Quina hora us marquen els vostres rellotges que porteu ara?
1: I 48.
0: El meu 3/4 i una mica més.
1: 49. 49, 3/4 i una mica més.
0: Sí.
2: El Joan va una mica...
1: 3/4 i una mica més. Sí, no, no, 4 clar. Minuts és sí, una mica sí, més,
0: no.
1: Carai.
0: Sí, bueno, home, això és com... un omega bo jo, eh?
2: Veig que marquen bé. Veig que marquen.
1: Això és com els rellotges més antics que només portaven una agulla. I per què portaven una agulla? Perquè la gent deia, això és, són 2/4, o aviat seran les 2. Amb una agulla en tenien prou.
3: Sí, la de les hores. Tenien la de les hores i prou.
1: Per què trencar-se el cap amb 2?
2: Això jo no ho he vist mai, Josep.
1: Doncs, bueno,
2: un
1: doncs,
2: rellotge sí, amb una agulla...
1: O doncs, perquè no has estat en el nostre museu, no. Perquè allà n'hi ha més d'un de rellotges.
2: Perquè no m'hi heu convidat mai.
1: Convidat, és que no tenim pas de convidar. Aquí, la gent té de venir. Sí,
0: té no m'hi convidat mai a venir.
2: Vindrem.
0: Fa 30 anys, tu que ets a la ràdio de Sant sí. Feliu, imagina quin fallo has tingut. Jo t'ho vull dir,
2: no,
0: perquè
2: nosaltres t'ho
0: veiem. A les ràdios expliqueu de tot. Segurament que ja expliques d'això de la baixada de Can Rovira quan han remat ara. Que, bueno, això... No porta res, poble.
2: No.
0: Nosaltres que portem, que t'ho direm, el que portem i el que deixem. No fem una fira només, deixem coses al poble. Moltes vegades, ara tu les direm.
2: Ah, vale.
0: I en canvi has parlat d'això, ja és una gran novetat. Això que no simbolitza res, una mica de guirnaldes.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs, imagineu quin fallo, ja teniu la fira, no la fira, la ràdio,
2: sí.
0: Que no parleu d'aquestes coses concretes, que sí... que deixen coses al poble.
2: Bueno,
0: que nosaltres hem portat gent quasi bé de tot el món aquí a la Fira del Rellotge.
2: Ara en parlarem.
3: Jo crec que s'ha parlat cada any, de la Fira del Rellotge. Cada any s'ha parlat.
2: 39, perquè...
0: Molt lleugerament.
3: Cada any.
2: Nosaltres en portem 16, però...
0: Ho diuen tot, però molt lleugerament.
2: Va, anem a parlar de la Fira. Què representa arribar a aquesta 30a edició d'aquesta Fira del Rellotge?
1: Que representa, doncs representa que no ho hem deixat caure, sinó al contrari, que hem tirat el carro sempre endavant i a més, doncs, al començar, doncs, érem 4, no? I ara ja som 7 o 8. I per això que 2 que ens han fallat, un que està en el cel o bé en els núvols i un altre que està a les Balears, a l'Ibiza. No? Doncs, però, bueno, però que llavors ens hem anat agafant col·laboradors com, per exemple, no com per exemple, com el Rateta, que està per amb tot i amb nosaltres és una gran ajuda, no? També tenim el Lluís, aquest senyor que estan aquí, que és el Dani Foroll, el Miquel Tura, i moltes senyores que també hi col·laboren el dia de la fira i d'altres dies. O sigui que, gràcies a Déu...
2: El Quico Tosà...
1: Quico Tosà, exacte. Collons, aquest és una que va, és quasi des de començar, que està amb nosaltres.
2: Pere Riera
1: és, bueno, va ser dels fundadors també amb mi.
3: A mi m'agradaria anar aquí. Com és que es va fundar l'associació Fira del Rellotge?
1: Bueno,
3: què us va passar pel cap a 4 persones? Perquè vau ser 4 persones.
1: Sí, vam ser 4. Bueno, vam ser 2 i llavors vam ser més aviat 2 perquè va ser el Joan Fernández i jo, que érem de la Junta del Casal Cultural Codinenc. I en aquí, llavors, en aquella època, hi ha coses antigues, es començaven a fer descarregades en un poble i un altre, i el més enllà, i nosaltres, per fer coses, més coses al casal, a part del teatre, que ja sabem que el Taret i els Deixalles, això, ha funcionat i funciona cada vegada més, doncs fèiem alguna exposició en una sala, alguna exposició, doncs, que et diré, de quadros, o d'algun artista, una altra del senyor que feia coses de labors, i, esclar, vam dir, tenim de fer més coses. I se'ns va ocórrer, sortint del casal, diguem, coi, aquí nosaltres és un poble que és característic perquè té 2 campanars, perquè un poble llavors poder teníem 3 o 4 mil habitants, no? Com és que tenim 2 campanars? Per què? Doncs anem per aquí. Escolta, ja que som 2 campanars, fem una fira del rellotge, no del campanar, sinó una fira del rellotge. I aquí va començar i vam dir, esclar, no hi entenem res, no en sabem res. Doncs llavors, un que sabia una mica d'antiguitats, que era el Pere Riera, el vam fitxar. I llavors, esclar, per fer una mica de publicitat i per portar l'assumpte, doncs, publicitari, doncs vam dir, coi, el que feia la revista de la Pinya, que era el David Baret, doncs mira, vam dir, doncs tots 4, anem-hi. I a partir d'aquí, doncs, què vam fer? Doncs buscar gent que tingués rellotges per poder fer la primera fira.
0: Bé, Josep, t'haig de recalcar que es va fer la fira perquè el campanar que tocava a les hores del poble complia 200 anys d'història.
1: Complia
0: I
1: dos...
0: l'Ajuntament va voler fer un celebrar-ho.
1: No.
0: I com s'ha de celebrar? Doncs es va fer una exposició de rellotges antics, que més bé que celebrar els 200 anys que tocava les campanes al rellotge del poble, una fira, sí. Aquesta fira, on se va fer? Com diu el Josep, que eren de la Junta i ja tenien aquests anells, es va fer dintre el Casal Codinenc. Aquesta fira havia de servir, aquesta exposició de rellotges antics, havia de ser un diumenge, el dia de celebrar els 200 anys. És clar, molta gent ho va veure, oh, que bé, però molta gent no ho va veure, per què no la traieu, que diumenge que ve tornem a venir? Es va anar guardant, i diumenge que ve un altre, i va durar un any ja, i encara la fira hi era, llavors ja va agafar peu, i per què no la deixem? I així és aquesta fira, ha anat fent coixí, coixí, coixí, gent que sap que hi ha aquest museu, ha deixat rellotges, i ens hem trobat que ja fa 30 anys, però l'origen de tot és celebrar els 200 anys del rellotge que avui dia en té 230 anys, el rellotge que toca les campanes a la banda de la lavanderia, que és l'altre cantó diferent a la parròquia. La parròquia, que era el puesto origen de Sant Feliu, és un altre lloc ja. Aquest era el campanar i l'origen de la festa ha sigut els 200 anys del campanar del poble.
2: Queda clar, i el Joan també ens ha fet una repassada de 200 anys. Però aquesta primera edició, com bé dèieu, eren els inicis. Com us ho vau fer per trobar no sé quants rellotges de cop i volta? Amb... Com ho vau fer, això?
3: I més dient que no en teníeu de rellotges.
2: Sí, com ho vau fer, això?
1: Mira, doncs llavors, buscant gent que tingués rellotges o bé que tingués una mica d'il·lusió dels rellotges. I per això en Pere Riera, que era antiquari, ja aficionat amb això, ja coneixia alguns antiquaris, alguns de Vic, algun de Barcelona, i un, com vas estirant, doncs un et porta a l'altre. Llavors vam conèixer l'antiquari Xerrier, que tenia tota la col·lecció de rellotges de català i va fer un llibre. Llavors un ens va dir que un de la Generalitat que també estava junt amb una colla que es trobava a Barcelona, el vam anar a veure en el seu despatx, que llàstima avui aquest any ens ha deixat, que era el Josep Maria Espelta, no em sortia, doncs un gran col·laborador de nosaltres. Doncs, llavors ens vam anar introduint amb aquestes persones que ja eren aficionats amb això. I llavors ja la cosa va ser més suau, ja no vam haver d'anar buscant aquella casa, aquell amic d'aquí, que en tenia 4 i l'altre en tenia 8, i llavors, a més, ja vam fer unes fires especialitzades, alguna doncs, especialitzada amb rellotges doncs, de la Selva Negra, a vosaltres amb Bosch Morés, uns altres rellotges musicals, uns altres rellotges despertadors, uns altres rellotges amb autòmates, etcètera, etcètera. I així hem anat fent moltes fires especialitzades en alguna cosa per ser una mica diferents cada una de les exposicions de cada any. Comprens?
2: Quin és el secret d'aquesta continuïtat d'aquests 30 anys?
1: El secret d'aquesta continuïtat és que som una colla que ens entenem bé i que no parem d'anar-hi. O sigui que quan una cosa vols que funcioni, que té de ser, i ser-hi. I nosaltres, gràcies a Déu, som uns quants que ens entenem molt bé i som amb totes les coses, ens anem repartint una mica la feina, potser un fa més que altre, però entre tots ho fem tot. I així és la manera de que la cosa funcioni. El carro es té de tirar, jo potser soc el de davant que tira, no? Però gràcies a Déu em segueixen tots els altres.
3: Jo que soc acabat d'aterrar allà, vull dir que no soc molt nou, vaig començar l'any passat potser a donar un cop de mà, a veure com anava i tal, el que sí veig és això, que cadascú d'aquestes persones que hi ha allà té la seva especialitat. Una miqueta el Josep és el cap visible de tot això, és el que té els contactes més o menys importants, per dir-ho d'alguna manera, és el que dona aquesta continuïtat. El Pere Riera és el més mercantil, el que organitza més la fira perquè coneix a tots els paradistes, el que aquest any, per exemple, fa el de la subhasta, el Joan, evidentment, és el que vesteix amb dibuixos i amb imatges tota la promoció de cada una de les fires.
1: I qualsevol ajuda de qualsevol cosa...
3: I qualsevol cosa que hagi de transportar, hagi de fer, hagi de posar cartells per aquí i per allà, el Joan... Bueno, ja el coneixes, el Joan ja saps que el tens absolutament per tot, no? El Quico potser seria la persona més tècnica que entén de rellotges. Entén més o menys, li ha agradat molt aquest tema, perquè a més és un gran col·leccionista de ràdios, que ja ho sabeu que té 300 ràdios allà a casa seva i tal, i li agrada això de la tècnica, sí. I ell l'he vist més el tècnic aquest. Igual que el Lluís i l'altre xicot que també ve de tant en tant.
1: El Miquel.
3: El Miquel també, que també coneix molta gent i també aporta molt tot això. I les tres o quatre persones que entenen de rellotges i el món del rellotge els hi va, perquè han estat ensenyant com funcionen els rellotges, de mestres, etc. Llavors, és una miqueta una estructura molt consolidada en aquest sentit, no? Que cadascú té la seva feina, tothom va per la seva feina i tothom col·labora una miqueta amb tothom.
1: Sí. Ara ja ens tutegem amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, i no solament amb els que són ara, sinó els que estan jubilats, que són els que vam conèixer primer. O sigui que, esclar, ara ja estem a dins d'aquesta olla, i vull dir, nosaltres els coneixem a molta gent i ells ens coneixen a molts de nosaltres. I això ara doncs ho tenim més planer per poder fer, i sabem que cap molts doncs aquesta fira ja el saben. No els hi tenim de dir que fem el tercer diumenge de maig la fira, sinó que molts ja ho saben, m'entens?
2: Veient l'exposició que hi ha en el casal, que me la vaig estar mirant, de tots els cartells de les edicions, vaig fixar-me que no sempre ha sigut el tercer diumenge de maig. Hi ha algun any que fins i tot la fira s'ha fet o s'ha arribat a fer en setembre, si mal no m'erro.
1: No,
2: almenys aquí... en els cartells que hi ha exposats a l'entrada del casal, sí. No sempre ha sigut al maig la fira.
1: Aquí no sé si l'any
2: l'any
1: 20 de la pandèmia, que em sembla que sí que allà vam fer alguna cosa...
0: Algun any hi va haver eleccions del poble, també, eleccions polítiques.
2: No sé, m'hi vaig fixar que hi ha algun any que no s'ha fet al maig. I, coi,
0: ha passat alguna cosa, perquè si ara fossin l'alcalde aquell diumenge o el president de la Generalitat no lliga, llavors.
2: No. Escolteu-me, hi ha alguna anècdota especial que resumeixi aquest esperit de la fira? S'han fet 30 fires. Hi ha alguna anècdota que recordeu? Ostres, me'n recordo que aquell any va passar això.
1: No, nosaltres moltes vegades hem convidat a persones importants o persones que tinguin una certa afició o bé, que no ho sé, amb la seva categoria, això, com alguns anys va venir el Rigol, que llavors era president del Parlament de Catalunya, ha vingut també el senyor Lluís Bassat, han vingut diverses gent així, i com mira, el Permanyer, que ara fa un any i pico que ens va deixar, el Luigi Permanyer, que havia estiujat aquí, va venir... Bueno, total, que sempre hem mirat de si, que alguna persona vingués aquest any, doncs com que fem això del rellotge, és molt adequat que ens vingui la filla de l'arquitecte del campanar, no? De l'Isidre Puigvada, que es diu Marta. I també que ens vindrà, doncs, els arquitectes de l'arquitecte tècnic de la Sagrada Família, i estupendo que vindrà una persona que viu aquí a Sant Feliu, que és Alici Nuevo, que fa més de 20 anys que està en els núvols de la Sagrada Família.
0: Espera't, Josep, i que em parlaràs, que n'has de parlar, perquè és la novetat de l'any. Però primer de tot, acabem la fira. La fira és com sempre, es fa una fira, es venen rellotges,
2: però
0: es posa rellotge.
2: Però les preguntes les faig jo, Joan.
0: No, bueno, però ens passarem de l'hora
3: no, així. No, queda molt de temps, Joan.
0: Fem la fira i després de la fira es fa una subhasta. Parla'n, Josep. Aquest any agrandim la fira. La fira s'acabava sempre a les 2 de la tarda. Es començava de l'endematí.
2: Ja tanco l'ordinador,
0: jo. Aquest any, a més a més, hi ha una fira.
3: Joan, que hi ha temps. Joan, ja tens per explicar-ho. Deixa'm el risc. El
0: Josep explicarà aquesta altra gran novetat,
2: Josep,
0: del campanar.
2: Quines són les principals novetats d'aquesta edició? Que la gent que vulgui participar pugui veure, quines novetats hi ha? No. Heu dit que ja algun any s'ha fet el rellotge de paret, el rellotge de pols. Aquest any la fira què tractarà?
1: No, la fira en si només ho dediquem en aquesta remodelació que s'ha fet del campanar perquè la gent ho pugui visitar. O sigui que no hi ha, aquesta cosa és la base i el fonament d'aquest any. Aquest any hem fet això.
2: Què heu fet? què heu fet?
1: Fem això, que l'arranjament.
2: Arranjament.
1: Arranjament del campanar, i aquí, doncs, perquè la gent ho pugui visitar. I perquè el pugui visitar, doncs, té d'estar en condicions, i ho hem posat en condicions. Vull dir, hem fet el terra, llavors...
2: Estem parlant de l'última part final.
1: D'allà on t'arrenca el campanar nou, el modern.
2: Val.
1: Perquè aquí hi havia l'estructura, fins allà l'estructura aquesta, que ha, per... Bueno, segons tinc entès, quan l'arquitecte va fer aquest campanar nou als anys 50-60, la Pujolada, doncs gràcies va tenir perquè l'estructura ja era ferma. Perquè es veu que l'estructura s'havia fet ferma, però llavors, per les raons que sigui, doncs en els anys 1700 o 1800 no es va poder fer el campanar perquè poder no hi havia diners o pel que sigui, i només van fer una mica de finestres, com aquell que diu, per penjar les campanes i prou. I aquest és el que nosaltres de petits és el que veiem el campanar aquest aquí. Però gràcies al poble i a tots els estiuejants, que llavors en aquella època doncs venien i molts doncs portaven les butxaques una mica plenes, i el rector doncs em va mirar d'aprofitar, i com que l'arquitecte també estiujava aquí a Sant Feliu, doncs es va decidir restaurar, millor dit, reconstruir l'església que es va volar per la guerra, i llavors doncs es va dir, doncs vinga, anem-hi de cara a fer el campanar com Déu mana. I es va fer el campanar com Déu mana, i per això vull dir, fixa't, que el que ve d'allà, l'altre dia va venir una noia de fotògrafa del 9-9, que avui em sembla que surten el 9-9 les fotos, va quedar impressionada. Diu, jo faig fotos de molts campanars. Diu, però com aquest no m'hi havia vist mai cap. I a més, aquella escala de cargol del final, hasta el mateix arquitecte que va venir, aquest tècnic de la Sagrada Família, que la setmana passada ens va venir a visitar per veure què era i com era, doncs va dir, encara jo tinc dia d'estudiar a veure com és que s'aguanta aquesta escala. O sigui que és una obra que val la pena que la gent ho conegui, i per això nosaltres, aprofitant el 30 aniversari, doncs ens hem llançat amb això. I que ens faltaran poder diners, però els traurem d'allà on sigui, perquè el que volem és que aquesta obra d'art, que la gent en pugui gaudir, que ja fins ara, doncs això, ni aquí el poble de Sant Feliu, potser ni un 2% havia pujat en aquell campanar, ni sabia el que hi havia.
2: Deia Dani Fonoll, quan parlàvem de les notícies, que també hi haurà una projecció amb una televisió. Tot això es podrà veure...
3: En aquest pis
2: del campanar. Sí.
0: Començar això a la base, s'arriba del campanar, s'ha adequat una sala que es podrà seure una estona, mirar per una televisió tota la història del campanar, de la construcció, està tota aquella zona envoltada de fotografies, de com s'ha anat fent, que fins ara no es veia ni ningú sabia, i després ja visitar el campanar fins a dalt de tot, si volen.
2: Jo pregunto, per poder visitar el campanar, com bé deia Josep, que poder hi ha molta gent que no ho ha fet mai, l'església ha d'estar oberta.
1: No, l'església no està oberta. Hi ha un passillo lateral, que és el que per aquí...
2: A través de la parròquia.
3: A través de Càritas i tot això, sí.
1: Entre Càritas i Can Bocineri hi ha un passillo que, a més, estava una mica abandonat, les herbes d'allà s'han netejat, i per aquí doncs serà tota l'entrada, que així no es tindrà d'entrar pel mig de la
2: casa. Entenc que ara hi podrem visitar-lo sempre que vulguem?
1: No, sempre que es vulgui, sí. Però amb dies i hores convingudes.
2: Val.
1: Perquè no estarem nosaltres en allà esperant que vingui una persona per pujar al campanar.
2: Perfecte.
1: O sigui, el que vulgui pujar al campanar tindrà d'anotar-se o bé per internet o bé per mail o per telèfon, o dir, jo estic interessat a pujar al campanar. I nosaltres ho apuntarem i direm, mira, tal dia nosaltres tenim ja colla suficient, 15 o 20, els que creiem, per poder posar. Aquest dia us va bé? Doncs sí, doncs ens trobem tal dia, tal hora, davant del Museu del Rellotge, perquè les visites seran conjuntes. Primer el museu i llavors el campanar, o viceversa.
2: Gratuïtes?
1: No, home, és que si tot el que és gratuït no val res. I això val. I com que val, i tenim molt gasto aquí, doncs es té de pagar una mica. I creiem que això farem pagar 5 euros, 2,5 pel campanar i 2,5 pel Museu del Rellotge. Més endavant no ho sé, però en principi l'idea és aquesta. I és clar, i llavors diu, podem pujar al campanar? Tothom hi podrà pujar al campanar. Però ens tindrà de telefonar o passar-ho per mail. Nosaltres estem interessats, els hi contestarem i direm, tal dia i tal hora us va bé, sí, i anirem fent la colla del dia adequat per poder pujar.
3: Normalment, i una pregunta, un cop al mes, igual que el Museu de Can Xifreda, s'obre la Fira del Rellotge. un cop al mes, sí, queda oberta, sí, que és, no sé si, igual que la fira, que el museu de Can Xifreda, el primer diumenge de mes, o no sé quin és, jo ara mateix no ho tinc present. Podria coincidir aquell dia també que hi hagués algú al campanar i es pogués visitar? Pregunto, eh?
1: No, jo crec que el campanar és diferent. Allà hi ha d'haver una persona que sàpiga el que toca i una mica pugui explicar una mica, encara que tinguem la tele. Jo crec que llavors, sempre jo em fa l'efecte, i més, vull dir que ens convé fer-ho d'aquesta manera, que la gent ens truqui o bé ho passi per mail i nosaltres contestem. Tal dia i tal hora podeu venir. No podeu venir aquesta, doncs a la pròxima us avisem. I així jo crec que serà millor per nosaltres i pel que vulgui venir.
3: Hi ha problemes de mobilitat, no es podrà pujar, no, perquè evidentment hi ha l'escala de Cargol que puja fins a aquest pla que s'ha de pujar.
2: El proper pas serà
3: un ascensor.
2: Pressupostos participatius, un ascensor.
3: Sí, un ascensor que pugi a la primera planta. Ja està.
2: Hi haurà alguna activitat especial per commemorar aquesta 30a edició?
1: No, només és això.
2: Parlava el Joan d'una subhasta?
1: No, bueno, aquí subhasta ja m'havien fet anys enrere. I sí, doncs, això tens una mica de raó. Aprofitant la 30, hem volgut que aquest any doncs, fer alguna cosa més. I per fer alguna cosa més, doncs, hem aprofitat el dia de la fira i així a la tarda doncs, hi haurà, com aquell qui diu, el fi de festa amb una subhasta.
2: Com anirà això? N'hi heu traient rellotges i la gent els podrà comprar?
1: No sé, no, nosaltres ja els exposem els rellotges el dissabte.
2: Sí. Ah, el dissabte al Casal.
1: El dissabte dins el teatre del Casal Cultural, amb unes vitrines, ja hi haurà unes persones que el que estigui interessat amb la subhasta van allà i s'ho mira, hi ha una llista i diu, aquest sortirà doncs, a 100, aquest surt a 50, aquest surt a 500, i llavors doncs, ell ja sap més o menys el preu que surt. Si no vol ser la subhasta, deixa un paper dient jo aquest número pujo fins a tant. M'entens? I aquest pujo fins a tant. I aquest paper queda allà i si a la subhasta algun no puja fins a aquella xifra, doncs se l'emporta aquell que ha deixat el paper.
0: Això perquè... no és un joc que l'organitzem nosaltres. Ve gent de Barcelona, ve gent professionals. Una cosa molt sèria. Hi ha rellotges que poden pagar 10 euros i rellotges que poden pagar 500.
2: Aquí és on anava. Quins preus
0: tindrà?
2: Quins preus oscil·laran aquesta subhasta? Hi haurà rellotges des de preu mínim fins a quin preu?
0: O que vulguis, sí, o que donguin.
1: No, fins a algun que val alguns mils d'euros. Sí.
0: Ah!
1: De res, o de poc, alguns...
0: Vull dir que no és una tonteria, no és... És sèrio, això. Vull dir que l'organització és sèria.
2: Quin interès desperta actualment el col·leccionisme de rellotge? Hi ha gent que realment li interessa, això?
1: És molt peculiar, això, perquè, per exemple, nosaltres coneixem un munt de Girona que té... Per dir, em sembla que té cap a mil.
2: Mil què? Mil rellotges?
1: No, clauetes per donar corda als rellotges que són els catalinos. Els rellotges catalinos són els que abans de que hi hagués la corda d'aquí, hi havia uns foradets i amb una claueta doncs es posava en marxa l'hora, es donava corda i les busques també, les agulles també. Aquests en diem catalinos. Perquè hi ha una cadeneta, se'n diu Catalina. Doncs aquest senyor de Girona ja ho vam exposant aquí fa 2 o 3 anys, aquesta exposició que té ell, bueno, doncs aquest només ha voltat sempre per aquí per allà comprant clauetes d'aquestes perquè són de diferents formes, alguns que hi ha formes una flor, altres que són com una maquineta que entra, etc. Cada qual ho fa de diferents maneres. Per exemple, jo tinc col·lecció de suports de rellotges de butxaca. I dius, com és això, de suports de rellotges? Sí, perquè el rellotge de butxaca va ser el que es va, per les cases, millor dit, per les persones, va ser el que va començar a portar la gent a sobre. I especialment els homes. Les senyores van començar amb un rellotge més petit i el portaven penjat i va ser també dels primers, potser, que ho van portar a la muñeca. Però el segle passat i una mica l'anterior, els rellotges aquests, l'home el portava a la faldriquera, a l'armilla, a la butxaca de l'armilla, amb una cadena aquí. Quan arribava el vespre, doncs es treia la cadena i el posava sobre la tauleta de nit o sobre la calaixera. Tenim de pensar que en aquella època Molts no tenien ni llum. Ni llum. I quinquers o veu una llum d'una espelma, o veu un sol llum que hi havia a l'estrada aquella, en el quarto. I llavors, esclar, si tenien els rellotges, dormien, el tenien així, tenien d'obrir el llum, agafar-lo i mirar-lo. En canvi, si el tenien penjat, doncs d'aquesta manera obrien el llum al misto i veien l'hora perquè el tenien allà mateix. I llavors aquí va sortir el negoci, perquè totes les necessitats llavors ve amb un negoci, el negoci de suports de rellotges, de butxaca. Jo tinc tot una cosa, 50, 60, 70, no sé, suports diferents, i molts se'ls feien astre de fusta o bé manetes com aquest senyor, doncs se'ls feien ells. Ah, m'entens?
0: Bé, en resum, que es paga, no diguis que el que et pot pagar no. Ni que val, que de 0 a 10.000 i 20.000 i 30.000 compra a l'Avantguàrdia, que sempre veuràs dues planes que hi han rellotges allà que es compren i es venen.
3: És com tot el col·leccionisme, com les monedes, que també val el que et paguin per ella, ja està.
2: Amb una era digital com la que estem a dia d'avui, on tots portem un mòbil que només apretem un motor i ja tenim el rellotge que ens diu l'hora, el món del rellotge d'aquests mecànics que anaven sense piles, que tenien una maquinària molt precisa, a dia d'avui encara es ven, això?
1: Avui es ven i és el que val més. Sí. És el que val més, perquè en aquí, fixa't que, esclar, el rellotge era mecànic, no? Fixa't que en el campanar hi ha l'estrado per posar el rellotge mecànic en el campanar, i ara allò no serveix per res, només per veure'l, perquè ara tot va elèctric i amb cables, no? Bueno, doncs et dic que quan va sortir el quarts aquí a Suïssa, quan això ens semblava que tinguessin de plegar totes les indústries, però aquí el govern suís i tots van tenir una bona idea de llavors fer el rellotge ben fet, molt ben fet amb maquinària, molt precís, amb les fases lunars, escolta, que era perpètuo, que es carregava amb la llum del sol o bé amb l'ombra. Tot això, doncs, ha sigut que aquesta gent han volgut fer el rellotge important. Així com aquí, amb els cotxes, s'ha volgut fer un Mercedes o el Ferrari, doncs aquests senyors ara fan rellotges tipus Ferrari o tipus, doncs, Aston Martin. Algo fora sèrie, i els fan pagar, com que en fan tirades curtes, els fan pagar a preu d'or. I això, doncs, llavors aquesta gent doncs s'han forrat i s'estan forrant els que tenen marques bones. I tu fixa't que una persona, o bé un, que més o menys es guanya la vida, abans deia, cony, es comprarà, no sé, un Mercedes o un Porsche. Ara això ja compta menys. Home, si van amb un top Ferrari, d'això doncs també compta. Però si no, doncs, quins rellotge portes? Oh, un Rolex. I un Rolex com? Ah, un Rolex Mille Miglia, un Rolex, etc. O bé un Patek Philippe, m'entens? O bé un Vacheron Constantin, o bé un Breguet. Doncs tots aquests són marques suïsses, doncs que vull dir que, clar, han agafat un mercat i com que de milionaris, doncs cada vegada no n'hi ha més. I més budia a Xina. Aquí potser, aquí més aviat menys. Perquè aquí amb els impostos que ens foten, em sembla, jo ho dic perquè soc de la classe mitja, i ara em sembla que ja no seré, aviat ja no ho seré. No. Perquè em van fotent unes garrotades a tothom, i és clar, i llavors això em sembla que aquí ho tenen mal entès, tota aquesta gent. Ho tenen mal entès els que són de dalt. Però els que tenen ben, els que estan ben entès, com a Xina, per exemple, o bé d'altres països, doncs aquí sí, compren a xorro aquests, i fan cua per comprar aquests rellotges. Et dic això, fixa't el canvi que hi ha hagut. O sigui, les coses amb el temps i amb els anys tot canvien. I el que té una idea i aquella idea qualla, doncs va cap allà. M'entens?
2: Teniu relleu generacional amb la Fira del Rellotge? És a dir, el jovent s'interessa per la rellotgeria o...
1: El jovent només s'interessa per la rellotgeria aquesta que et dic d'alto standing. Tot el de més, tot això de com tenim aquí rellotges antics del segle passat i de l'altre i tot això. Sí, com venen és bonic de veure-ho, però més aviat no els joves, sinó els que tenen certa edat, perquè llavors diuen, no, que d'aquest rellotge retera estava a casa dels meus avis. Aquella caixa així, sí, però jo l'havia vist allà. O sigui que, bueno, nosaltres esclar, fem història, i la història la tenim de conservar, i això és les ganes nostres, m'entens? Ara, a la fira, que vingui, que els brocanters i els col·leccionistes aquí, que les parades que portin rellotges de tota mena, perquè de rellotges, això que dic, de moderns, també n'hi ha de moltes classes, i no, tampoc no, alguns no són de tan mils, no tan mils com Omegas, alguns, o bé, no sé, Fortis, alguna altra marca que és més assequible, i en canvi, doncs, és maquinària i bona maquinària.
2: Yes.
3: Tenim un museu del rellotge. Aquest museu es va començar a fer de mica en mica. Quantes peces hi poden haver al Museu del Rellotge en aquest moment? Com ho podríem valorar, les peces, la quantitat de rellotges diferents que hi ha?
1: No, aquí cada... Es tindria de valorar peça per peça, d'això, perquè alguns sí que perquè són, doncs, autòmates, perquè hi ha aquell que hi ha un ocellet que canta, sí. O bé l'altre que és com un òrgan petit.
0: Almenys en tenim 300.
1: Sí, jo crec que n'hi ha 300 i pico, però esclar, el valor pràcticament total...
3: No deia valor, deia quants, jo deia per número, deia per quantitat de rellotges, ah, sí, podem tenir 300, 500, 1.000, sí, no sé.
1: No, uns 300, ara anireu bé, oi, Joan?
0: Sí.
3: I aquesta col·lecció s'ha fet a base d'anar a mercat de segona mà a comprar-ne, a donacions...
1: Aquesta col·lecció és de diferents col·leccionistes que en lloc de tenir-los a casa els tenen aquí exposats. Nosaltres diem que és un museu, però és una exposició permanent de rellotges de col·leccionistes.
0: Hi ha privats, hi ha gent que ja se'ls treuen i ens els donen també per no vendre'ls així... i els hi exposem allà. Encara són de la persona, si vol
3: però almenys no tirar-lo, però estarà allà dipositats. Estan dipositats.
0: Per no tenir la casa així, doncs ens ve persona de tot arreu. També no ha dit, i cuidado, que el Museu de Sant Feliu és important. Estem emparentats a Alemanya, que és un país una mica sèrio. El poble més bo d'Alemanya està emparentat amb Sant Feliu de Codines, que és Forbagen. Doncs els d'aquí de Sant Feliu de Codines hem anat a Forbagen i els de Forbagen han vingut aquí moltes vegades. Vull dir que són dos pobles que algun feriant va a Forbagen i després venen aquí. Vull dir que també no a Sant Feliu no ho saben, a Caldes ja no ho saben. No, a Alemanya, pràcticament tota Alemanya sap que Sant Feliu també fan la fira
2: tota
0: aquesta.
2: Tota Alemanya.
0: I a vegades venen a comprar aquí. Els rellotges... Sant Feliu també, que no fem la fira i s'ha acabat el rotllo ja. Igual com aquest any, amb el campanar, si venen els del Sagrada Família, si ve el bisbe, en parlen no aquí Sant Feliu sol, en parlen a Barcelona, ho sap molta part de Catalunya, el que hi ha a Sant Feliu.
2: S'ha fet un conto, oi, també, Dani Forn?
3: Sí, que jo anava a dir, ara que ha parlat de Forbagen, a Forbagen, Triberg, hi ha els famosos rellotges de cucut, que vas allà a les botigues i els famosos rellotges de cucut de la Selva Negra són de tota aquella zona i realment és molt xulo de poder-ho veure. Llavors, aquest any, aprofitant la 30a fira, hem fet un conte que es diu El poble que volia escoltar el temps. Sant Feliu de Codines, el poble que volia. I explica una miqueta la història dels dos campanars de Sant Feliu. Explica el per què es va fer un segon campanar, perquè primer n'hi havia un, i una mica la història de la fira del rellotge des de que es van fer després els dos campanars, es va celebrar els 200 anys, com ha dit el Joan abans, i a partir d'aquí aquí es va anar fent cada any aquesta fira del rellotge. Aquest conte estarà durant la fira, tothom el podrà tenir, el podrem vendre, el farem arribar a escoles i el farem arribar a llar d'infants i tot, perquè amb coses d'aquestes és quan es coneix la història d'un poble, evidentment, i aquí se li ha d'agrair sobretot al Joan, perquè ens ha fet tots els dibuixos que hi ha aquí amb aquest conte, i que són uns dibuixos preciosos, són uns dibuixos corradíssims, i el Joan ens ha fet...
0: Són pocs dibuixos, però expliquen la història.
3: Expliquen tota la història que volem dir. I a més, a l'última pàgina hi ha el que la Fira del Rellotge ha deixat a Sant Feliu durant aquests últims 30 anys. Últims 30 anys, per exemple, el llegat que ha deixat la Fira del Rellotge és la campana de la residència d'Agustín Santa Cruz, el rellotge de sol de la façana de l'Ajuntament, el rellotge d'il·luminació del campanar de l'església, la il·luminació dels rellotges, que no hi havia rellotges, a més hi havia forats, doncs el rellotge i la il·luminació també l'ha fet, el rellotge de la rotonda commemorant el 25è aniversari, i per últim, el que es fa aquest any, que és l'arranjament del campanar gaudinià de l'església perquè es pugui visitar.
1: I el segon, espera't, un moment, i el segon any de la fira vam posar en marxa el rellotge de Can Laureano,
3: de Can Rodó,
1: perquè funcionés, però com que no se n'han preocupat més, doncs ara tot,
3: ja no funciona.
1: Tot està parat.
2: Ràpidament, per acabar, quin rellotge us agradaria tenir si no hi hagués límit de pressupost, Josep?
1: Home, ens agradaria, en aquí que ens falta potser en l'exposició, un rellotge autòmata i que no sé, autòmata estil com, per exemple, de, doncs, ja a Berna, o bé ja amb alguns altres països... Doncs,
3: el de Múnich, per exemple,
1: doncs,
3: no?
1: El de Múnich, ja, sí, doncs, escolta, no gran així, però més petit, un rellotge amb molts autòmates, com aquell que diu que és vers, i musical, doncs encara més. Però, esclar, això n'hi ha pocs, i llavors, doncs, esclar, tindria que ser un col·leccionista que deixés anar bastantes mils per poder-ho fer. Potser ho arribarem a tenir, també.
2: Quin és el rellotge més antic que heu tingut a les mans? No vist, que heu tingut a les mans.
0: La Mollà.
1: Els rellotges més antics són, i els que ja els tenim nosaltres aquí, que són de l'any 1700 i pico.
2: 1700 i pico.
1: Sí,
2: aquest és el més antic que has vist mai.
1: No, sí, perquè els més antics són de l'any 1700 i en tenim un d'inglès, un especialment el de Mollà. Nosaltres, aquí els que es feien en diferents pobles d'aquí a Catalunya, però tenim un d'inglès i un altre, no sé, d'un test.
0: Els feien ferrers, sí, els rellotges.
1: Són de l'any 1700 i pico, són de com de diu, del material aquest, de llauna, oi, són?
0: I de ferro,
2: de llautó.
0: Sí. I anaven amb una busca, només, i se sap l'hora bé, que si la busca marca les 3, és les 3. Si marca entre mig de les 3 i les 4...
3: Són 4-4.
0: Ara ens hem anat complicant la vida, que volem els segons o minut...
2: Els rellotges expliquen només l'hora o també expliquen històries?
1: Home, algun rellotge pot explicar història, perquè nosaltres hem tingut algun rellotge, per exemple, que ens va deixar algun, que el va treure, doncs, d'un que havia estat en la Segona Guerra Mundial, pres en aquí, en el...
2: Auschwitz.
1: Auschwitz, jo, per aquí, sí. I del seu pare, doncs, ho va poder recuperar. O sigui, en aquest cas, sempre... Ja, nosaltres tenim aquí un rellotge de això de, que diem, de Vic.
2: De Mollà.
1: De Mollà, que també ho vam treure d'una casa de pagès, sembla ser que ens han dit d'una casa de pagès de per aquí el d'això, com se diu, aquí el Penedès, de per aquí dalt a Vic.
0: Però pensa que el rellotge no és el rellotge l'important, és el temps. No ho saps, que la vida, l'emissora, tot depèn del temps.
2: Ara anava a fer l'última pregunta.
0: El rellotge és el temps, ho ha de comprendre la
2: Joan,
0: gent.
2: Si
0: això sempre serà etern,
2: si,
0: això.
2: Si aquesta fira fos un rellotge, imagineu-vos, si la fira fos un rellotge, quin tipus de mecanisme tindria?
1: Tindria un mecanisme, per nosaltres, un mecanisme mecànic, que és el que ens agrada. O sigui, no un mecanisme electrònic ni de quarts, sinó un mecanisme...
2: D'antes.
1: Igual com els cotxes avui dia, que ja són elèctrics, doncs, en canvi, per mi els cotxes, doncs els cotxes el que m'agrada són els que tenen el carburador, que tenen les bieles i que tenen l'hèlice per
0: principalment
1: fer...
0: El mecanisme que hi posem nosaltres, que no pensis que per comptes d'anar a dormir, potser hem d'estar fent coses, que no corre sol les coses.
2: No.
0: Quan diuen allò, ho fa el poble, allò. Si no es mou persones, doncs, com nosaltres, allò queda parat, com totes les coses. Si aquí a la ràdio hi sou aquí, és perquè algú és aquí.
2: Ara.
0: I tal dia i tal hora. Si haig d'anar a una reunió, si haig de fer, la família també t'espera. Ho has de deixar tot per continuar. I per això aquesta fira del rellotge ha trobat aquestes persones que 30 anys han de ser unes persones ja especials que duri d'aquesta manera això. Poques persones, no 300 ni 4, amb poquetes persones s'ha fet tot això. I aquest deixar de coses al poble, que poques entitats han deixat aquest patrimoni al poble. Cada any deixem coses com ara el campanar. Val molts cèntims el campanar. S'ha hagut d'arreglar bé,
2: Tot això com ho podeu finançar?
0: Venent
2: rellotges?
1: Doncs una mica...
2: No, per la gent que ens escolta, que ho sàpiga, també s'ha d'explicar això.
1: Col·laboradors. Hem de ser col·laboradors, que alguns ens donen alguna cosa, una mica, i uns altres una mica més, i mirem alguns que ens en doni bastant més.
0: Del poble i de fora,
1: esclar, vull dir que sí. Ens refiem, doncs, d'alguns que ja col·laboren quasi cada any, i llavors, doncs, aquests, doncs, els anem... Mirarem de no deixar-los al contrari, a veure si en tenim algun de més. I si aquest any que hem fet una despesa molt important, no podem aguantar-ho tot, doncs farem un crèdit a la caixa i com que de mica en mica amb les entrades mirarem d'anar-ho tornant, m'entens? I l'any que ve una despesa ja no la farem tan gran i així compensarem una cosa amb l'altra.
2: Teniu subvenció de l'Ajuntament?
1: Sí, l'Ajuntament es dona com moltes entitats, sí. Em sembla que es dona 1.500 euros a l'any.
2: Perfecte. Doncs res més, arribem ja al punt de 2:15 de la nit. Un plaer haver parlat amb vosaltres de tanta història, de tants anys i de tants rellotges, i que per molts anys hi puguem continuar sent. Nosaltres com a ràdio, vosaltres com a,
0: sí,
2: com a nosaltres, fira de rellotge.
0: Ja ens agradaria per molts anys. Ja
1: ens nosaltres especialment amb aquest senyor que

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Comença De tot i de res, fent i parlant de tot i de res, amb Clara Blancafort i Paola Pazmiño.
1: Bona tarda! Com esteu, gent? I tornem a ser... Aquestes dues setmanes de... se m'han fet molt ràpides.
2: És que no, després de molt temps, però el que ens veiem normalment entre setmana i setmana, el que passa és que se m'ha fet etern.
1: No, a mi no, eh?
2: A mi se m'ha fet...
1: L'últim cop que vam estar aquí, que no hi havia l'Isaac...
2: Bé, han sigut dues setmanes horribles. Hem tingut exàmens, que ja vam parlar d'això l'últim programa, per tant, no podem parlar. Però hem estat fent, no sé, a mi se m'han passat,
1: bueno, a mi no.
2: Tantíssimes.
1: També haig de dir que he tret molt males notes, per tant, que és cert que... Bueno. Vale, d'acord.
3: Un 5 avui... a mates no és mala nota.
1: He tret un 5 a mates, nois? 5 pelat.
4: Saps quina va ser la meva nota més alta de mates?
1: Quina?
4: Un 2.
1: I per això et vas posar humanitats, no?
4: Exacte.
1: Molt llesta, cert. vale, avui, com heu pogut comprovar, estem aquí, bueno, la Clara i jo, i el petit Isaac, que ha tornat.
3: Visca!
1: Visca, la Pepa. I la Martíner, pels Martíner pels amics, Martina per la gent corrent i normal. I ja està.
2: Podríem fer un petit apunt de que ja que som quatre, ens podríem comparar amb l'equip de que no surti d'aquí.
1: No, és que tot això és perfecte.
4: Vale. Però jo vull el perquè.
3: Fot patir.
2: Vale. D'acord. Coneixeu tothom qui són, no?
4: Sí.
2: Per tant, l'indiscutible... És la Martina és el Marc Andreu.
1: La Martina és el Marc Andreu. És que ho és tant,
4: ai, però...
1: perquè és
3: parla
1: imprescindible.
3: Salat, parla salat. Has de parlar de ses illes.
2: Però si el Marc Andreu és de Barcelona.
3: No, n'hi ha un que parla, n'hi ha un que parla salat.
4: No, però no és el mateix aquest.
3: No.
4: Aquest no és calvo. Aquest
2: el
4: és
2: Marc
4: gay,
2: Andreu és el
4: calvo,
2: que és gay, que és super...
3: Sí. Ah, no, vale, és veritat. És cert, és cert.
2: Hi ha molts gais.
1: A més, la Martina és molt Marc Andreu perquè és imprescindible, però alhora és com... O sigui, és com una... En plan, en el nostre programa és una mica invisible, saps? En plan, que a vegades bé, a vegades no, però tots sempre pensem en la Martina.
4: Yeah.
1: És així, eh?
2: I ja està.
1: És així, sí,
2: la Martina
1: yeah.
2: és el nostre Marc Andreu.
4: Yeah. Oye, però jo tinc molt més cabell que ell.
1: Cert, és l'única diferència.
4: Anava a dir, i no sóc gay.
3: Però això no és verdad.
2: Llavors, la gran diferència entre Marc Andreu i la Martina
1: és el cabell. És trans!
3: Hola, trans!
4: Clara aplaudeix. Ets transfuga. Oh, val.
2: D'acord.
1: Bé, la Martina és el Marc Andreu.
2: Llavors, entre vosaltres ens queda Roger Marandell... Perdó, m'ha agafat un...
1: Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I hem tingut disputa.
3: A mi m'han encasellat a la Marta Montaner i jo molt de...
1: Amb la Marta menys, eh?
2: Amb la Marta molt de respecte, perquè la Marta és...
3: Però és que la Marta és una formigueta treballadora. Jo no sóc una
1: formigueta treballadora.
2: Però t'esclavitzem molt. Vas començar com la nostra formigueta treballadora.
4: La Clara tampoc,
1: No és,
3: eh? No hi ha cap formigueta treballadora.
4: És que tu series la més, Marta.
1: Però jo sóc la Juliana.
2: Ja,
1: tio,
2: perquè és la que s'escandalitza. D'aquí qui es posaria a cridar? Ah, el Ter Stegen li ha posat el destre sant.
1: De fet, quan hem arribat... Quan hem arribat, arriba la Clara i ens posem, bueno, amb engegaletes, no? I li dic, és que vaya puta locura, tio! Vaya locura! Hi ha d'aquí lotus, tio! És que... Vaya puta locura! I llavors la Clara m'ha dit, en plan, què lol, són les galetes? I jo, però, no, realment pensant...
2: Com si haguéssim deixat aquí un lingote d'oro, sí, saps? Sí. I era un paquet de lotus a mitja cama.
4: Oye, però... Ja ni vella, eh? Unes lotus.
1: Veus? És que està en Marc Andreu. O sigui?
3: Parem-ho tot, que hi ha lotus.
4: A mi no m'agraden les lotus, perquè són les de cafè, no?
3: Què dius?
2: No.
4: No són les que venen amb el cafè,
1: sí,
4: a vegades.
1: O sigui, que elles... Sí.
2: Estan superbones.
1: Estan molt bones.
2: Bé, això. Vale, jo accepto que Paola Pazmi és...
3: A.K.A. Muslim Girl.
2: És... Juliana Canet.
1: Cert.
2: Però jo em considero... Més Roger Carandell.
4: Per què? Justifica la teva resposta.
2: D'acord. Perquè...
4: És que el Roger...
2: Jo crec que soc... En plan, de l'Isaac no podem riure obertament. De mi sí que és per riure obertament. Tothom riu, de... Tothom riu del Roger. És que és el
4: és
2: millor.
4: És cert, és el millor.
2: Però a la vegada és el seny del grup.
3: És una mica patata, el Roger. A mi...
1: Roger, ai, no, amb el Roger menys.
2: Amb el Roger menys.
3: Jo sé que esteu superengoriladas amb aquest programa, però a mi... m'agradava molt i me'ls veia, me'ls veia tots, tots, tots.
4: Jo
3: tots,
4: les
3: tots,
4: catifes
3: tots.
4: Vermelles, totes.
2: La detectiva
3: no
2: del cor.
3: Sé, no sé.
4: Totes.
1: Mm. A mi m'encanta.
4: Però el Roger sempre porta com, en plan, la direcció del programa i diu, ara farem no sé què, ara farem no sé quantos. I tu?
2: I jo no acordo res. Però és que l'Isaac tampoc, l'Isaac el tenim allà dintre, la meitat de cop.
4: Ja. Yeah. Cert.
3: Esclavizat.
4: En la pecera.
3: Engarjolat.
2: Bé, doncs, jo Roger Grandell, ja, perquè ho dic
1: hi haurà un duelo de Roger Grandells.
3: Jo ja, no, jo ja no ho vull ser pas. Jo no
4: qui
3: vull
4: vols
3: pas.
4: Ser, doncs?
3: No, jo sóc el tècnic d'ell està allà darrere, que li diuen de tant en tant. Mariví, posa'm les cintons, de què?
2: És el de ses illes. Deixem-lo, no sabem qui és.
4: Aviam,
2: no.
4: Intenta fer
1: tu.
3: Ja ho parlo solat.
4: No te'n penses.
3: Calla, calla. Sa Martina ha vingut avui perquè s'ha...
1: Sabuí.
2: Realment.
3: Esveí.
1: Sa Martina ha vingut sabuí.
3: Esveí.
4: No, no.
2: D'acord, de què anàvem a parlar?
1: No, és que parlar de diners. Nois, és que jo sóc tan pobra, però... Però és que sóc pobra, però d'aquí... En plan, d'aquí bastant seré rica en experiències.
2: Oh. Lo típic, no?
3: Oh.
4: Sí. No treballes un montón, tu.
1: Sí, però també gasto un montón, per tant...
4: És que la plaça...
3: Un montón, montón.
4: Jo gasto més, crec. Podem,
2: no.
4: Mira, podem
2: tu,
4: obrir,
2: tu ets ara mateix, no ens
4: podem obrir ara mateix la compta del banc i veure quants diners ens hem gastat aquest mes.
1: Vale.
4: El passat. Vale.
3: Hòstia, jo me n'he gastat molts.
4: Jo també. Mes,
3: però molts.
2: No, jo no, eh.
1: A més, mira, ara, o sigui, potser no me n'he gastat tants, però tinc,
2: jo tinc
1: molts pendents per
2: encara,
1: gastar.
2: Eh?
1: Tinc molts pendents per gastar. Llavors...
3: Jo és que entre pràctiques de cotxe, que si no se queda la uni, que si no se queda Suïssa, que si no se queda... Que...
4: Entre cafè del 365, entre...
1: El 365 no.
4: Ja, però és que el tinc al costat de la uni i la,
1: igual,
4: la cafeteria de la uni val molt car.
3: Em faria vergonya.
1: Vale, i com es fa això per veure-ho exactament?
3: Jo no ho sé pas.
1: O sigui, perquè jo veig tot el que m'he gastat, però no em posa en plan al mes, saps?
2: A mi això m'està carregant.
4: Però teniu imagen?
3: No.
1: No.
2: Sí.
4: És que a mi només em surt febrer. Caca.
1: És que a mi em surt tot, en plan...
4: Bueno, jo el febrer...
2: Estem a 4 de febrer.
3: 4
4: estem,
3: de febrer.
4: Estem a 4, eh?
1: Ah, vale. Vale, 3, pensa que era un mes sencer i dic...
2: Estem a 3 de febrer. No, jo normal crec que em deixo poc. Jo crec que gasto entre 300 i 400 euros al mes.
3: Oh. Mireu.
4: Però com ho mires, això?
3: Entra... O sigui, del 1 de gener al 31 de gener, 440...
4: Jo és el que em gasto, eh?
1: Vale, aviam. 25 més 15.
2: Hòstia.
3: T'ho ha de dir, More, què tens?
1: No, home, no m'ho diu. O sigui,
3: tens
1: em diu tot el...
3: Sí,
1: o sigui...
3: sí que surt.
2: A mi no se'm carrega i estic menjant lotus.
3: Mira, despeses.
2: Tu, bé, problema de merda. Estem aquí amb el mòbil intentant mirar el desto. Bueno, de mentre...
3: El 3 de febrer has gastat, de moment... 59,
2: en què creieu que és com...
1: 60 euros, hem gastat el mateix en aquest mes.
2: En què creieu,
1: creieu
2: que és com legítim gastar-se tants diners? O sigui, creieu que és normal gastar-se com 400 euros al mes al Zara? O...
1: Mira. Oh. Hola. Vale, de l'1 de gener, de l'1 de gener al 31 de gener, 300 euros.
4: Jo 390 despeses i ingressos. 200 euros.
1: Ja, jo ingressos molt menys.
2: Números
1: o sigui,
2: negatius.
3: No, clar, jo ingresso que... sí perquè ara curro, però...
4: Ja, jo també.
2: Jo vaig ingressar tots els diners de Nadal i del cumple.
4: A l'escola, què et paguen?
3: 359.
1: Ja!
4: Està molt... Bueno, és que fas cada dia.
1: Només
4: he
1: treballat al menjador.
3: No, en plan, em va arribar l'oportunitat i vaig dir... Però ara és una putada perquè se m'està allargant el puto carnet per culpa de la feina, perquè només puc fer un dia pràctiques.
4: Clar.
3: Però bueno. És el que hi ha.
1: Ja.
4: Heu que hi ha. Heu callat.
1: Vale, l'altra cosa...
3: Però
1: és
3: jo vull que responguem a la seva pregunta. En plan, en què és legítim?
2: En què és legítim gastar-se diners? És a dir, és més legítim gastar-se 300 euros al mes en el tar de comprar-se roba o en sortir a festa i anar a fer cafès?
3: Per mi sortir a festa és lo peor. En plan,
4: sí,
3: el que,
4: no
3: és, el que són cubates a la disco... Per mi és criminal.
1: Plan, o sigui, criminal que... en plan que et gastes molts diners...
3: Clar, això que et diuen... Fuà, és que vaig sortir la nit i em vaig gastar 150 euros. Jo dic,
4: és que
3: però,
4: en quin moment?
3: Com pots fer-ho, això? En plan...
1: Jo sé com. O sigui...
3: Bueno, perquè no, vas allà
2: i... Però perquè divendres vaig sortir de festa i crec que em vaig gastar 50 euros. Una festa on no havia ni de pagar entrada.
4: 50 euros et vas gastar?
2: Sí, que no és tant.
1: Jo,
2: però,
1: aquesta
2: dius...
1: última, no, perquè ja anava conscient de dir... sóc pobra, nois...
4: I no vas veure.
1: Però ja, sí. Ah. Però, en plan, em vaig, o sigui, em vaig portar beguda de casa i llavors allà... Tipo, jo sempre torno boja i vinga, va, jo us convido. I no vaig convidar.
4: Molt bé.
1: Em va convidar l'Anna.
3: De res.
2: No, jo, però perquè abans d'entrar a la discoteca vam anar a un bar de còctels.
4: Llavors, és que clar, això... Però això, clar, per què? Això per què?
1: No, és quan? Que això...
2: Perquè vam sortir de festa a... On era? Era la Diagonal.
3: Ah, però a bar no?
2: No.
1: No, jo no.
2: Jo vaig anar a festa al Cesc.
3: Ah, sí, aquella, vale.
4: Ai, és que
2: era això, i vam anar primer a un bar de copa, que era superxulo, era còctel, superguai, però valia 15 euros. No
3: per
2: sé
3: cert,
2: què. Llavors, els cubates dintre la discoteca valien 10 euros. I, bueno, anar sumant...
4: 50 al final.
3: Després parlem de divendres que ve.
1: Vale.
3: Perquè ha sortit plan, eh?
1: Mm, vale. Doncs, jo, o sigui, jo mai oblidaré el cop que vaig anar a un finde a Sant Antoni de Calonja per sortir de festa un dia, i em vaig gastar en un finde més de 200 euros.
3: Molt boig.
4: De festa.
1: I entre anar i tornar, perquè clar, a part, si a la Costa Brava no pots anar amb... Bueno, sí que pots, l'únic
3: no,
1: que som però, tontes.
3: No.
1: Però, o sigui, no és fàcil anar amb transport públic.
3: El tren arriba
1: no
3: fins a Lloret.
4: Yeah.
3: Llavors, a partir de Lloret ja es torna a posar com per dins, llavors llavors anar cap a la costa és complicat.
1: Has d'agafar com un d'aquells busos privats que et valen una pasta.
2: Oh. Bueno, nosaltres ho vam fer de manera rata. Quan vam anar a Sant Antoni, que vam anar fins a Girona amb tren.
3: I després agafes un bus públic d'aquests i...
2: Que valia 7 euros.
1: Que pensa que jo em vaig gastar 20 euros anar, 20 euros tornar, eh? Clar, i eren 40 euros que jo m'havia gastat al finde. Només de transport.
4: Públic.
1: O no, no, privat.
2: En bus.
1: O sigui, en bus d'aquells que et porten...
3: En plan,
1: per
3: tots
1: els pobles
3: en plan,
1: de
3: Parna,
1: la costa.
3: Parna,
2: en plan alça.
3: Però és un timo, clar.
1: I llavors, a Costa Este, que a Costa Este el cubata valia 12 euros. T'ho juro.
3: Quan hi vam anar valia 12 euros, també, eh?
2: És cert que anàvem tan borratxos a fora que ningú es va comprar.
1: Ja, és veritat, és veritat.
3: Jo crec que no vaig gastar... Sí que vaig gastar la consciència.
1: Nois, no beveu. Estem aquí dient...
2: Jo vaig gastar... No, jo me'n recordo que quan vam anar a Costa Este nosaltres...
3: Ai, m'ho
2: has
3: passat
2: tan bé. Tan a fora, teníem tan botellón a fora que a l'entrar, en plan, eren ja com les 4 i la meva consumició va ser una Coca-Cola sense alcohol perquè no podia més.
3: Però, de fet, portau la consumició de menor, en plan, era un refresc. Jo vaig intentar agafar-ho i no...
1: És veritat.
2: Tu portaves la consumició de menor, tenint.
3: No, nosaltres.
4: Que ja som... Tu ja no ets menor.
2: No.
4: I tu ja no ho seràs.
1: Ja.
4: Com ho sentiu?
1: Jo, de moment, no sé.
3: Jo vaig tenir una petita crisi el dia dels 18.
4: Va ser jo també. En sèrio? Jo sempre, juro,
3: no sé. Però em va agafar una cosa en plan supertonta, eh? De dir, no sé, algo va canviar en mi vida, que en el fons no va canviar res. No,
2: jo, a mi, jo, amb el que segueixo indignada és que ningú m'ha demanat el DNI encara. I fa un mes. Que,
1: ja,
2: més
1: carinyo,
2: però
1: és que si fa anys que comprem tot el que volem i no ens demanen el DNI... Doncs
3: pues ara, que tens 18.
4: Quin dia vam anar amb tu a comprar alcohol un dia al Condis?
2: Sí.
4: Va ser amb tu?
2: Sí. Que era menor. Bueno, també hi eres tu,
1: no,
2: però ningú ens va demanar.
4: Per què era que hi ha alcohol?
2: Per la castanyada.
3: A Suïssa amb 16 anys pots comprar alcohol.
1: Al país, i en per país em refereixo a Catalunya lliure.
3: Digo!
1: Nació, estat i país. Estava fatal.
4: Que ens vam passar que flipes.
2: Que ens vam passar que flipes. Quan? Amb diners i amb alcohol.
3: Ah, a la castanyada. A la castanyada.
1: Sí. Doncs... Vale, l'altra cosa que volíem parlar és que l'Isaac no sap el que vol dir girl math.
4: Perquè és un home.
3: Concepte en...
1: Perquè és un home.
3: Concepte
1: nou
3: a la meva vida.
1: És cert. Però no ho has sentit mai?
3: No, mai.
2: Girl math. En plan, que si tu pagues un sopar i tot la resta t'han de fer bífum de la seva part...
4: És gratis.
2: En plan, tu estàs guanyant diners d'aquests bífums.

0: Tarjetazo.
1: No, els peixos cubanos no valen res, vale, t'entenc, però els francs suïssos que valen com el doble.
0: Però és igual, perquè és una moneda que aquí no val res, llavors és com, vale, si tinc monedes i bitllets, és
2: sí,
0: com...
2: Ja, és com, vale, ja. Jo, a mi
3: és monopoli. Passa,
1: Buah, a mi això em va passar quan vaig anar als Estats Units. Crec que em vaig estar-hi 3 setmanes. És dir, ara no sé si van ser molts... No sé, potser que tothom s'hagués deixat això, però crec que em vaig gastar $900, una cosa així, en roba i en plan... merda.
3: Màxim però... són 1.000 euros, però...
0: Però és que 1.000 sí, paus és una barbaritat.
1: Però perquè tenia dòlars en efectiu. Em van donar $900 en efectiu.
0: Clar.
2: A veure, espera't.
1: I jo no me'ls podia gastar aquí. Llavors, clar, jo... El meu objectiu era... M'havia de gastar els $900. Tres setmanes
0: però
1: que...
0: Però amb què polles et gastes 900 paus?
1: Plan, jo tenia
0: en
1: tot pagat.
0: En 3 setmanes.
1: No havia de pagar ni l'hotel, ni el menjar, només quan sortíem a sopar. En plan, no ho sé, no ho sé amb què em vaig gastar $900. En roba... En el Chick-fil-A i en... No ho sé.
2: A mi em va passar això, no a tan gran escala, no em vaig gastar 1.000 euros ni de puta conya, però em va passar quan vam anar de viatge a fi de curs a Anglaterra amb els pounds. I va ser com... Vaig arribar a l'aeroport... En plan, jo vaig passar-me els dies pensant, me'ls haig de gastar tots perquè no me'ls guardaré, en plan... I quan vaig arribar a l'aeroport em quedaven com 50 pavos i em vaig comprar un lip kit de la Kylie Jenner.
0: El duty free.
2: A l'aeroport. Bona inversió, eh? Perquè aquí no me l'hagués comprat, però bueno.
3: Jo per mi els cafès són gratis.
2: Buah. Per mi també.
1: A mi em fan mal els cafès.
2: A mi no.
3: Jo és que
1: a mi econòmicament em fa mal. Ja. Buah, és que la Apple Pay és...
0: A l'Apple Pay és criminal.
2: L'Apple Pay ha fet del consumisme una cosa extrema, total.
1: Que no és ni de treure la targeta. Ja la targeta ja treu molt com de la física dels diners,
2: però...
1: Amb el mòbil, que fas dos clics que...
2: Cling, cling.
1: Que ni ho notes.
3: Jo és que ara que ho estic pensant... O sigui, és que no estic treballant ni ara. I estic gastant molts diners.
0: Bueno, nena...
2: I comprar... Buscant. I compreu moltes coses online? No. M'imagino que li taxi.
0: Sí.
1: Bueno, jo jaqueta, em passo ara... les classes al Zalando.
3: Però el Zalando és molt car, eh?
1: Buah, però... Avui he fet una compra de 130 euros.
2: Jo sabeu que... Jo sóc addicte a Shein.
1: I en 3 coses.
2: Oh.
1: A Shein. És que...
2: I a més, com que tot és superbarato, però alhora no ho és. En plan, és com, jo tinc mogollon de coses d'un euro i de 2 euros i de cop m'estic gastant 70 euros, que dius, com pot ser això? En plan,
0: a mi també
2: impossible.
0: Em passa això. A mi, jo ara estic addicte a buscar falsificacions bones a internet.
2: Ja veuràs la més aquesta.
0: Em vull comprar unes UGG que valen 130 pavos per 30 euros, saps?
1: Ja, una cosa,
3: què opineu
1: sobre això? Tu m'has dit on et vas comprar l'Stanley falsa.
0: Mhm. Ja et passaré el link, o sigui, te la compro jo i ja quan arribi...
3: Què opines sobre això? Perquè jo vull editar les meves amigues de la uni. Buah, una amiga meva m'ha passat un link d'una jaqueta de North Face que ella la té i és literalment... És real.
0: Idèntica.
3: El que passa és que és de Xina.
1: Del Haco.
0: Sí,
3: I total, jo me l'he comprat i clar, o sigui, una jaqueta que val 140 euros, 200 euros, m'ha costat 27.
2: Està a tope de bé,
0: jo si és bona, me la compraré.
1: La Thaís en té una que és superbona i és del Haco, però és... En plan,
2: però és North Face.
1: En plan, no me l'he posat, però que es veu, en plan, que no saps. Doncs
3: pues una amiga meva ha començat. Que no sigui, em sembla fatal, los pequeños niños cosiéndote la chaqueta.
2: Els petits nens
1: també estan fent la de North Face real.
0: Segurament són de la mateixa fàbrica, amor.
3: Diu, bueno, es mejor que la hagan en un polígono que en un sótano.
1: Les dos les faran un sótano.
0: Classisme a nivell...
3: Les dos les faran un nen.
2: Evidentment, que això et sembla malament. No és que si tu et compres aquesta jaqueta estàs a favor de l'esclavització dels nens. Aviam.
0: No, jo també estic bastant en el carro de la Xina, eh? Yeah. Jo no sóc addicte, eh? De fet, em controlo molt i compro només coses que necessito, però...
3: Jo no
1: sóc una víctima del capitalisme i del consumisme.
3: És que online sempre m'equivoco. En plan...
1: És que online és molt més fàcil, eh? Online és molt més fàcil com... Perquè, en plan, com comprar moltes coses. Perquè és com, dius, va, això, no sé què, i és com, no t'ho has d'anar a provar, no ho has d'agafar...
0: No, jo roba mai, eh, online, no.
3: Jo no sé demanar ni un Uber Eats. O sigui, vaig demanar un Uber Eats un dia a un macro del cau que estàvem a... On estàvem?
0: Explica, és molt bona aquesta història.
3: És increïble.
0: Vam anar com a Roda de... Bueno, no sé,
3: a la Roca, a la Roca de Village. No, a l'escola.
2: Ah, vale.
3: Ai,
2: què? Què dius, Martina?
0: Mare de Déu.
2: D'acord.
3: Vam anar allà a fer una reunió que era tot el dia tal i havíem de demanar sopar. amb una amiga meva. I vam demanar un Uber Eats

0: i vam demanat així, un tal super... demanem
1: sushi.
2: Què patateo?
0: Pizza.
3: Pizza.
2: Va, nena, explica la puta història.
0: I que és el mercandrieu total.
2: Que reditxa, Anna Frank.
0: Que nosaltres allà fardant a tothom, en plan... hem de demanar sushi, no sé què. Som uns pringats amb el tàper.
2: Que l'explica ella, coño.
0: I, total, es fa esperar, no sé què, i em diu, estoy aquí, tal. Baixo jo sola. No hi havia ningú perquè...
2: El del globo, en plan, el... Sí, sí. Ai, la persona.
3: La persona que està allà al repartidor.
4: Se t'ha escapat, eh?
2: No,
0: el fullet tortuga.
2: Què dius?
0: Perquè tenen una motxilla de tortuga.
4: És la primera persona en dir el biciclista del globo.
2: Biciclista.
3: No, és que això és un tema, eh? Fullet biciclista.
2: El ciclista del globo o el del patinet
4: elèctric. El que va en patinet elèctric.
0: Bueno,
4: què va passar amb el sushi?
0: Vale, total, que vaig baixar sola i, clar, a la Roca del Vallès no hi viu ningú. En plan, bueno, sí, però la gent no surt de casa. I està tot fosc. Literalment una llum al final del carrer.
2: Però per què és tan redicha? Pues explica-lo
0: ja. Em sequestraran avui, no sé què. I...
3: Tia, o sigui,
2: ho explicaré jo, al final.
0: Vale, no, és que estic tenint com hype a la història.
3: I després serà tremenda merda.
0: que no, és divertit.
4: I es van deixar la salsa.
0: No em van portar soja. No. Que no és això.
2: Nena, ho explicaré jo real.
0: No, vale, i jo em va trucar el senyor i jo, hola, ¿dónde estás? No te veo. I jo, en la calle de la iglesia, tal.
3: De la
2: iglesia.
0: I em diu, ay, creo que te veo al final de la calle, ¿vas de rojo? I jo, no, voy de azul, tal. I dic, bueno, creo que sé dónde estás, perquè jo li veia l'ubicació, en plan, al mapa. Vale. I dic, bueno, voy donde estás tú. I ja va baixar la meva amiga, que ens vam demanar juntes al sopar, i va, Martina, no sé què, portes aquí 20 minuts esperant. I vam anar cap a la plaça aquella. Vaig anar a la plaça aquella i no estava. I dalt em torna a trucar i em diu, ¿dónde estás? I jo, en la Roca del Vallès.
3: Quina por, m'està fent por ara.
0: I em diu, jo estoy en Badalona.
3: És real.
2: La cachotonta va demanar al puto sushi de Badalona.
3: És real.
0: I clar, li vaig pagar el sopar perquè després jo trucant a l'Uber Eats, no sé què, devolver-me el diner, no sé què.
3: Ah, o sigui, li vas pagar el sushi i no vas menjar sushi.
0: No vaig menjar sushi.
4: I no sé si vas menjar el fullet tortú.
2: Total.
0: Sí, total. Em va fer una ràbia, tio, i no vam sopar.
2: Aquesta era la història que ha trigat 10 minuts.
3: Tot això, els 20 minuts que tenim de programa, hòstia, tu.
2: No, però si les math girls, ara entenc el concepte.
3: Entens, oi?
2: No entenc el concepte. Però a mi és una cosa que no m'entra al cap, en plan...
3: Sabeu el que odio jo? Haver de pagar pel transport. O sigui, jo, en plan...
2: Hòstia, us explicaré un story time ara.
3: Pagar per menjar, vale. Pagar per roba, vale. Pagar per... O sigui, per coses que tindré a les meves mans i que tindran un ús, ok. Pagar per un concert, doncs vale. Però pagar per anar? O sigui... Com?
4: També fa molta ràbia.
2: Tu ho haguessis passat fatal a Suïssa. Mira, a Suïssa. Aquesta setmana he anat a Suïssa amb les meves germanes. Cada cop que pujàvem al tram, s'havia de pagar 2 francs per persona. O sigui, 6 euros cada cop que pillàvem. En plan, que pujàvem al tram. Evidentment, no hem pagat...
3: Ah, nana on sigués.
2: On sigués. O sigui... En plan, fas una parada, són 2 francs.
4: I no pots fer...
2: Fas 10, són 2 francs.
0: I hi ha revisió.
2: Cada cop que pugis. En principi hi ha revisors i la multa és una pasta. Però bueno, en tot cas... Ens vam colar, perquè normalment no n'hi ha, i ens vam colar absolutament a tot. En plan, no vam pagar res.
3: I la teva cosina com ho fa?
2: Té el SwissPass, que és com...
3: Ah, vale, com la teva mobilitat.
2: Exacte. Que, però és molt més cara
0: però
2: allà.
0: Però Suïssa no és però com en plan, hagut... el primer món, en plan Suïssa, tal... Ai, Suècia, o sigui... tal, que és, el transport és gratis i la gent...
4: No, és molt car, però va molt bé.
2: Exacte. Ja. Però a més, Suïssa... O sigui,
3: perquè, de fet, la gent li deu semblar barat. O sigui...
2: Bueno, aviam, o sigui...
3: No?
2: O sigui, és car... Com... Per nosaltres és hipercar, per ells és car,
0: que
2: però és equivalent. No ho sé.
3: Aviam, realment...
2: 30 euros 3 mesos, no.
3: O sigui, deu ser més car que aquí, però realment aquí, si no tens la teva mobilitat i vols anar a un bus E9 d'aquí a Barcelona, et costa 6 euros, eh?
2: Ja.
3: Que, man, és molt.
0: Jo he pagat 4 euros per anar a Barna.
2: No, però és que el tren allà és més car que l'avió. O sigui, en plan, si jo hagués volgut agafar el tren allà, hagués hagut de pagar més diners que el que vaig pagar per anar fins allà a l'avió, saps?
3: En sèrio? T'ho
2: juro. Llavors, el primer dia vaig anar a buscar la meva cosina, la vaig fer com la sorpresa de ja, hem arribat, ho penjaré tot a Insta. No he pensat res. Llavors, al primer moment va ser en plan, vale, ara hem d'anar a buscar les meves germanes a l'aeroport, perquè va haver-hi sí, com tot un sí, lío. Sí. Total, que per anar-hi el més ràpid era anar fins al centre de la ciutat i agafar un tren fins a l'aeroport. Clar, el tren sí que hi ha molts revisors, però val una pasta. En plan, potser m'has gastat 20 pavos per anar fins a l'aeroport. Una parada.
3: Ja. Yeah.
2: Total. Que, bueno, vam decidir acolar-nos, tal, pujo el tren, i amb la meva cosina diem, vale, hem de fer un plan. Si ve el revisor,
3: clar,
2: què fem? I jo vaig dir, bueno, doncs apago el mòbil i dic que tinc el suïspas aquí i que no el tinc. I ella em diu, no, t'aixeques, fas veure que t'estàs pixant i te'n vas al lavabo i et tanques. Total.
3: Però això encara pitjor. És real.
2: Total. En plan, pugem, ens assentem, el tren comença com... arranca, diguéssim, se'm comença a anar... i entra just un revisor que ve com corrents.
0: Ah,
2: jo em vaig... No, em vaig cagar. I llavors, el que, en plan, la meva reacció va ser... Clar, ara, bueno, sí que hi ha càmera, ho veureu. En plan, m'aixeco i començo a anar al lavabo així. Plan...
3: com si s'estigués cagant, nois, no. pels qui no...
2: Però en plan...
4: que t'estan gravant.
2: Bueno, sí, ja hi ha la càmera que està gravant.
4: Ara,
3: era una broma.
2: Sí,
3: està gravant. Ah, vale.
2: Bueno, en tot cas, va ser... pila de gràcies, la meva cosina es va pixar. I ja està. En plan, sempre ens passen coses d'aquestes. Però que és per dir que el transport públic a Suïssa és molt, molt, molt, molt, molt car.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Que si anéssim, ens haguéssim colat a tot.
3: Total. Si sí, ja ho fem aquí quan no hem de pagar res ni...
2: Sí, yeah. sí.
0: Jo d'aquí 10 dies haig de pagar otra vez.
2: La té mobilitat.
3: Buah, però està superbé. Jo no sé quan.
2: O sigui, jo...
3: L'està molt bé.
2: A mi no em, sap, no em
0: 43.
2: Fa mal.
0: Per, jo per família desestructurada.
2: No. No sé què no es diu així.
0: Sí. Què?
4: Jo per família numerosa també pago menys.
2: Jo també. Jo pago 30.
3: De fet, tots. Jo 30 no crec.
2: Sí, buah,
4: 30. Ai, que tonta. Està desesperada perquè el Cesc... Ja... segueixi estudiant alguna cosa, perquè si no perdem els dos comptes de família.
2: És veritat.
3: Hola, sí, no, el clar. 21 ja està, eh? El 21 s'ha
4: tornat si a fer un paper. Però si fa a la universitat o fa un cicle superior...
2: Ah,
4: no.
2: Sí? Ostres.
3: Perquè
2: pues
3: com que representa que li paguen els teus pares. O sigui...
4: Que, perquè clar. Suposa que ja viu per ell sol clar, i ja clar, no clar. Aconseguim els destos. I perdria no, però... els destos per la universitat sí? De la Maria i la meva.
2: Que és la meitat, eh?
4: Que és la meitat.
2: Jo hauria de pagar 1.200 i estic pagant 600 l'any.
0: Jo estic pagant superpoc, també.
2: O sigui, 600 és completament... Està superbé.
4: 1.200.
3: Ja, que fort.
4: No està malament, 1.200
2: no,
3: a l'any. No està gent
2: jo el cicle pagava això. I no hi havia descompte a família nombrosa.
0: Home,
2: però ara l'únic pago la meitat.
0: Hi ha gent que paga 9.000 euros.
3: I més, eh? O sigui, és
2: les
3: una
2: privades,
3: bogeria.
2: Buah,
4: les privades, 2.000,
2: 13.000. La de la Nick i la de la Kelly.
0: Home, sí. Vol anar a la Batoliva, no?
3: Eh?
0: Vol anar a la Batoliva.
3: No, crec que al final no, però...
2: No?
3: No, o sigui, crec que se n'anirà a Holanda.
4: Miss de Nick. Que serà el triple.
3: Però bueno, que jo vaig anar... O sigui, vale, en plan, que jo estic super en contra de que hi hagi universitats privades i de tot. Però, en plan, quan vam anar a veure la Batoliva, perquè vam anar un dia a Barcelona i vam dir, va, doncs anem. I perquè ella s'ho estava com plantejant, no? Si anar allà o no. Que són 10.000 euros a l'any i és moltíssim, però vas allà i, bueno, és una cosa... O sigui, és un paradís, eh? En plan... És una cosa...
2: Bueno, però és un campus que flipes.
4: Que volia fer la Batoliva.
3: Ja, és com Hogwarts.
0: Relacions públiques, màrqueting...
4: Però que allà entres amb un 5, no?
3: Sí, sí, clar.
2: És privada.
3: Jo també vaig entrar amb un 5.
4: I ara pagat entrar.
3: Vas entrar amb un 5, però perquè la teva carrera no volia anar a ningú, no?
4: No vas entrar perquè fos privada, vas entrar perquè...
3: Sí, no passa res.
0: És privada.
3: No passa res, Martina. Això vol dir que ets una alternativa.
2: Total.
0: No ho soc. Van dir que no ho soc.
2: Oh, qui t'ho ha dit això?
3: Per què? Qui t'ho ha dit?
0: Una persona. M'ha dit que no soc alternativa i que soc una pija.
3: Les meves amigues encara més
2: alternatives. El teu jersei no em diu això.
0: El meu dit tampoc. No, però en sèrio.
3: La Martina amb la seva jaqueta North Face falsa.
0: No, però en veia qui dieu.
4: I soc una pija.
0: És una NPC.
3: No.
0: Vale, perquè jo avui estic molt en plan... Ho estic pensant molt i t'ho juro que haig de fer un canvi en la meva vestimenta perquè això no pot ser.
4: Qui t'ho ha dit?
3: Però si vesteixes bé.
0: No vesteixo bé. En plan, sí. Jo em llevo per matí i em poso a ajornar l'alarma per pensar-me l'outfit. O sigui, estic així, pensant l'outfit.
2: No te'ls penses la nit abans.
3: Jo m'ho penso la nit abans.
0: No.
4: Jo m'ho penso la nit abans, així
3: em puc aixecar. O sigui, més o menys, penso, aquest top me'l posaré segur. Llavors, ja triaré pantalons. O
4: jo em deixo l'outfit preparat a la cadira.
3: Perdó. Doncs això, que jo m'ho penso la nit abans. I m'ho deixo preparat a vegades,
4: jo sempre m'ho deixo preparat.
0: Jo miro el que està net. Que combini.
3: Per dos programes?
2: No, en plan, fem part dos d'aquest programa.
3: Llavors, ah, vale, d'acord.
2: I així podem seguir parlant
3: d'això. Vale, vale.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Xarxa.
5: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
6: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
5: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres USTEC ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plan local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
7: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
8: Aquí hem fet això perquè la gent, ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
7: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
5: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina, el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
9: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Avui, ben pendents de la final de la Copa de la Reina de futbol.
1: Sí, el Barça juga a partir de les 9 del vespre a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. La final, les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, aquest podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: I una altra Copa de la Reina d'hoquei patins, on el Vila-sana intentarà defensar el títol.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final probablement contra el Gijón, que està guanyant en aquests moments davant del Benvibre per un contundent 4-0. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: I a la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'han disputat o s'estan disputant les tornades dels quarts de final.
1: I ja tenim el Sant Andreu classificat per la final, la 4, que jugarà el 10 i 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliagmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos, no ha estat possible i queda fora de la final a 4. Ara a les 8 disputa el seu partit. El Mataró juga contra el 6 a Roma. Havia guanyat a l'anada per 13-9.
0: I pel que fa al futbol, jornada unificada a la Primera Federació Masculina.
1: Europa i Sabadell lluiten per ser el play-off descent, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a la segona, i el Nàstic se la juga i podria fins i tot perdre avui la categoria. A les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan disputant ara mateix, o repassar també 11s en alguns partits importants que tindrem en el decurs d'aquest programa avui dissabte 16 de maig de 2026. Per exemple, com dèiem, aquesta gran final de la Copa de la Reina a Gran Canària, Barça Atlètic de Madrid a partir de les 9 i ja amb 11 del conjunt blaugrana.
1: Sí, aquest serà l'11 de Pere Romeu, Catacolla a la porteria, Mapi León, Salma Paralluelo, Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Batlle, Aixa i Brooks.
0: Doncs aquest serà l'11 del Barça per aquesta gran final davant de l'Atlètic de Madrid de la Copa de la Reina a partir de les 9. I autèntica final també a les 9 a la Primera Federació Masculina per a dos dels equips catalans, de fet per als tres, eh? Però en un dels duels s'enfronten, quin partit, Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
2: Bona tarda. S'acaben d'obrir les portes del nou estadi Costa Daurada per viure aquesta 37a jornada, penúltima de Lliga, amb aquest derbi català aquí a la ciutat de Tarragona. El Nàstic es juga la vida. Si no guanya, pot convertir-se avui mateix en equip de segona federació, situació que contrasta amb els interessos d'una Europa que busca jugar al play-off d'ascens. Ja sabem, l'11 del Nàstic de Tarragona l'ha escollit per Pablo Alfaro, encara no ha ensenyat les seves cartes. Adai Benítez, per part del Nàstic de Tarragona, formarà amb Dani Rebollo sota pals, la defensa de 4 que situa Sergio Camus a lateral dret i Ander Toilo a lateral esquerra, amb Enrique Pujol i Mangel Aleix a la defensa, el capità Òscar Sanz i Marc Montalvo mig del camp, per davant la línia de 3 mitja puntes formada per Kylian Abdallah, el francès torna a l'11 inicial, l'acompanyen Jaume Jardí i Àlex Jiménez, Marcos Baselga, la referència ofensiva per aquest partit que ha de començar a partir de les 9 del vespre amb arbitratge d'un segovià que mai ha xiulat a cap dels dos equips, Néstor Olgueras, i amb 600 entrades que s'han cedit als aficionats del Club Esportiu Europa, ja veurem quina és la resposta de l'afició del Nàstic de Tarragona per viure, com dèieu, aquesta gran final del penúltim partit de Lliga a la Primera Federació.
0: Aquest serà l'11 de la Nàstic, de moment Adai Benítez, que encara no ha fet públic a l'11 de l'Europa en aquest partidàs. A les 9 també recordem Sabadell Antequera en aquesta Primera Federació Masculina, on el Sabadell podria recuperar lideratge tenint en compte que l'Eldense líder, que té un punt més, i l'Atlético Madrileño, que té un punt menys i és tercer, s'enfronten entre ells. Per tant, tot el que no sigui una victòria de l'Eldense combinada amb una victòria arlequinada en el comiat a la nova Creu Alta, que per cert estarà absolutament plena, podria implicar que el Sabadell recuperi el líder lideratge i depengui de si mateix en l'última jornada. Moltes emocions les que viurem a la primera federació masculina i també les que estem vivint en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina. Quarts de final, primer partit al millor de 3 i ara a aquesta hora tenim un partit en joc.
1: El duel entre el Calafell i el Reus i de moment sorpresa perquè el Reus està dominant per 0-3. Queden 6 minuts perquè finalitzi la primera part i aquest marcador encarrila doncs una possible victòria del Reus. Encara queda molet tota la segona part, però d'acabar així saltaria la sorpresa perquè recordem el segon partit seria a Reus i és el millor de 3 a aquesta eliminatòria dels quarts de final.
0: Déu-n'hi-do, contundent l'inici del Reus a la pista del Calafell. A la Champions femenina, quarts de final, tornada. Ja tenim el Sant Andreu a la final a 4, defensarà el títol. Després, ara ho comentarem amb més detall, d'un partit molt emocionat a la piscina del Buliac Meni. El Sabadell n'ha quedat fora i a aquesta hora busquem que el Mataró sigui el segon equip català en aquesta final a 4. Juga Roma, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs de moment sembla a hores d'ara que hi haurà un segon equip català aquesta final a 4 de la Champions League que s'ha disputat el proper mes de juny a Malta i és que pocs minuts, de fet, 50 segons per acabar el primer quart, l'assolim centre, atenció, Mataró està guanyant per 0-2. El primer gol l'ha marcat Clara Espart i el segon ha estat marcat també per Caral Bertran. Suposa aquest 0-2, amb la qual cosa, si tenim en compte el resultat del partit d'anada jugat a Mataró, en aquest moment l'equip de Dani Ballat tindria 6 gols de marge al seu favor en aquesta eliminatòria. Per tant, doncs, a punt d'acabar el primer quart, 6 Roma 0, assolint centre, natació Mataró 2.
0: Doncs van bé les coses pel Mataró. A veure si aconseguim que el conjunt mataroní també es classifiqui per aquesta final a 4 de la Champions femenina, on, com dèiem, tindrem el Sant Andreu, que defensa el títol. Finalment, el Sabadell no ha pogut passar. I a l'Eurocup femenina, semifinals, tornada. Ja tenim un equip català al Catalunya a la final. S'ha classificat aquesta tarda i ara ho busca el Barceloneta.
1: I, de moment, les coses semblava que anaven una mica bé, perquè recordem, a l'anada 12-12. Per tant, empat en piscina contrària. El Barceloneta necessitarà aquesta victòria. Estava dominant, però acaba just d'empatar a la Trieste. Ara mateix 3-3 al marcador. El partit es troba al primer quart.
0: Doncs així estan les coses. I en bàsquet estarem ben pendents en el decurs d'aquest programa de 3 partits que encara no comencen. A la Lliga CB, a la 32a jornada, el Manresa ja salvat. Rep el Saragossa, la tercera FEB eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic a partir d'un quart de nou entre Vic i Mollet. Ens n'informarà des de Ràdio Vic en Pep Portet. I a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, segona eliminatòria, partit d'anada a 2 quarts de nou entre el Lleó i el GEC.

0: Vinga, són les 8 i gairebé 12 minuts del vespre. Com cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, som els de l'Enjoc, amb el bo i millor de l'esport català. Ens encanta quan arriba aquesta època de l'any, perquè hi ha moltíssimes coses en joc, moltíssims títols, ascensos, descensos, tota l'emoció de l'esport català doncs a través de la teva ràdio local. Avui comencem amb hoquei patins i amb la Copa de la Reina, aquestes semifinals que jugaven avui el Vila-sana, que avui s'ha tret una mica, podríem dir, aquella espineta de partits recents o els últims anys davant del Fraga.
1: Sí, perquè el Fraga, recordem, havia estat la gran bèstia negra del Vila-sana aquesta temporada. De 6 derrotes del Vila-sana en totes les competicions, doncs el Fraga l'havia guanyat en 4 d'aquests partits, és a dir, de 4 de les derrotes eren davant del Fraga, i l'última precisament divendres passat a la semifinal de la Champions, de la final 4. Avui el Vila-sana s'ha acabat emportant la victòria, per tant acaba accedint a la final després de guanyar 0-2 amb gols de Luchi i Agudo i també de Jimé Gómez. Del Vila-sana es planta a la final després de superar el Fraga. Repassem com havia anat els partits previs. Als quarts de final, el Benvibre havia superat el Vigues 4-2 i el Telecable 4-0 davant del Palau. Aquests eren els partits d'ahir, deixaven els dos catalans fora. Els partits de dijous, el Fraga havia guanyat 2-1 al Cerdanyola i el Vila-sana 2-1 al Manlleu, en l'últim amb l'única partit de quarts amb doble presència d'equips catalans. El Vila-sana ja és a la final, espera rival, que probablement serà el Gijón, perquè està guanyant amb contundència davant del Benvibre per 5-0.
0: Doncs s'haurà d'enfrontar segurament, pràcticament segur, demà a partir de la 1 de la tarda, de la 1 de migdia de la tarda, a l'equip anfitrió, a Gijón, però el Vila-sana avui s'ha desfet de tot un Fraga per 0-2, una victòria que ha deixat molta satisfacció al vestidor del Vila-sana. Així ens ho deia ara fa una estoneta una de les seves jugadores claus, que ara fa uns dies també anunciava la seva retirada, Maria Porta.
2: Bé, l'accés a la final ha estat dur, sabíem que seria un partit difícil, ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat. Hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.

0: just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Vinga, 8 i 14 minuts, continuem a l'enjoc. Hem obert el programa amb la Copa de la Reina d'Hockey Patins, però estàvem molt pendents també de les competicions europees de waterpolo, competicions europees femenines, on tenim ja una mica de tot. Comencem per la Champions, quarts de final tornada. Ja tenim un equip català de final a 4, un altre d'eliminat i un altre que ho prova. Anem cap a l'equip que està jugant ara mateix, al Mataró, a la piscina de la Roma. De moment anaven bé les coses. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Sí, dic que l'equip italià ha marcat un gol a 13 segons del final del primer període, gol de Maxine Schaap. Amb la qual cosa, el marcador ara reflecteix un resultat de 1-2 a favor de la Solim Centre Natació Mataró. Ha començat ja el segon període amb una exclusió de la jugadora italiana Sara Carossi. Dic que hi ha hagut dos llançaments de penal que no s'han transformat, un per cada equip, un penal comès per Hauschild, que Hearn, l'australiana Hearn, no ha transformat, i un penal de Chiappini, la jugadora del CIS Roma, que la nord-americana Jill Rumer, jugadora de la Solim, no ha pogut transformar. Per tant, doncs, ja en el segon període d'aquest partit, CIS Roma, una Solim, Centre Natació Mataró 2.
2: Doncs de moment, victòria de la Mataró, que ja havia guanyat de 4 gols al partit d'anada. De moment, marge de 5 gols per a les mataronines. Abans, aquesta tarda, ja havien jugat Sant Andreu i Sabadell.
4: Sí, el Sant Andreu ha acabat aconseguint classificar-se per la final a 4, on intentarà doncs defensar el títol de la Lliga de Campions aconseguit la temporada passada. Ho tenia complicat perquè venia amb un empat a 11 del partit d'anada i, a més, jugava a la piscina del Buglianmeni en grec, però ha guanyat d'un únic gol de diferència, 14-15, i, per tant, es planta doncs aquesta final a 4, que serà el 10 de juny, les semifinals a Malta, i el 12 de juny, la final. El Sabadell ja venia amb una mala renda, havia perdut de 5 gols de diferència al partit d'anada, 12-17. Li tocava remuntar la piscina, ni més ni menys que de l'Olympiacos, i no ha estat possible. Ha acabat perdent per 10-8, i per tant el Sabadell que no podrà ser doncs en aquesta final a 4, on ja tenim 3 equips classificats, el Sant Andreu, com dèiem, l'Olympiacos i el Telecom hongarès.
2: Doncs el Sant Andreu continuarà defensant el títol d'una manera èpica, perquè ha començat perdent el partit amb desavantatges, en aquest cas de 2-3 gols. Ha acabat aixecant-ho, ha forçat els penals, i els penals, una gran Martina Terré, doncs ha estat clau en aquesta victòria que ens comentava aquesta tarda, ben cofoi, ben content. El seu entrenador, Javi Aznar.
5: Una victòria treballadíssima, molt patida. Crec que han fet un partit en què s'ha complicat molt d'inici, amb moltes faltes en contra, amb un arbitratge que ens ha castigat molt, però que hem aguantat, hem resistit com hem pogut i hem arribat al tram final, que se'ns ha complicat també molt, amb dos gols en contra i un penal en contra, i a partir d'aquí hem fallat el penal i l'equip ha tirat de coratge i hem pogut arribar als penals amb l'empat a 11. I després, doncs, bueno, es notava que això ens ho emportaríem, perquè l'equip estava que s'ho creia molt, i crec que la tanda de penals, doncs, la Martina extraordinària, com sempre, i l'equip també extraordinari, perquè no ha baixat els braços i ho han tret.
2: Doncs ho han tret, així ens ho deia Javi Aznar aquesta tarda. El Sant Andreu, que continuarà defensant aquest títol de Champions, no ho podrà fer el Sabadell, que ha caigut davant l'Olympiacos. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Com era d'esperar, l'Astralpul Natació Sabadell s'ha acomiadat de la Champions femenina de waterpolo d'enguany. A més, ho ha fet amb derrota novament davant l'Olympiacos per 10-8 al Pireu. L'equip de David Palma arrossegava els 5 gols de desavantatge del partit d'anada a Can Llong, i la veritat és que no ha estat ni a prop de fer un ensurt a les gregues. Un partit que ha començat amb igualtat en el marcador, però aleshores les locals han encadenat un parcial de 5-0 que ha fet que es disparessin en el marcador amb el 6-1. En algun moment en concret, l'Astralpul ha pogut arribar a maquillar les diferències, ha pogut pogut situar-se a només un gol en el marcador, però finalment el triomf ha estat de les gregues per aquest 10-8 que esmentàvem, a més en una eliminatòria en què el club no ha pogut comptar en aquest partit de tornada amb les lesionades Natasha Rybanska ni tampoc Judith Forca. Per tant, es queda sense bitllet l'Astralpool per la Final Four de Malta en aquesta edició de la Champions, molt marcada per les baixes que ha patit el tècnic David Palma, i l'últim objectiu de la temporada serà la divisió d'honor, el play-off, que arrencarà amb el factor piscina en contra més a la semifinal davant el Mataró.
2: 8 i 19 i més waterpolo europeu Eurocup femenina, semifinals tornada. Ara mateix tenim en joc el Barceloneta.
4: Sí, tenim en joc el Barceloneta. S'està enfrontant al Trieste en aquesta tornada. A l'anada havien empatat a 12 i ara mateix un únic gol diferencia aquest partit. De moment està guanyant la Barceloneta per 4-5 davant del Trieste a la piscina del conjunt italià. Per tant, aquest gol ara mateix doncs donaria la classificació per la final al Barceloneta i hi hauria una final catalana.
2: Sí, perquè abans el Catalunya ha aconseguit una proesa, eh?
4: Sí, el Catalunya ha acabat emportant-se la victòria per un contundent 4-11 a la piscina del Mana de Budapest. Recordem que el partit d'anada havia acabat molt ajustat amb un 13-13 i a la Catalunya doncs, li tocava reaccionar en una piscina llunyana. En aquesta de Budapest doncs, ha acabat guanyant amb contundència. 4-11 és la primera final europea de la història del Catalunya.
2: Doncs vinga, anem cap a Hongria a felicitar el seu tècnic, el Javi Melmonte. Javi, com estàs? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Pues, molt content. Hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final. Sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots.
2: Clar, no hem pogut seguir en directe, però clar, 4-11, ens hem quedat doncs, gratament sorpresos. Quin tros de partit heu fet per aconseguir un resultat com aquest, no?
0: Sí, la veritat és que teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat que sigui gairebé la perfecció.
2: Sí, precisament et llegia aquesta setmana, no?, a l'Independent de Gràcia, que deies precisament això, que la clau havia de ser millorar defensivament. I, clar, 4 gols encaixats en un partit com aquest demostren que heu fet la feina que volíeu, no?
0: Sí, sens dubte. La veritat és que tot l'equip a nivell defensiu ha estat molt actiu, molt encert també, i després pues, la nostra portera Laura Ars pues, ha fet un partit tremendo que ha deixat la porteria a 4 gols.
2: Què significa pel Catalunya aquesta primera final europea de la història?
0: Sí, a nivell femení sí, a nivell masculí ja van jugar unes quantes finals en la dècada dels 90, però sí, molt... Pues, la veritat és que estem tots molt contents, la veritat. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat. Teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
2: Ja, suposo que és un reforç moral brutal i en certa manera també una esperança de cara al futur del Cata, no? Dir, hosti, aquí tenim un equip que potser ens pot donar moltes alegries.
0: Sí, ojalà seguim molts anys junts tots plegats.
2: Molt bé, escolta, amb aquesta final, si pot ser que sigui amb el Barceloneta, no? Millor una final catalana.
0: Bueno, al final les finals no has d'escollir rival, però sí que és veritat que si és el Barceloneta, pues, el desplaçament serà bastant més proper.
2: Molt bé, doncs escolta'm, Javi, moltíssimes felicitats per aquesta final i res, a gaudir. Aquesta final la llegia per aquí 27 de maig i 3 de juny, la anada i tornada.
0: Correcte, sí, entre setmana, en dimecres.
2: Doncs ho seguirem de ben a prop. Javi Belmonte, moltíssimes felicitats i a gaudir-ho.
0: Moltes gràcies.
2: Avui 23 minuts, alegries les que ens ha donat el waterpolo pel Sant Andreu, pel Catalunya, veurem si pel Barceloneta, que està jugant ara mateix, i també pel Mataró. En futbol volem una altra alegria, en la Copa de la Reina, que el Barça disputa la gran final a Gran Canària en poc més de mitja horeta.
4: Sí, començarà a partir de les 9 del vespre aquesta final davant l'Atlètic de Madrid. El Barça, com deia, juga a Gran Canària, vol aconseguir la tercera Copa de la Reina consecutiva, la dotzena de la seva història, i a més sumar un nou títol en aquesta temporada, ja fent el triplet, perquè té la Lliga Femenina, la Supercopa, i doncs ara hi vol unir-hi aquesta Copa de la Reina. I recordem que el proper dissabte doncs, té la final de la Champions a Oslo davant de l'Olympique de Lió.
2: Doncs una final que començarà a partir de les 9 i canalitza d'aquesta manera el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
7: Si algú crec que hem fet bé i hem gestionat de la millor forma possible aquesta temporada és que jugui, seguim tenint una identitat, però un cop tenim baixes, que ja n'hem tingut en dies importants, en partits i en escenaris molt grans, hem ajustat petites coses en funció de la jugadora que jugava i crec que hem seguit tenint una identitat molt marcada i una idea molt clara de joc. Així que demà, per molt que tinguem la baixa de la Laia i per molt que tinguem la baixa de la Caro, estic convençut que seguirem tenint un Barça super, super reconeixible. Si tu penses el que has fet anteriorment, surts al camp creient-te una superioritat que no t'has de creure, perquè per jugar bé, per fer el futbol que nosaltres fem, necessitem humilitat i necessitem confiança per fer les coses. Llavors, nosaltres demà sortarem com si no haguéssim guanyat anteriorment cap Copa de la Reina, i aquest és l'objectiu, i jo com a entrenador intento inculcar dia a dia que el treball en equip ens aproxima la victòria.
2: Doncs a veure si arriba aquesta victòria, la 12a Copa de la Reina del Barça i la 3a de consecutiva. A la prèvia del partit també hem escoltat una de les jugadores més importants del vestidor blaugrana, la Marta Torrejón.
8: Com ja he dit, no? És una final, és partit únic. Tu jugues tot en aquests primers 90 minuts i tant elles volen, sortiran a tope, ho donaran tot. Ja la Lliga està solucionada, la Supercopa ja ha passat. Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un titular aquesta temporada. I nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes, i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: Doncs a veure què és el que aconsegueix fer el Barça davant l'Atlètic de Madrid a partir de les 9. Recordem que Hansen i Alexandri són baixa per lesió, i l'11 de Pere Romeu, el recordem?
4: Doncs sí, Cata Coll a la porteria, Mapi León, Salma Parelluelo, Claudia Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Valla, Aixa i Brooks.
2: Doncs aquest serà l'11 del Futbol Club Barcelona a partir de les 9 a Gran Canària davant l'Atlètic de Madrid en aquesta gran final de la Copa de la Reina. Per cert que avui, o a les últimes hores, hem sabut que dissabte vinent també hi haurà pantalla gegant a Plaça de les Glòries per la final de Champions, la gran final de Champions en 7 dies. El Barça, que ha jugat 2 títols el pròxim dissabte a Oslo davant l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Vinga, ens aturem 3 minutets i parlem de més futbol. Hem de parlar de primera divisió, del play-off d'ascens a primera federació, de la primera federació, del play-off d'ascens també en aquesta categoria. Moltes coses aquí a l'Anjo.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT, i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. I milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
4: En joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
5: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. És moment de parlar de la primera divisió de futbol, que demà viurà una apassionant jornada, la penúltima, amb moltes coses en joc per Girona i per Espanyol. Aquests són els partits de demà.
6: Sí, perquè els dos estan a la part baixa de la classificació amb 3 punts respecte al descens a l'Espanyol, amb un respecte al descens al Girona, i no li toca un desplaçament fàcil al Girona perquè a les 7 de la tarda visita l'Atlètic de Madrid, ni més ni menys. L'Espanyol a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, visita el camp d'Osasuna, i el Barça més tard, a un quart de 10 del vespre, rebrà la visita del Betis.
5: Doncs a Girona i Espanyol que se la juguen, que demà, depèn de la combinació de resultats, podrien ser equips ja salvats, si la cosa es torça, doncs haurien de jugar-se-la a l'última jornada. Però la millor notícia és que tots dos depenen de si mateixos. El Girona, com ens deia l'Anna, això sí, amb una visita complicadíssima al camp de l'Atlètic de Madrid, un camp on voldran acomiadar a Griezmann, que demà juga el seu últim partit amb l'Atlètic de Madrid a casa seva. i un Girona amb un punt per sobre de la zona de descens que marquen Mallorca i Llevant. Ara mateix són els dos equips que acompanyaria l'Oviedo de camí a segona divisió. Mitchell, el tècnic del Girona, en la roda de premsa prèvia al partit que ha fet avui, és ben conscient que aquest partit s'ha de guanyar sí o sí.
7: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar. L'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més. Per mi, molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessitem els tres punts, i és un partit, una final, que hem de fer les coses de la millor manera. Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà.
5: Doncs el Girona que depèn de si mateix, com també l'Espanyol, després d'aquesta esperadíssima victòria entre setmana davant l'Atlètic Club, la primera en 19 partits, que va provocar les llàgrimes de Manolo González i que deixa l'Espanyol 3 punts per sobre del descens que, com dèiem, marquen Mallorca i Llevant, que precisament demà s'enfronten al camp de Llevant, a València. Per tant, un partit on mínim dels dos equips puntuarà. Un Espanyol que juga al camp de l'Osasuna, que està empatat a punts, amb 42 punts tots dos. S'ha comentat a les últimes hores que els podria interessar un empat, com acostuma a passar en aquestes situacions, però Manolo González ho té clar. Ell només pensa en la victòria.
8: Bueno, que el fútbol tiene estas cosas siempre, que al final en fútbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que le importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el 2-1. No hay más, si sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos. La competición no te permite relajación, es lo que hay, esta competición es lo que es. Y bueno, permite que el día siguiente recuperes bien. Ayer ya toca otra vez preparar el partido y hoy volver a prepararlo al máximo. Hay que llegar mañana con las pilas cargadas, el equipo moralmente llega bien porque la victoria te refuerza a nivel anímico sobre todo, pero sí que es verdad que nos refuerza a nivel anímico, a nivel de confianza cero, a nivel de confianza. Vamos a muerte para no dar ni un balón por perdido ni descuidar ningún detalle mañana.
5: I demà, però en aquest cas a un quart de deu, perquè ja no juguen a Real Barça, rep el Betis, últim partit de la temporada a casa, possibilitat pel Barça per fer el ple de victòries a casa com a local aquesta temporada. Si demà guanya, haurà guanyat tots els partits com a local a la Lliga aquesta temporada. Aquest seria un fet doncs, històric, que destacava Hansi Flick a la roda de premsa avui prèvia, però, òbviament, amb un nom propi, com és el de Robert Lewandowski, que avui ha anunciat que marxa. Hansi Flick, evidentment, se n'han recordat i molt del davanter polonès.
9: He treballat amb en Robert 4 anys i hem guanyat 9 títols junts. Tots els títols que he guanyat han estat amb ell. Per mi és un privilegi haver treballat amb ell, perquè és un professional. Cada dia fa tot el que ha de fer perquè el seu cos estigui al màxim nivell. És un model de comportament perfecte pels jugadors joves i és per això que encara està jugant aquest nivell. Ara vol fer un canvi i es vol mudar. Això és bo per ell i potser també per al club, perquè així podem reestructurar una mica l'equip. Valoro molt haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic i també un gran futbolista.
10: Also a great player.
5: Vuit i gairebé 36 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà, l'Ona Sant Adrià juga el partit d'anada de la gran final.
6: Sí, l'anada ja, doncs, aquesta eliminatòria d'ascens a Primera Federació s'enfronta a la Reial Societat B a partir de 1:45 del migdia.
5: Doncs Ona Sant Adrià, que busca ser el segon equip en aquesta categoria la pròxima temporada, al costat del Barça B, perquè recordem que aquesta campanya, tant la EM com l'Europa, han baixat i, per tant, només el Barça B ara mateix tenim a Primera Federació Femenina. Ona Sant Adrià, que és el filial del Badalona Women, des del primer equip, una de les jugadores, Sonia Majarín, desitja aquest ascens.
11: Están subiendo escalones cada año y obviamente que sería brutal que consiguieran pues, un ascenso también. muchas entrenan con nosotros al final y obviamente que el ritmo se nota y pues hay jugadoras como Nerea Carmona que has dicho que, o sea, han competido contra un Barça en las semifinales y es una puntuación de un 9, o sea, es brutal.
5: I a les 8 i 37 minuts ens posem a parlar també de la primera federació masculina. Grup segon, penúltima jornada, jornada unificada a partir de les 9, a partir de 24 minuts, com aquell que diu, i amb moltes coses en joc amb aquests partits per als catalans.
6: Sí, perquè tenim Europa i Sabadell mirant amunt, intentant doncs, situar-se en zona de play-off descens, fins i tot el Sabadell en l'ascens directe a segona, el Nàstic a la part baixa de la classificació, intentant evitar el descens, però avui podria certificar-lo ja matemàticament. Penúltima jornada unificada, com deies, a les 9 del vespre, i a més tenim un duel català, perquè s'enfrontaran Nàstic i Europa, un mirant avall, l'altre mirant amunt. El Sabadell rebrà l'Antequera, també, com dèiem, tots dos partits a les 9 del vespre.
5: Doncs un Sabadell que ha de guanyar sí o sí a l'Antequera, però que de retruc mirarà el partit entre el Lense i l'Atlético Madrileño. Per què? El Lense és líder, 66 punts. Sabadell segon, 65. Tercer Atlético Madrileño, 64. És a dir, que si el Sabadell guanya el seu partit amb la nova Creu Alta absolutament plena, de gom a gom, no queda pràcticament ni una entrada, si guanya en el comiat davant de la seva afició i l'Eldense Atlético Madrileño no guanya el conjunt alacantí, el Sabadell recuperaria el lideratge a una jornada pel final. Per tant, dependria de si mateix doncs, per intentar aconseguir l'ascens en l'última jornada. Un Sabadell que jugarà amb Foli, Carlos Bonaldo, Miguelete, Estals, Kaiser com a capità, Kostia, Urri, Quadri, Priego i Eneko. Aquest és l'11 del conjunt arlequinat que dirigeix Ferran Costa.
12: Juguem amb la nostra gent, que demà el primer gol l'ha de ficar el Temple, l'ha de ficar la nova Creu Alta, i arribem amb el convenciment de que totes les coses que ens han anat passant durant la temporada ens fan arribar preparats a aquest moment. Llavors, el grup, ja ho he dit, no sabem tot el que portem darrere, sabem la magnitud de la història que estem escrivint, però no ens volem aturar aquí, volem més, i ara mateix l'únic que pensem, ja hem entrenat avui, hem entrenat collonudament bé, doncs descansar i demà doncs, arribar preparats per fer un grandíssim partit.
5: Doncs a veure si el Sabadell guanya el seu partit i no guanya l'Eldense davant l'Atlético Madrileño i recupera el lideratge al conjunt arlequinat. I a les 9, el nou estadi Costa Daurada, mare meva, quin drama, aquest Nàstic a Europa, el Nàstic que necessita guanyar sí o sí per sortir del descens, l'Europa que necessita guanyar sí o sí per mantenir plaça de play-off. De fet, els escapulats podrien ser-ho avui si guanyen, i Cartagena i Algeciras no guanyen els seus respectius partits. És una carambola complicada, però podria donar-se. Una Europa que, per cert, ja tenim l'11, que no sabíem en l'anterior connexió. Doncs jugaran Flere, Guillem, Escorula, Campeny, Esgro, Jordi Cano, Meixac, Adnane, Vaca, Escarabaca i Jai. De la seva banda, el Nàstic, com dèiem, que ha de guanyar perquè ara mateix està en zona de descens. Jugarà amb Rebollo, Camus, Zoilo, Mangel, Abdalà, Montalvo, Jaume Jardí, Alex Jiménez, Òscar Sanz, Pujol i Baselga en l'11 inicial, i amb aquesta intenció per part del seu tècnic, Pablo Alfaro.
13: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar, lógicamente, que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio, y tengan premio, y premio ahora mismo son puntos. Más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá, que es importante, pero que ahora no nos va a... El objetivo lo vas a conseguir sumando puntos. Es nuestra única obsesión.
5: I del costat de l'equip de la Vila de Gràcia, doncs moltíssima il·lusió per intentar mantenir aquestes opcions de play-off. Ara mateix cinquè al conjunt graciany i, per tant, en aquesta zona de privilegi, amb un punt de marge només sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras. Adai Benítez, tècnic de l'Europa.
14: Un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar, i només la situació, i que és veritat que pels jugadors és un moment que no han viscut, perquè aquests jugadors pues, fa 3 anys estaven a tercera o dos, i jo inclús com a entrenador, i pues, és un moment il·lusionant, però amb tota la força del món, amb tota la dedicació i treball que se li ha dedicat a un equip que, però bueno, pues que estigui en la situació que sigui, o sigui com sigui, els nostres jugadors no estan acostumats aquest estadi, aquest entorn. Llavors, aquest ha sigut el primer any i ens toca viure aquest moment, en aquest moment, i afrontarem la situació de la millor manera possible.
5: Vull dir 41, i qui vol, qui estava buscant pujar a primera federació masculina, jugava avui la tornada de les semifinals del play-off de Sensel al Reus, però se li ha escapat el somni.
6: Havia empatat a 0 a Reus, tenia la tornada al camp de l'Ourense, ha començat dominant l'Ourense, ha pogut empatar Frank Càrbia, però ha acabat guanyant l'Ourense 2-1. Recordem que al Reus li valia acabar guanyant la pròrroga, si hi havia pròrroga, però si haguessin anat a penals, tampoc li valia per millor classificació de l'Ourense. Per tant, havia de guanyar sí o sí el partit perquè no podia arribar a la tanda de penals, però ni així no ha estat possible i ha acabat perdent per aquest 2-1 i, per tant, doncs, queda eliminat.
5: És una autèntica llàstima, molt condicionat el partit per aquest gol inicial de Rufo al minut 8, doncs, que li ha donat l'1-0 a l'Ourense. Al 31, Frank Càrbia donava esperances amb un gol, amb una molt bona recuperació a la frontal de l'àrea gran del conjunt gallec, empatant el partit, però quan a la segona meitat el Reus dominava, buscava el segon gol per intentar capgirar l'eliminatòria, una contra ha servit perquè Justino al minut 72 fes el 2-1 de l'Ourense, ja no ha pogut aconseguir forçar la pròrroga al Reus, i per tant doncs s'acaba el somni d'un Reus que, això sí, recordem-ho, havia pujat aquest any a segona federació, per tant ha fet una gesta, podem dir, doncs arribant fins a aquestes semifinals i fent creure a aquesta afició del Reus Redis, un equip de nova creació ara fa uns anys, que ha anat pujant i pujant i pujant a mesura que han anat passant les temporades, i avui ha estat a punt doncs d'aconseguir aquesta gesta de ficar-se a la gran final d'aquest play-off d'ascens a primera federació masculina. Però en qualsevol cas, molt bon paper per part del conjunt roginegre en aquest play-off, i per tant cal felicitar el conjunt roginegre per aquesta gesta, un conjunt roginegre al Reus Redis que comanda el Marc Carrasco, que em diu ara ja l'Albert García, que el tenim en directe a 8:43. Marc, com estàs? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Hem tingut tardes millors.
5: Sí. Pel resultat, pel joc, primer de tot, sensacions que et queden després d'aquest partit on finalment aquest 2-1 us deixa fora?
15: No, sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota

0: gol de Fran i sí que després del gol de Fran i jo crec que de tota la segona part fins al 2-1 crec que el Reus ha estat dominador, ha generat, ha trepitjat àrea. Una llàstima el gol amb la transició, però això també forma part del futbol. No hem estat capaços de dominar aquestes dues accions i res, ja ens tornem dolguts i tristos cap a casa, però amb l'orgull d'haver estat valents i d'haver competit molt bé i crec que d'haver fet mèrits els punts per guanyar aquesta eliminatòria.
1: Acabo, Marc. Potser el gran triomf d'aquest Reus Redis, no ja d'aquest any, sinó dels últims anys, de la feina que porteu fent els últims anys amb els diferents ascensos, és haver recuperat la il·lusió a Reus pel futbol perquè l'afició estava enganxadíssima.
0: Sí, sens dubte. Crec que el gran objectiu d'aquest equip, un cop vam començar, no només era esportiu, que ha estat increïble el creixement, sinó també la part social. Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada, del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala. Però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
1: Moltíssimes felicitats, Marc. Independentment de que avui el resultat no hagi acompanyat, perquè la feina que esteu fent és brutal i això ho sabeu perfectament, i l'any vinent de ben segur que tornareu a donar guerra. Moltíssimes felicitats, de debò.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vuit i 47, vinga, i un altre, en aquest cas, les competicions que ens ocupava avui dissabte era la Lliga Elit. Última jornada de moltíssimes emocions, per dalt, per baix. Ja tenim equips que han aconseguit l'ascens, els que jugaran al play-off, els que baixen. Aquests són els marcadors d'una última jornada apassionant.
2: Sí, perquè encara hi havia moltíssimes coses en joc. De fet, tres places d'ascens, perquè només hi havia el Sant Feliuenc descendit matemàticament. Els altres tres equips, doncs, han acabat baixant avui després dels resultats. També ens faltava una plaça de promoció en descens, l'ha acabat aconseguint el Rubí. Anem a repassar com ha anat aquesta última jornada a la Lliga Elit. Empat a 0 entre l'Atlètic Sant Just i el Martinenc. Victòria del Rubí 3-0 davant del Sabadell B. Victòria del Júpiter 0-1 a Castelldefels. El Sant Juan Atlètic Montcada ha guanyat 2-0 al Prat. L'Horta s'ha imposat 3-2 al Vilafranca. El Manlleu ha guanyat 2-1 al Valls. La Pobla de Mafumet ha superat el Ciutat Cooperativa per la mínima, 1-0, i també per la mínima ha guanyat el Sant Feliuenc, ja descendit per 1-0 davant el Sant Mauro.
1: Doncs ja tenim a Sant Joan Montcada campió després de la victòria davant del Prat i que el Martinenc no hagi passat de l'empat al camp de l'Atlètic Sant Just. Una victòria al Sant Joan Montcada en aquest partit davant del Prat que farà playoff al Prat Ràdio. Van Conde.
3: El San Juan Atlético de Montcada ha vençut per 2-0 al Prat i assoleix l'ascens a tercera federació. A més, ho fa com a campió de Lliga Elit després dels resultats de la resta de la jornada. Partit viscut amb molta il·lusió i un ambient de gala a Can Sant Joan i amb nervis segurament doncs, més propis de la situació excepcional que no pas del guió de partit. Als 20 minuts, Òscar Muñoz ha avançat el conjunt de Dani Sánchez amb una gran testarrada que ha buscat directament l'escaire de la porteria defensada per Guiseris. Fins a dos pals, algunes bones intervencions del porter del Prat han evitat el que seria el segon i pràcticament definitiu gol d'Òscar Muñoz al minut 80. Si el primer ha sigut una testarrada de vella factura, aquesta ha sigut una rematada de tisora que ha posat la cirereta al pastís a un gran partit del San Juan Atlético de Montcada i a una temporada que val el premi de l'ascens a tercera federació. Com dèiem, home destacat y heroi del partido, Óscar Muñoz, que a los 39 años vive un nuevo ascenso de categoría.
4: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidando. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también.

0: bien. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
1: Ascens històric per al conjunt de Can Sant Joan i cinquena derrota consecutiva per a un Prat decaigut i amb molts problemes d'efectius que haurà de fer un reset el més aviat possible. Finalment ha estat quart classificat gràcies a l'empat del Sant Mauro i la derrota del Castelldefels i s'enfrontarà precisament al Sant Mauro en la primera eliminatòria del play-off, anada a Santa Margarida de Montbui, tornada al municipal Sagnier.
2: I el martinenc també aconsegueix l'ascens. El segon de consecutiu torna a tercera 7 anys després. Després d'empatar 0 al camp de l'Atlètic Sant Just, li valia un punt. I ho ha aconseguit l'equip de Toni Carrillo, que estava ben content doncs en aquestes declaracions als companys de BTV només acabar el partit.
3: La temporada, la veritat és que brillant de l'equip, també no s'ha més, i la veritat és que hem acabat de la millor manera. Sabíem que veníem un camp on el rival doncs, té molt com un tracte la pilota, d'un costat d'un altre, és un equip que a casa fa coses interessants, i bueno, hem intentat doncs, jugar junts, buscant una contra, i al final doncs, bueno, crec que pràcticament no ens han fet gaire ocasions, i l'equip doncs, ha sigut solvent defensivament, i al final era el que necessitàvem per pujar.
4: Sí, per tots, sobretot pel club.
3: Al final aquí estem... El club està per sobre de tot, i la veritat és que el Martínez jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit, i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrée a la categoria nacional.
2: Doncs felicitats a Sant Joan Mocada i a Martinenc per l'ascens. La Pobla de Mafumet s'haurà de currar al play-off. Optava a pujar directament, però la victòria davant de la Ciutat Cooperativa ha estat insuficient i haurà de jugar al play-off i, en canvi, el seu rival que descens. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: La Pobla de Mafumet fa els deures per 1-0 i es queda sense el premi de l'ascens directe i envia la Ciutat Cooperativa a Primera Catalana. Un gol de David Cabezas a les acaballes de primera meitat ha estat suficient per la victòria pobletana. Una primera part amb joc molt trencat per totes dues bandes, però la Cope tindria una opció claríssima al minut 7 de la primera meitat en un 1-1 que trauria Nahuel Providencial amb el peu. A partir d'aquí, la Pobla mantindria el control del partit i arribaria el premi del gol després d'una gran acció de Carol que se la donava a Cabezas per superar el porter de la Cope i ficar l'1-0 a l'electrònic. La Pobla tindria dos mans a mans a la segona meitat de Pau Raya i Agus, que perdonaria el 2-0, i la Cope mitjançant Ixam tindria opcions clares per posar l'empat a través de la pilota aturada. Patiria la Pobla els minuts finals l'embestida de la Cope, però acabaria guanyant el partit, malgrat que les victòries de Sant Juan Atlético Moncada i l'empat del Martinenc no han donat el premi de l'ascens directe. La Pobla de Mafumet, que és equip de play-off, i haurà de superar l'eliminatòria davant el Rubí.
2: I qui també és, precisament, equip de play-off és el Rubí, que deixa sense premi el Castelldefels, amb la victòria del Rubí i la derrota del Castelldefels. Ràdio Rubí, Siscolara.
6: Alegria desfermada al municipal de Can Rosés després que els dos condicionants que s'havien de donar hagin portat a la Unió Esportiva Rubí a la 6a posició de la Lliga Elite i, per tant, a disputar la promoció d'ascens a tercera ref. Tot després que els 90 minuts guanyessin 3-0 el Sabadell EB en un partit dominat per part del conjunt rubinenc i a esperar durant una estoneta dins del terreny de joc aficionats i jugadors per conèixer el que ha estat al final la derrota del Castelldefels davant del Júpiter i d'aquesta manera complir amb una de les promeses que va fer el Blai Martí quan va arribar com a primer entrenador a la Unió Esportiva Rubí.
7: Recordo el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presti em van dir és una missió difícil, però hem de salvar, vaig dir tranquil que farem play-off i aquí estem, farem play-off.
6: Han de pensar ja en aquesta doncs, eliminatòria primera davant de la Pobla de Mafumet, sobretot pensant en jugar partits com ara el que s'ha disputat davant del Sabadell IB. Tot i que igualat, en els moments d'intensitat i els detallets s'han anat cap al costat de la Unió Esportiva Rubí amb una victòria contundent i que reconeixia el Marc Cabestany, entrenador del filial del conjunt arlequinat, havia estat justa.
7: Sí, el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
6: Si sent a plaça i es permeten a la Unió Esportiva Rubí continuar somiant en una temporada una mica boja, però que acaba bé.
2: Doncs acaba bé, i també pel Manlleu i pel Valls, que continuaran a Lliga Elite. Ràdio Manlleu, Marc Lladom.
8: Bé, doncs l'AEC Manlleu ha guanyat l'últim partit de Lliga Elite de temporada per 2-1 davant el Valls. Estem amb el capità Joel Puntí, que a més avui ha jugat els últims minuts vestint aquesta samarreta, retirant-te No sé com has vist la victòria, ha tocat gairebé patir fins al final, tot i el 2-0 que havíeu posat al marcador.
9: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés.
8: N'heu tremolat, ni des d'inici de partit. Avui era un partit sèrio a casa, que sabíeu que depeníeu de vosaltres mateixos i heu anat a per la victòria.
9: Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia.
8: I com has fet, et farà sentir bé, entenc, deixar l'equip en aquesta situació, no? Ara que et retires.
9: Sí, no, hagués tingut malsons tot l'estiu, si no. O sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
8: Doncs res, Joel Puntí, moltes gràcies i que vagi molt bé.
9: A vosaltres.
2: Doncs content, recordem, Sant Joan Montcada campió, Martinenc que també puja a tercera 7 anys després, el play-off el jugaran d'una banda Pobla Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro, l'Horta que s'ha salvat amb un gol al minut 92 i baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Ens aturarem un momentet, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 acabem de repassar tota l'actualitat del futbol, també el futbol sala, l'handbol, el bàsquet, molts esports com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí en el joc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
3: Bueno, ya está.
4: ¿El qué ya está?
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
3: favor? Pizzería temática de cine.
2: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
5: ¿Sabes qué película es esta?
6: Jurassic Park.
7: Mira los comentarios.
8: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
9: La pizza está brutal. 5 estrellas.
8: ¡Guay!
9: Propina de $1.15.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
10: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
11: No puedo estar aquí.
12: ¿Por qué no vemos una película?
13: Hay una que nunca olvidaré.
2: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
14: Joves amb ofici.
15: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
14: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
15: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
16: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
17: En xarxa.
18: Bona tarda, bona nit. Són les 9. Us parla Adrià Jurado. La cultura torna a conquerir la nit de Catalunya amb una nova edició de la Nit dels Museus. Des de les 7 de la tarda d'avui fins al dilluns, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s'espera superar els 115.000 visitants de l'any passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, però n'han de passar per molts d'aquests museus també del nostre país. En uns dies on, a més, els centres farciran amb música, espectacles, visites guiades, tallers i activitats familiars. Escoltem amb Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
19: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. Hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
18: La Nit dels Museus s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'any i és una iniciativa que també es fa a la resta d'Europa. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat la seva darrera intervenció al viatge a Califòrnia reivindicant l'humanisme, el multilateralisme i els igualitarismes. I ho fa des d'un dels feus polítics de més oposició a la del president dels Estats Units, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa al govern californià. Escoltem a Salvador Illa, qui també ha defensat el talent català.
20: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, avidarà amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de tenir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa. sortir al món amb ambició, insisteixo, expressant, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
18: I parlem en política, però tornant a casa nostra, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I parlem ara de successos, ja que la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Hi ha en cultura unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I precisament el premi, també repassant a Barcelona, el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026, que és per Amazomania. I ara mateix en esports ha començat la Copa de la Reina de Futbol, que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan jugant. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Què tal? Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts estarem ben pendents de l'inici de la gran final de la Copa de la Reina de Futbol que juguen el Barça i l'Atlètic de Madrid. També de l'apassionant penúltima jornada a la primera federació masculina amb Sabadell, Europa i Nàstic jugant-se els seus respectius objectius. I també de tot el bàsquet, el waterpolo, l'handbol, el futbol sala, molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Avui és dissabte, són les 9, i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: La final de la Copa de la Reina de Futbol en joc.
1: Ja roda la bola en aquesta final, on el Barça juga a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, que podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: D'altra banda, el Vila-sana intentarà defensar el títol a la Copa de la Reina d'hoquei patins.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Gijón, l'anfitrió, que ha superat per golejada al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: D'altra banda, la Lliga de Campions femenina de waterpolo s'estan disputant les tornades a quarts.
1: Tenim ja el Sant Andreu classificat per la final a 4, que jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Bulli Akmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos. No ha estat possible i queda fora d'aquesta final a 4. I el Mataró juga ara mateix davant del Cirroma. L'anada havia guanyat a 13-9 i ara mateix està guanyant 9-12. Per tant, ara mateix tindríem també doncs el Mataró classificat per aquesta final a 4. Queda 1 minut i 44 segons perquè finalitzi aquest partit.
0: I jornada unificada a la primera federació masculina de futbol.
1: Ja estan en joc els partits. Aquesta jornada unificada a les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera. Són els enfrontaments en què hi ha participació catalana. Europa i Sabadell lluitant per ser el play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a segona. I el Nàstic se la juga i fins i tot podria perdre avui la categoria.
0: Avui sí, es marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Comencem per la Copa de la Reina final a Gran Canària. Com ha començat aquest Barça Atlètic de Madrid?
1: Doncs de moment ja fa 4 minuts que s'està disputant aquesta final. El Barça ja ha tingut algunes oportunitats de cara a porteria, però de moment no es mou el marcador, aquest 0-0 entre Barça i Atlètic de Madrid.
0: I també ha començat a les 9 la jornada unificada de la primera federació masculina, la penúltima, i amb aquest duel català d'extrems entre Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona nit.
2: Puntualment ha començat aquest partit a les 9 del vespre, de moment amb una batalla de pancartes amb fins que la porta s'apari a gol de muntanya dels aficionats del Nàstic de Tarragona, la preferent alta on se situen els 600 seguidors escapulats, una pancarta on es pot llegir una vila que resisteix. Ha començat, com dèiem, el partit amb l'11 del Nàstic format per Dani Rebollo, per Sergio Camus, Enric Pujol, Òscar Santi, Zoilo en defensa, amb Àngel i Montalvo al mig del camp, per davant la línia de 3 mitja puntes, que són Kylian Abdalà, Jaume Jardí, Àlex Jiménez i Marcos Baselga. És la referència ofensiva per part del Club Esportiu Europa. Situa a Juan Flores sota pals, amb una defensa amb tres centrals, amb Esgró, Campeny i Roger Escoruela. Cauen per bandes Caravaca i també Alejandro Jai. Al mig del camp, en Nane Meixac, actua de mitja punta Òscar Vacas i és Jordi Cano el pitxitxi al més avançat. Minut 7 de la primera part, no s'ha mogut el marcador. Ambient de gala per viure aquesta final d'interessos contraposats entre el Nàstic i l'Europa.
0: I compte, perquè hi ha novetats importants. Marca el Betis davant del Tarazona. Dos rivals directes del Nàstic. El Betis ara mateix empataria punts amb el Nàstic i el Tarazona quedaria de moment a només un punt. Per tant, si el Nàstic guanyés, sortiria del descens. I a la zona alta de cara a l'Europa, marca l'Ibiza davant del Cartagena. Per tant, un rival directe del Cartagena que està perdent el seu partit. L'altre, el Getafe, està empatant. I a tot això, el Sabadell també jugant per intentar buscar el lideratge.
1: Sí, de moment 0-0 en aquest partit entre el Sabadell i l'Antequera. És el que deies, ja hi ha alguns partits en moviment. També, per exemple, el duel entre l'Alcorcón i el Marbella. El Marbella, un dels equips de la part baixa de la classificació, està perdent. S'ha avançat l'Alcorcón. Per tant, ja molts partits on hi ha hagut gol, però de moment els dos partits on hi ha presència catalana, aquest Nàstic Europa, com ens deia la Tere Ortega, i també el Sabadell, Sabadell i Antequera, 0-0 els dos enfrontaments.
0: I també 0-0 en l'Eldense Atlético Madrileño, que importa també de retruc al Sabadell, per tant, a la zona alta, tot igual. En hoquei patins, hoquei lliga masculina, primer partit de quarta final, al millor de 3, què està passant a Calafell?
1: Doncs està caient una bona golejada perquè el Reus està guanyant i encara queden 9 minuts de partit, eh? Està guanyant per 1-7 davant del Calafell en aquest primer partit. El millor de 3 és aquesta eliminatòria dels quarts de final. El segon partit serà a Reus i el Reus, doncs, aquest partit sembla que el té força encarrilat amb aquesta victòria ara momentània de 1-7 i tindria, doncs, el primer match ball a casa seva el proper cap de setmana.
0: I amb Waterpolo Champions femenina, quarts de final, tornada, busquem el segon equip català a la final a 4. Què fa el Mataró a Roma? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs ja el tenim, eh? El segon equip català que jugarà el proper mes de juny la final a 4 de la Lliga de Campiones amb el resultat final 6 Roma 10 assolint centre de natació Mataró 12. Recordem que en l'anterior connexió us dèiem que la primera part, el primer període, havia acabat amb un 1-2 favorable a les mataronines. Han mantingut aquest gol d'avantatge en el segon període, 3-4, i en el tercer és quan el partit s'ha mogut força, perquè l'equip italià ha arribat a empatar a 5, gràcies, entre altres coses, a 2 gols de l'australiana Sienna Hearn, però a partir d'aquí això ha desfermat la fúria golejadora del Mataró. I és que ha marcat un parcial de 0-6 que ha arribat a col·locar el 6-11 en el marcador. I al quart període ja podríem dir que el Mataró ja ha baixat la guàrdia perquè ja tenia pràcticament la classificació a la butxaca i això ha aprofitat el conjunt italià amb un parcial de 4-1 i maquillar d'alguna manera aquest resultat final que dèiem abans. 6 Roma 10, assolint centre de natació Mataró 12. Per tant, ja tenim les dues semifinals d'aquesta Lliga de Campiones, perquè el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès, mentre que l'assolint centre de natació Mataró s'enfrontarà a aquest Olympiacos que avui ha eliminat el Club Natació Sabadell.
0: Doncs hi hauria l'opció de final catalana i això ens encanta. Gràcies, Jordi, bona nit.
3: A veure.
0: I a l'Eurocup femenina, tornada de semifinals, què fa el Barceloneta?
1: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Queden 28 segons i l'Atlètic Barceloneta guanya d'un únic gol, 13-14, l'anada. Va acabar amb empat a 12, per tant, ara mateix aquest únic gol de diferència li donaria l'accés a la final a l'Atlètic Barceloneta. Queden 28 segons de partit. Acaba d'acabar aquest partit, per tant, l'Atlètic Barceloneta, que serà la final davant del Catalunya, final catalana, i això doncs ja ens assegura un títol per un equip català en aquesta Eurocup.
0: Doncs boníssimes notícies des d'aquesta Eurocup femenina de waterpolo amb una final catalana entre el Catalunya i el Barceloneta. I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 32a jornada, ha d'haver començat el partit a Manresa.
1: Sí, ja ha començat i de moment li van bé les coses al Baxi. Està guanyant de 4 punts de diferència, 11-7, davant del Casa de Montsaragossa.
0: I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, Vic i Mollet, que juguen una plaça per ser-hi. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
4: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'Enfuanes, que fa un goig espectacular. El pavelló ple per veure aquest partit, emocionant partit, que de moment, i quan el tenim al descans, domina el conjunt ballesà, el DM Grup Mollet, per 37-41. Un Mollet que ha sortit millor, s'ha posat 0-6 d'arrencada, el conjunt biguetà, però que ho ha capgirat, posant-se per davant, però han sigut molt pocs els minuts que han anat per davant els de Joan Hereta. El Mollet que ha tornat a dominar per marxar 17-21 al final dels primers 10 minuts i a la represa 19-25 dels 3 primers minuts de joc, Joan Hereta, que ho ha parat, el conjunt biguetà, que ha reaccionat i que ha acabat el quart del període per arribar al descans amb aquest 37-41, aquest menys 4, tot molt obert aquí al pavelló del Castell d'Enfuanes, dos equips que busquen la plaça per fer a la fase estatal d'aquí a dues setmanes, en deu encara, per continuar. Tenim ara el partit al descans, queda poc més de 4 minuts perquè comenci el tercer període. Com diem, de moment, avantatge del Mollet, però tot obert aquí.
0: I hi ha novetats a Tarragona en aquest duel català entre el Nàstic i l'Europa. Tere Ortega.
2: S'ha avançat en el marcador el Nàstic amb gol de l'aragonès Marcos Baselga, que suma el seu cinquè gol. Pilota filtradeta de Jaume Jardí davant dels dubtes del defensa del Club Esportiu Europa és gro i arriba la pilota Marcos Baselga, que xuta i fa pujar el primer gol del Nàstic al marcador. Ara, minut 13 de la primera part, està guanyant el Nàstic de Tarragona, està perdent el Tarazona, per tant, l'equip tarragoní sortiria del descens. Nàstic 1, marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 0.
0: Doncs a greu errada d'Esgrón, aquesta passada boníssima a la frontal de l'àrea. Esgrón que deixa passar la pilota pensant-se que arribarà Flere i no veu que Baselga el té a l'esquena i marca pràcticament a plaer. S'avança la Nàstic, que ara mateix amb aquest gol, doncs combinat, com dèiem, amb la derrota del Tarazona, sortiria del descens. El conjunt tarragoní estaria un punt per sobre del descens i, per tant, ara mateix dependria de si mateix per continuar a la primera federació a la pròxima temporada. A l'Europa, de moment, no varia res la cosa perquè continuaria cinquè amb 57 punts, amb un punt més que el Cartagena, que està perdent ja 2-0 a Eivissa. I, això sí, si l'Algeciras marqués un gol en el seu partit, trauria l'Europa de la play-off. Per tant, poden passar moltes coses. Recordem que el Sabadell continua empatant a 0 i que l'Eldense Atlético Madrileño, l'altre partit que interessa als arlequinats, també van 0-0. I, per últim, en bàsquet, Anna, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: De moment va a remolc que el GEC aquest partit està dominant amb contundència el Lleó. Està retallant en distàncies el GEC, però encara són notables, de 9 punts, 40-31 està perdent ara mateix el Txec, quan el partit ja es troba al segon quart. Sí.

0: Trio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, un quart de 10 de la nit. Som els de l'Enjoc. Continuem doncs, repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Mare meva, quin dissabte, amb tants fronts oberts, mirant a 14 partits a la vegada. Però ens encanta, les emocions de l'esport. Amb futbol, ens quedava per repassar encara el play-off d'ascens a segona federació masculina demà diumenge, i amb dos partits que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es juguen els partits d'anada de la primera eliminatòria.
5: Sí, la primera de tres rondes, recordem que han de superar aquests equips, primer aquesta semifinal, després la final catalana i després ja doncs unir-se amb la resta d'equips de tercera federació de la resta de l'estat espanyol. De moment, aquest primer tràmit, l'anada, l'Hospitalet rebrà la visita del Badalona a 2:15 del migdia i a les 6 de la tarda, Vilanova-Cornellà.
4: Doncs aquest Hospitalet Badalona el podrem seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Ha fet els dos partits, en aquest cas a partir de 2:15, i això diuen els tècnics. Abans de començar el partit, Sergio Juste, el tècnic riberenc, Miquel Azparren, l'escapulat.
6: Molt bé, també, amb ganes de llaga de que sigui diumenge i començar aquest playoff que tant esperàvem, i res, amb ganes de tornar aquí a veure el camp ple i disfrutar d'aquest partit. Bueno, el que sabem tots, no? És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada de primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor, i això penso que està clar. Llavors, amb això, pues, penso que serem molt més forts.
7: Ya en el playoff, aquí cada partido es diferente, pero todos son complicadísimos. Todo el mundo, por muchos méritos durante todo el año, estamos en el playoff. Y a partir de aquí, pues bueno, los detalles del hospital tenemos que controlarlos, pero sobre todo que ellos estén muy pendientes de nosotros.
4: Doncs a 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Hospitalet Badalona, i a les 6 també podrem veure l'altra semifinal, l'altre partit de primera eliminatòria anada, semifinal catalana en aquest cas, perquè són dues rondes catalanes i després una tercera estatal. A les 6 jugaran Vilanova i Cornellà, un Cornellà que entrena Ignasi Sanabra.
8: Creo que hay que empatizar mucho con el futbolista, creo que es un día de muchos nervios, es un día que mostrar una buena versión siempre es complicado, pero sí que ser serio, ser constante, jugar muy concentrado es imprescindible en un playoff, no cometer errores. Creo que eso es fundamental y hemos de ser conscientes que es una eliminatoria y que no es un partido único. Si ellos piensan que tienen más ilusión que nosotros, se equivocan. Si ellos piensan que para ellos es un sueño y que para nosotros es una obligación, se equivocan. Es un partido de playoff, llegamos con las mismas... con la misma ilusión, con las mismas ganas de hacerlo bien y a eso vamos.
4: I a les 9 i 19 minuts ens hem de posar a parlar també de bàsquet. Lliga CB, 32a jornada. Tenim jugant al Manresa i abans ho ha fet el Girona.
5: Doncs el Girona ha perdut a la pista del Breogán 95-76 i el Baxi Manresa està veient com li retalla terreny al Casa del Montsaragossa. Ara és un únic punt de diferència, 17-16, favorable al conjunt manresà.
4: Doncs així estan les coses a l'ACB, un Girona que ha caigut de la pista del Breogán, un Girona que busca estar entre els 10 primers perquè tenia opció d'obtenir plaça europea, però precisament el Breogán amb aquesta victòria li ha rebassat aquesta posició. Per tant, ara el bàsquet Girona 12 amb 13 victòries i 19 derrotes. Després del partit, escoltàvem el tècnic gironí Moncho Fernández.
9: Y yo creo que entramos muy bien al partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo. Y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver.
4: I demà diumenge, tres partits més en presència catalana en aquesta Lliga CB.
5: A les 12 del migdia, Jaiopos Gran Canària. A dos quarts d'una, la penya visita ni més ni menys que la pista del Reial Madrid i a les 8 del vespre, Tenerife-Barça.
4: Doncs a la Lleida, que necessita la victòria urgentment per no complicar-se més la vida. Està encara dues victòries per sobre de l'Andorra, que és l'equip que marca el descens. Queden tres partits. Amb una victòria pràcticament ja asseguraria la salvació. I demà jugar contra un Gran Canària, que està just per sota la classificació. Gerard, encuentra tècnic lleidatà.
0: Sí, està clar que no és la final, no, perquè encara quedaria alguna oportunitat més, però està clar que el fet d'aconseguir una victòria pues, ens deixaria tots pues, molt més tranquils, no? I seria pues, també pues, bueno, ja et dic, la sensació d'haver complert, no? L'objectiu, però bueno, sabem de la dificultat del partit, sabem com ve el rival ara mateix, que és un rival fort. Bueno, està clar que és un partit molt, molt important, perquè ja només n'hi queden tres.
4: Doncs això pel que fa al Lleida, la penya, que juga a la pista de líder del Reial a Madrid, un partit força complicat, tal i com analitza el jugador Lude Hagenson.
2: Creo que hicimos un muy buen partido, después de muchos días sin jugar. Y bueno, lo hicimos muy bien. Ahora viene un partido muy difícil fuera de casa, que creo que fuera de casa tenemos que mejorar ahora y sobre todo para el playoff tenemos que ganar partidos difíciles fuera de casa. Sí, bueno, es semana de Final Four para ellos. Seguro que van a querer hacer un buen partido para llegar con buenas sensaciones para el Final Four. Así que yo y el equipo esperamos el mejor Madrid. Sí, ahora viene lo mejor. Hemos tenido tiempo para entrenar mucho estos días y también descansar. Creo que nos ha ido bien para ahora no tener ninguna excusa para estar frescos y hacer esos partidos muy bien.
4: Gols importants a la primera federació masculina. Marca l'Atlético Madrileño al camp de l'Eldense. Ara mateix seria líder. Avança el Sabadell i l'Eldense. Ara mateix el filial Matalassé se situa un punt per sobre dels dos equips. I el gol important també de cara als interessos de l'Europa marca l'Hèrcules al camp de l'Algeciras. Per tant, tant Europa com Cartagena com Algeciras estan perdent els tres equips que lluiten per la cinquena plaça del play-off. I a baix tot continua igual, amb el Nàstic guanyant, el Tarazona perdent i, per tant, el Nàstic sortint del descens. Vinga, més bascat, el Barça que juga demà a la pista del Tenerife a les 8. Això diu abans del partit el jugador blaugrana Willy Hernán Gómez.
10: Con muchas ganas de poder ir a Tenerife, de poder jugar un buen partido. Sabemos que es un rival muy difícil, que vienen jugando una temporada muy buena. Y sobre todo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Y acabar la semana lo mejor posible. Sí, está claro que se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
4: Vinga, i més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Anada de la segona eliminatòria, Anna, que està fent el GEC en el partit de Lleó.
5: Doncs amplien les diferències. Encara més punts, 11 de diferència entre el Lleó i el GEC. Està perdent 42-31. El partit ja es troba al temps de descans.
4: I s'avança el Barça a la final de la Copa de la Reina. Clàudia Pina ha marcat.
5: Doncs ha marcat Clàudia Pina. Ja feia estona que el Barça estava intentant doncs, aconseguir el gol. De fet, bona part d'aquests primers minuts de la final estan sent a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, on el Barça, ja ho diem, és un atac constant a la porteria matalassera. Ha aconseguit aquesta diana Clàudia Pina. Doncs, per tant, el Barça que s'avança amb aquest gol amb l'1-0.
4: Sí, bona rematada amb cama dreta, creuada. No ha pogut fer res la portera de l'Atlètic de Madrid, minut 22. I, per tant, s'avança el conjunt blaugrana en aquesta gran final. Vinga, i passem ràpidament per l'eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic de tercera FEB entre Vic i Mollet. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Doncs queden 5 minuts i 11 segons perquè acabi aquest tercer període. 45-46 ara, després d'un triple del biguetà Marc Cruz per empatar-lo. Partit, com dèiem, molt obert, emocionantíssim, i que s'haurà de picar molta pedra a tots dos equips. Molt toc en cert des de la línia exterior. Aquest triple de Marc Cruz, que just és el quart de 14 intents, 3-11 porta el Mollet. Un partit igualadíssim també a nivell de rebots, 22-21 dominen els ballesans. I ara tenen possessió després d'una falta, després d'haver desaprofitat els biguetans, una claríssima ocasió, una jugada en què marxava sol el mateix Cruz, ha volgut fer una esmaixada, ha quedat curt, i la pilota que no ha entrat i li ha posat per davant els biguetans després de molts minuts. Ara sentiu ja la teoria que hi ha al tauler del Castell d'Emplanes, 46-46, 46-48 ara, després d'una cistella de vinya longa pel Mollet.
4: Doncs està emocionant, com no podia ser d'una altra manera, aquest partit. Vinga, ens aturarem 3 minutets i afrontarem la darrera mitja hora de l'enjoc. Moltes emocions, com veieu, en aquesta nit de dissabte. I encara us han d'explicar moltes més. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
4: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors? Doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes les dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i donuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a donut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingue en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.
0: La xarxa de comunicació local.
3: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
5: Dos quarts de deu de la nit. Continuem a l'enjoc, darrera mitja hora del partit. 28 minuts de partit a la final de la Copa de la Reina. Continua guanyant el Barça 1-0 amb el gol de Claudia Pina. I a la Primera Federació continua guanyant el Nàstic 1-0. Estat a punt de fer el segon a la sortida d'una corna. Abans l'Europa ha estat a punt d'empatar un altre cop amb un gol olímpic de corna. La setmana passada ja en va fer dos. I de la seva banda, el Sabadell continua empatant a 0 i l'Atlético Madrileño està guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell seria tercer. El Nàstic fora de descens i l'Europa de moment manté plaça perquè els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, també estan perdent els seus partits. Vinga, i en bàsquet, estàvem parlant de la tercera FEB, de les eliminatòries prèvies a la fase final, a partit únic. Vic i Mollet, que estaven en un partit molt igualat, però abans hem pogut seguir-ho a les televisions locals també i a la plataforma La Xarxa Més. Mollerussa i Navàs han jugat aquesta tarda.
6: Han jugat aquesta tarda. Recordem que el Mollerussa havia perdut la fase de campions i quedava repescat en aquesta següent ronda d'11A que va guanyant el Navàs per 82-67. És una ronda a partit únic, per tant, doncs passa a la final on espera el rival que sortirà del partit que s'està disputant entre el Vic i el Mollet.
5: Doncs així estan les coses. Anem a veure doncs com ha anat aquest partit entre Mollerussa i Navàs. Jordi Cochran.
2: Victòria del Mollerussa per 82-67 davant del Navàs. Una victòria que suposa la classificació del conjunt del Pla d'Urgell per la fase final del play-off descens a la segona FEB. Una victòria de l'equip lleidatà que ha començat un partit molt igualat en què fins i tot el Navàs s'ha posat per davant en el marcador, però després el Mollerussa que ha aconseguit revertir el resultat i tenir una diferència al voltant de 10 punts que han anat mantenint durant tot el partit, que finalment han aconseguit aquesta victòria per 82-67. Martí Duc, jugador del Mollerussa, per valorar aquesta victòria. Un partit, sens dubte, Martí, que heu competit de principi a fi i que heu aconseguit guanyar. Com ho valores?
7: És un premi enorme, que és el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria, però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volíem arribar aquí amb opcions reals. Al final sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents.
2: Un partit que podria ser el rebot a favor vostre, una de les claus?
7: Doncs sí, en contra del que... O sigui, per contra del que semblava que podia passar, no? Amb els seus pivots tan atlètics i nosaltres amb la baixa sensible de dos jugadors que ens ajuden un munt, tant el Connor com l'Enguba, hem sigut capaços de controlar molt bé el rebot, sobretot el defensiu, i no hem permès segones oportunitats, inclús no hem agafat bastant defensius. Per tant, sí, sens dubte el rebot ha sigut una clau que ens ha donat mig partit segur.
2: I també en el dia d'avui el poliesportiu aquí a Mollerussa ple de gom a gom d'aficionats, un fortí el que heu fet durant tota la temporada i avui un dia més.
7: Les cites importants no fallen mai. Sí que és veritat que durant l'any potser no hi ha hagut tanta gent, però sempre hi ha hagut gent, sempre ens han animat i ens han recolzat i nosaltres així ho hem sentit. Però és veritat que, clar, si ho compares amb aquestes dues últimes cites a casa, la gent és el factor diferencial que al final ens ha donat aquest plus.
2: I ara, per això, classificats per la fase final, quin és l'objectiu que us marqueu?
7: Home, ja que hem arribat aquí, intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat, perquè jugarem contra tres equips més que seran d'un gran nivell. I bueno, hem d'anar, pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot, i segur que si seguim fent en aquesta línia, que és la que hem fet tot l'any, doncs acabarà arribant la victòria.
2: Aquesta victòria del Mollerussa, que suposa la seva participació en la fase final del play-off descens a la segona FEB, que serà del 28 al 31 d'aquest mes, encara amb una seu per definir.
5: 9:34 minuts, novetats importants a la Copa de la Reina. Marca Barça.
6: Sí, ha marcat el Barça el segon gol. Esme Brooks ha fet el 2-0 davant l'Atlètic de Madrid, però ara mateix tenim revisió del VAR. L'àrbitre està revisant aquesta jugada. Veurem què acaba opinant de tot plegat, perquè ja fa una estoneta doncs, que està revisant aquesta acció des de diferents punts de vista. Veurem si acaba pujant el marcador o no. Ara sembla que s'apropa l'altra companya, la Linier, però veurem doncs, què acaba passant. De moment aquest 2-0 ha fet el segon Esme Brooks.
5: Doncs de seguida resolem la incògnita, però primera federació masculina, novetats importants. Primera, el Betis fa el segon davant del Tarazona, perd el Tarazona, però hi ha novetats a Tarragona, Tere Ortega.
8: Hi ha un resultat que no li val al Nàstic per sortir del descens, i és que ha marcat Jordi Cano, això vol dir que ha marcat el Club Esportiu Europa, ho ha fet al minut 30 d'aquesta primera part. El Nàstic s'havia avançat a l'11 a través de Marcos Baselga, però al 30 ha arribat el gol de l'equip del barri de Gràcia, Jordi Cano, qui no, el seu 20è gol, i de moment empat a un al marcador. Corre el minut 35 de la primera part, Nàstic 1, ha marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 1, gol al 30 de Jordi Cano.
5: Doncs empaten a un, això refermaria una miqueta més la cinquena posició de l'Europa, perquè estan perdent els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, i com dèiem, ara el Nàstic tornaria a caure al descens, malgrat que el Tarazona està perdent. Com s'ha resolt al final el tema del gol de la Copa de la Reina?
6: Doncs ha acabat pujant al marcador el gol d'Esme Brooks, feia estonet, que estaven revisant, però finalment doncs, sí puja, i per tant el Barça domina per 2-0.
5: Mare meva, com està el vespre en aquest dissabte 9:36?
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
5: B, Vinga, són les 9:36. Anem a parlar també de futbol sala. A la primera masculina, 30a jornada, la última, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
6: Doncs tenim un empat a 4 entre Indústria, Santa Coloma i Jaén, i això fa que l'Indústria hagi quedat fora del play-off. A 2 punts del Valdepeñas i a 3 de Jaén i Manzanares. Queda fora i, a més, avui es tancava un cicle, final d'un cicle, perquè Vicenç García deixa de ser el president de l'entitat, a més, Xavi Closas deixa de ser l'entrenador i molta part de la plantilla, bona part de la plantilla, doncs també acabava aquí el seu cicle com a jugador de l'Indústria. Per tant, tanca d'aquesta manera amb aquest 4-4 i fora del play-off el cicle per l'Indústria.
5: I a la Barça, que ha empatat a la pista Oparrulo, acaba primer i jugarà el play-off contra el Valdepeñas. Es quarta final, primer partit, 29 de maig, al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana, analitzava així tot plegat.
9: La liga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la liga regular. Creo que hemos hecho una liga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que, porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Lucas Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido, por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
5: Doncs això pel que fa al futbol, i hi ha més novetats a la final de la Copa de la Reina.
6: Sí, després d'un córner que havia centrat Clàudia Pina, una jugada un pèl enrevessada just davant de la portera, doncs ha acabat amb la pilota als peus de Salma Parelluelo i ha aconseguit fer pujar al tercer el marcador, el Barça, que ja té pràcticament doncs, encarrilat aquest títol amb aquest 3-0 davant l'Atlètic de Madrid, i això que no hem arribat ni al temps de descans.
5: Déu-n'hi-do, fent valer la seva superioritat aparent i el seu favoritisme, la seva condició de favorit al conjunt blaugrana. I a tot això, a més futbol sala, la primera femenina, 28a jornada, el Penya Esplugues, que s'apropa una miqueta més a la possible salvació, i Mamut Lescors, que no l'acaba de tancar.
6: Sí, perquè en aquestes últimes jornades el Penya Esplugues va sumant, i avui 3 punts més, en 2-1 davant de l'Alcantarilla, i ja està 3 del Ceuta, que és qui marca doncs, la permanència. I en canvi el Mamut Lescors, doncs, en les últimes jornades no li estan anant massa bé les coses, i encara no té matemàticament assegurada la seva continuïtat a primera femenina. Ha perdut davant l'Ourense per 1-3.
5: Doncs el Penya Esplugues a només 3 punters de la salvació, mica en mica va retallant aquest desavantatge que tenia, i això fa estar molt contenta la seva capitana, Pilar Ribas.
10: Molt contenta per la victòria. Crec que al final nosaltres sabíem que per seguir tenint opcions avui havíem de guanyar, i més sobretot doncs, després de que Ceuta empatés. Crec que ens ha costat una mica potser entrar al partit. Una vegada ja hem començat i estàvem ja una mica més ficades, hem tingut bastantes oportunitats. Crec que la primera part hem sabut sobreposar-nos, doncs, aquelles també han tingut les seves, però que hem sabut patir. I la segona sí que crec que ens ha costat bastant, però bueno, sabíem que al final els 4 partits que ens quedaven des de que vam marcar-nos nosaltres, sabíem que serien molt durs, sabíem que ens tocaria patir, i la veritat que ho estem fent així. Intentem gaudir d'aquest procés tot el que podem, intentem estar juntes.
5: I més novetats a Primera Federació Masculina. Gol del Múrcia al camp del Torremolinos. Són dos rivals directes del Nàstic. Això faria que, com a mínim, el Nàstic es cursés diferències respecte a Tarazona a 1 punt i Torremolinos a 2. El Múrcia sí que s'escapa. I marca el Cartagena a Eivissa. 1-2 continua, 2-1 continua perdent el Cartagena, rival directe de l'Europa, que amb l'empat davant del Nàstic de moment manté la 5a plaça. Déu-n'hi-do. El Sabadell continua 0-0 i l'Atlético Madrileño guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell cau a la tercera posició. Vinga, 9:41, començàvem el programa. Un dels primers arguments informatius era la competició europea femenina de waterpolo, i ara és moment de passar a parlar de les masculines, i en aquest cas domèstiques. A la divisió d'honor masculina, semifinals, segons partits el millor de 3. Ja tenim un finalista i l'altra eliminatòria de semifinals que encara estarà pendent de resoldre's.
6: Sí, el finalista és l'Atlètic Barceloneta per la via ràpida. 2 victòries en 2 partits. Avui ha tornat a superar el Terrassa 11-17 i, per tant, doncs ja és a la final d'aquest play-off pel títol. Espera rival perquè en l'altra semifinal s'enfrontaven Barcelona i Sabadell. El primer partit va guanyar el Barcelona i avui ha guanyat el Sabadell per 4-7 i, per tant, l'eliminatòria està empatada i tot es decidirà al tercer partit.
5: El play-off per plaça europea es jugava en la tornada de les semifinals.
6: Tornada de semifinals. Ja havia guanyat l'anada per 11-20 al Mataró i avui ha tornat a guanyar davant del Rubí per 19-9. Per tant, el Mataró passa a la final. L'altra eliminatòria entre Sant Andreu i Lleixeide l'ha superat el Sant Andreu. Ha guanyat 15-12 davant Lleixeide. Lleixeide a l'anada havien quedat 14-13 d'un únic gol de diferència, però havia perdut el Sant Andreu. Per tant, ha pogut capgirar aquesta eliminatòria a la seva piscina. Per tant, aquesta final serà entre Mataró i Sant Andreu.
5: Doncs el Mataró, que ha fet valer la lògica, i ha tornat a guanyar de golejada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
11: El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'ha classificat per disputar la Conference Cup de la temporada que ve després de derrotar el Club Natació Rubí per 19-9 en el partit de tornada de les semifinals del play-off per Europa. Els de Víctor González ja havien superat el quadre vallesà per un clar 11-20 a l'anada, un avantatge de 9 gols que convertia el maig d'aquest dissabte en poc menys d'un tràmit. L'equip de Víctor González ha saltat a la piscina amb aquesta mena d'assegurança de vida, però sense la voluntat de relaxar-se excessivament. I és que a la temporada dels mataronins encara li queda l'eliminatòria per decidir el cinquè lloc final. El primer quart s'ha saldat amb un clar 3-0 per als locals amb gols d'Adrián Magriñà, Lluc Bertran i Hugo Castro. Més igualat i també més entretingut ha estat el segon període. El Club Natació Rubí s'ha posat les piles i s'ha mostrat molt més efectiu de cara a porteria. El parcial de 5-6 n'ha estat una prova prou clara. El descans hi arribava amb un 8-6 favorable al Mataró. L'eliminatòria estava prou decidida, però el partit havia guanyat molts enters. A la represa, la resistència del Club Natació Rubí ha començat a flaquejar. La fluidesa del segon quart s'ha esvaït i el Solar Trades ha anat augmentant progressivament el seu avantatge en el marcador fins al 13-8. En l'últim període, els vallesans han abaixat els braços definitivament. Parcial de 6-1 en els últims 8 minuts per arrodonir el definitiu 19-9. A destacar els 5 gols d'un endolladíssim Adrián Magriñà. El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'enfrontarà al Club Natació Sant Andreu a la final d'aquest play-off pel cinquè lloc, després que els barcelonins hagin superat Lleixeide Tenerife a l'altra semifinal.
5: I, mare meva, quina ocasió ha tingut ara Jordi Cano davant del porter. Que bé, Rebollo, com ha aturat, tot i que em sembla que al final l'àrbitre havia assenyalat fora de joc. Atenció, perquè hi ha el segon gol del Murcia a Torremolinos, per tant, un rival del Nàstic està perdent, i l'Eldense acaba d'empatar davant de l'Atlético Madrileño. Això vol dir que l'equip alacantí tornaria a ser primer, el Sabadell segon, a un puntet. Amb un gol del Sabadell ara mateix se situaria líder novament de la categoria. Mare meva, com està tot plegat en aquesta primera federació masculina. Vinga, són 9:45. Hem de parlar també d'hoquei patins. Començàvem parlant de la Copa de la Reina, però hi ha competicions masculines també. En aquest cas, hoquei lliga masculina. Primers partits, el millor de 3 dels quarts de final, i ja tenim alguns resultats.
6: Sí, ja tenim alguns resultats definitius, perquè ja han jugat 3 de les 4 eliminatòries del quarts de final. El Barça ha guanyat el Noia 2-1, el Liceo ha superat el Pons Lleida 3-2, i el Reus ha guanyat el Calafell per 1-8. Recordem que això és el millor de 3 partits, ja semifinals i final, el millor

0: play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Els adorinencs han completat un gran pla de partit, ofegant l'atac del conjunt blaugrana durant molts minuts i donant molt poques concessions que l'han permès mantenir-se dret en el partit fins al darrer segon. En la primera meitat, el Barça, que no podia comptar amb Sergi Llorca, baixa per lesió, no ha aconseguit superar un Noia molt ordenat i amb un gran compromís defensiu. El duel, que marxaria al descans amb empat sense gols, ha començat a desequilibrar-se per detalls a l'inici de la represa, amb una jugada de mala sort, visitant que Cervera aprofitava per avançar a l'equip de Ricard Ares. Poc després, Alabart exhibia la seva qualitat des de la falta directa per ampliar la diferència a dos gols. El Noia, en diverses aparicions, ha pogut entrar en la lluita pel triomf, malgrat que el gol, que deixaria el 2-1 final, no arribava fins a dos minuts de l'acabament gràcies a l'encert del capità Aleix Esteller. D'aquí una setmana, a l'Ateneu, segon partit de la sèrie, amb un Noia que intentarà allargar l'eliminatòria. Carlos Cortijo, entrenador del conjunt sadorinenc, mostrava la seva satisfacció per l'actitud i la imatge del seu equip al Palau Blaugrana.
1: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante, con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, ya hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un de Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no han podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito, y con el power pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido, y no, a la prórroga no ha podido ser. Pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores.
2: Doncs això deien des de Sant Sadurní, de la banda del Barça, el tècnic Ricard Ares, doncs, que feia referència a l'estil de joc del seu rival.
3: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició, i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1, I bé, doncs, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma, i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
4: El primer partit de play-off, sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, han resultat 2-1, però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
2: Vinga, a 9 i 49 minuts, més hoquei patins, perquè avui es resolia l'hoquei Lliga Plata, tant el grup nord com el grup sud. El grup nord, així estan les coses.
5: Sí, amb aquests resultats d'aquests partits, ja un partit jugat dimecres a Sant Cugat a 6, a Reus a 5. El duel entre el GEC i el Tordera ha acabat 5-2, ja jugat avui, com la resta de partits. Companyia de Maria 3, el Picat 5, l'Alpicat acaba perdent la categoria. El duel entre el Lloret i el Mataró ha acabat 4-7, Dominicos Vic 4-2, favorable al Dominicos, i el Jolasset a Manlleu 3-5. Això, amb aquests resultats, donava l'ascens directe a l'hoquei Lliga Masculina al Manlleu, i la segona posició pel Lloret en promoció d'ascens, intentant doncs lluitar en aquesta promoció d'ascens per pujar de categoria. Però el Lloret ha protestat l'acte per alineació indeguda del Mataró, i té dos dies hàbils, és a dir, dilluns i dimarts, encara de temps doncs per acabar presentant recurs. D'acabar presentant recurs i que tirés endavant, doncs el Lloret podria sumar els 3 punts i veuria com acaba aconseguint l'ascens directe doncs a l'hoquei Lliga Masculina, i el Manlleu seria qui hauria de jugar la promoció d'ascens amb el segon classificat del grup sud.
2: Així estan les coses pel que fa a l'hoquei Lliga Plata. Són les 9:51.

0: Doncs això al grup nord, eh? D'hoquei Lliga Plata, que jo volia córrer massa. Hem de parlar també del grup sud, que també va acabar avui.
1: Sí, acabava avui. L'Igualada B ja era líder i havent aconseguit doncs, la primera posició, l'Alcorcón acaba perdent la categoria i aquests són els resultats. Girona 5, Alcobendas 6, Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Congrés 5, Olot 2. Recordem que l'Espanyol, doncs un recurs que havia presentat, li han acabat traient 3 punts. Per tant, això abans de l'inici de la jornada ja donava el Vilafranca la segona posició i, per tant, serà el Vilafranca qui jugui la promoció d'ascens. L'Igualada B ocupa la primera posició. Evidentment, no pot ascendir a l'hoquei Lliga Masculina perquè ja hi ha el primer equip. Veurem què fa l'Igualada B amb aquesta plaça, que és seva, i doncs veurem què n'acaba fent.
0: Molt bé, i breument hem de repassar també en handbol. Avui acabava la Lliga pel Lleida a la divisió d'honor or femenina. I en aquest cas a l'hoquei Herba, a la divisió d'honor masculina. Demà diumenge tindrem els partits de la 21a jornada, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina.
1: Doncs amb aquests partits, a les 12, Atlètic Terrassa Polo, a 3:15 d'una Igara Campo, a 3:15 d'una també Taburiente Terrassa, a la 1, Júnior Barça. Això pel que fa a la divisió d'honor masculina.
0: Doncs vinga, 9:52, ronda final. Vinga, anem a repassar marcadors ara mateix, a aquesta hora de la nit. Futbol, Copa de la Reina, descans pel Barça.
1: El Barça està guanyant per 3-0, ja força encarrilada aquesta final davant de l'Atlètic de Madrid. Veurem si suma el títol, seria el tercer de la temporada, la tercera Copa de la Reina consecutiva i la dotzena de la seva història.
0: A la primera federació masculina, descans a Tarragona, Ter Ortega.
2: Ha acabat la primera part, completat els primers 45 minuts, una primera part trepidant amb gol del Nàstic i gol del Club Esportiu Europa, acabat amb el resultat d'empat a 1, s'avançaven els granes a través d'un gol de Marcos Baselga, al minut 11 de la primera, empatava l'Europa al 30 a través de Jordi Cano, al Nàstic que no li val de moment aquest empat, els jugadors al bastidor, temps de descans aquí al nou estadi Costa Daurada.
0: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit i escoltem protagonistes. Gràcies, Té, bona nit.
2: Bona nit, fins ara.
0: I el Sabadell, què està fent?
1: Doncs ja està el temps de descans del Sabadell davant l'Antequera. De moment no hi ha gols, 0-0 al marcador.
0: De moment el Sabadell seria segon, perquè el Dense i l'Atlético Madrileño estan empatats. Estaria segon a un punt de l'Eldense. Si marca el Sabadell, de moment se situaria líder. I l'empat del Nàstic i l'Europa deixa l'Europa cinquè. Per tant, manté de moment plaça de play-off. I, de fet, augmentaria una miqueta més l'avantatge respecte al Cartagena, que està perdent 2-1 a Eivissa, i respecte a l'Algeciras, que està perdent 0-1 amb l'Hèrcules. I a la zona baixa el Nàstic continua en descens malgrat aquest empat i malgrat que estiguin perdent Tarazona i Torremolinos, rivals directes. D'altra banda, en ja us ho diré, en bàsquet, Lliga ACB, el Manresa, què està fent?
1: Està guanyant 46-39 davant Casademont Saragossa.
0: I a la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, estava molt emocionant aquest Vic Mollet, Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs segueix així, perquè tot aquest tercer període, aquest darrer període, està igualadíssim. El resultat estava empatat fa uns segons a 67, en aquest moment 68-70, s'ha posat per davant el conjunt del Mollet quan queden 2 minuts i 43 segons perquè s'acabi el partit. Com diem, molts nervis, i de fet els nervis estan protagonitzant aquestes últimes accions, moltes errades. 3 tirs lliures pràcticament consecutius, una tècnica i 2 tirs lliures acaben de fallar els biguetans en la darrera acció, en un moment en què tenien la possibilitat de marxar de 6 punts. I com diem, tot obert aquí al pavelló del Castell d'en Planes, 2 a sobre ara. El conjunt del Mollet, 2:40 perquè acabi aquest partit.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques a la crònica com acaba el partit. Gràcies, Pep. Bona nit.
4: Bona nit. Bona nit.
0: I més bàsquet, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: Doncs està perdent de 21 punts, a 70-49. El partit ja es troba en el darrer quart.
0: Déu-n'hi-do com estan les coses en un dissabte on el Vilassana s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina. Jugarà demà a la 1 contra el Telecable a Gijón. Això ens deia la jugadora Maria Porta.
5: Bé, l'accés a la final ha estat dur. Sabíem que seria un partit difícil. Ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.
0: Doncs demà us expliquem com va la final de Vila-sana i moltíssimes coses més. Ana Freixa, gràcies. Bona nit, Déu-n'hi-do.
1: Bona nit, Ignasi. Déu-n'hi-do aquest tram final de temporada.
0: A recuperar-se. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so. És que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: la xarxa de comunicació local.
1: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 172. Vinga, va, avui no sabia què fer i no sabia ni què posar, perquè és que ja portem 172 programes, mare meva, mare meva. Però he vist una carpeta que m'ha agradat, que m'ha portat molts, molts bons records i segur que també us els portarà a vosaltres. És la carpeta de l'any 2012. Us en recordeu que el 2012 s'havia d'acabar el món, oi? Doncs un servidor us posarà avui les cançons que sonaven en aquella època. Vinga, va, som-hi, comencem per aquesta. La gran Rihanna amb el seu Diamonds. Vinga, va, som-hi!

I després d'aquests temassos que hem sentit, Titanium, Move Like Jagger, sentim aquest gran eufòria de l'Orin. Cançó amb la que va quedar campiona d'Eurovisió. I que ha servit també de banda sonora per un programa de TV3. Que no cal que digui quin és, oi?

Després de Calvin Harris i Rihanna, aquest gran tema de Pitbull i RJ, You Know Ain't Love.

Vinga, ens acomiadem amb aquest gran èxit de Psy, PSI, Gangnam Style, que tant va triomfar el 2012. És el Mas Style. Open Gangnam Style.

Fins la setmana que ve! Sigueu on sigueu! Moltíssimes gràcies per escoltar-nos! I que vagi molt bé, molt bon cap de setmana! Que no pari! Open Gangnam Style.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cats.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure, on cada cop més menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu, si teniu parella, o si esteu tirant-li la canya a algun parella, portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.